0: Seguim a Nits de Ràdio. Estàvem avui a la tertúlia dels Dimacreus parlant d'impostos i tot això ha vingut perquè, clar, veníem d'una notícia que deia que el govern espanyol doncs, havia decidit que, com que havien augmentat molt els casos, les malalties per transmissió sexual, doncs que la gent havia de fer servir preservatius. I per fomentar l'ús dels preservatius entre els joves, en deia, crec recordar, entre 18 i 22 anys, doncs que els hi regalaria una caixa de preservatius al mes, eh? Això és com allò de diuen quan et deien que tocaven no sé quantes persones per cada d'això i dic que algú té el doble que jo perquè jo no en tenia cap de parella.
1: Sí,
0: bueno,
1: pollastres, no?
0: Sí, exacte. Doncs el tema és aquest, no? De dir, escolti, jo si sóc un jove que fa 3 mesos que no, que no trobo d'allò, que no saco a passar la nútria, com diu el clàssic, doncs què faig amb aquestes caixes? Perquè si no les necessito, oi? Perquè, bueno, doncs sempre hi ha
2: aquest... Acabaran a Wallapop.
0: Acabaran a Wallapop. És que aquest és el tema. Aquest és el tema. Aquí és on anava. Això acabarà a Wallapop per falta d'uso. Saps què vull dir? Perquè... Bueno, i el tema quin és? Que al final el que sembla amb això és que ¿qué colega es Pedro Sánchez que nos regala preservativos? Clar, no, escolti, que això no ho paga el Pedro Sánchez, que això ho paguem amb impostos tots els ciutadans. I això és el que jo crec, que hi ha vegades que no s'acaba d'entendre bé. Que les coses no és perquè han caigut de cop i volta, hi ha un dia que plouen monedes d'or, sinó que la despesa molt cop és fins i tot despesa pública per sobre del que hi ha als pressupostos d'endeudament, que algú haurà de pagar, i són els contribuents, és la gent que treballa. I aquí hi ha molta gent que no treballa. I de moment ja m'explicareu com pagarem tota aquesta festa. O sigui que...
2: Però a mi hi ha coses d'aquestes que tindrem aquest problema, però hi ha coses que em treuen de polleguera quan penso en la manera com es fan aquest tipus de mesures populistes,
0: sí,
2: per comprar vots. Mm-hmm. I és, per què has de regalar els preservatius quan en la venda els estàs carregant amb un 4% d'IVA?
0: Per exemple.
2: Per què no cobres un 0% d'IVA?
0: Per exemple.
1: Clar.
2: I això ho podem aplicar a aquesta mesura... a mesures d'higiene femenina, com en el seu moment, sí, quan es van regalar les copes menstruals i companyia, i a tantes i tantes coses. Tenim un problema d'habitatge, però l'habitatge es continua gravant amb IVA, la compra del primer habitatge. Per què no eliminem l'IVA de la compra del primer habitatge perquè els joves puguin accedir-hi?

0: a una determinada edat, fins a una determinada edat, l'IVA és reduït en la compra del primer habitatge. I la gent de 40 anys que necessita comprar-se un habitatge
1: i que no ha pogut fins llavors perquè no estava treballant o perquè ha estat estudiant o pel que sigui.
2: No, sí. perquè moltes vegades estalvia per tenir una entrada.
1: Efectivament.
2: I demanar menys hipoteca.
1: Sí, sí.
2: És complicat.
1: Que ara mateix ja, quan has d'estalviar tant per una entrada, que ja tens entrades, però de veritat. O sigui, entrades, saps? Vull dir, una alopècia potent, perquè ja sí, vas a demanar el primer habitatge igual amb 50 anys. Llavors, clar, vas al banc i diu, escolti, quants anys em dona d'allò? Quina edat té? Doncs clar, fes càlculs, no? Diu, pues, tot això m'haurà de pagar en 7 mesos. Sí, clar. Clar, és que al final és...
0: Hi ha dues mesures. L'habitatge de lloguer. L'habitatge de lloguer, un gran tenidor que sigui una empresa, ha de carregar IVA.
2: Sí.
0: Perquè no es posa un IVA zero.
2: Clar.
0: Si, en definitiva, aquella empresa, l'IVA, serà un IVA que recaptarà i ingressarà a Hisenda.
1: Això està clar.
0: Perquè no posem un IVA zero.
1: Sí, sí. No, és d'aquelles coses que és complicat, és complicat.
2: És sangrar a la gent que estem treballant.
1: Sí.
2: Que és per tot arreu, perquè el tema de l'impost aquest metropolità, de transport, no sé si en recordeu, fa uns anys la gent es va negar. Aquí a la zona del Baix Llobregat, que és on jo visc, es va negar a pagar. Bueno, al final res, no van aplicar la demora i els impostos, tot això, però vam tenir que pagar-ho. I molta gent deia, és que jo no vaig amb transport públic, jo pago l'impost de circulació, l'impost de la ciutat on jo visc, que és on tinc el cotxe, per anar amb un altre lloc. Si vaig i pago un pàrquing, també estic pagant una altra vegada, no? És a dir que al final els impostos els pagues per tot arreu.
1: Sí, sí, està
2: clar. No te'n salves.
1: Però mira, jo us donaré una notícia que en un principi us hagués alarmat, però jo crec que davant d'això us tranquil·litzarà, que és pensar que possiblement no haurem de pagar ja impostos ja pels propers trimestres, perquè un evident ha dit quan s'acabarà tot. Escoltem-ho.
2: Ah, sí?
1: És una evident brasilera que adverteix, buscaré i trobo l'audi. Ah, mira, aquí.
3: Vocês que eu sonhei de novo com
1: els alienígenes
3: invadindo
1: el camp de futbol de Miami.
3: I eu via sedando os jogadores nitidamente,
1: sendo
3: carregado pela primeira nave que chegava.
1: A primeira nave arribava.
3: Eu estava dentro dessa nave.
1: Aí assumiat que estava dins de la nau.
3: Chegava a nave mãe, uma nave muito maior.
1: Després venia una nau més gran, milers de persones que la segrestaran del camp de futbol.
3: Havia molt grit, molta choro, molta lágrima, sofrimento.
1: Molta gent patint.
3: Eu vou falar com vocês que eu tô muito apavorada.
1: Està molt assustada.
3: Porque, assim, a segunda vez que eu tô sonhando de novo com isso.
1: Que ho somia.
3: E eles falando que dia 24, algo muito ruim está para acontecer.
1: 24 de juny, eh?
3: Desse jogo, esse campo de futebol em Miami, nos Estados Units.
0: Per Sant Joan.
1: Per Sant Joan, atenció, eh? Atenció, perquè estem en aquests moments...
0: Aprofiteu la revetlla!
1: Sí, sí.
0: Això s'acaba.
1: En aquests moments podem avançar que, segons ens ha dit una evident brasilera, no sabem si familiar de Marcelinho, de la família Marcelinho, si sembla, ves que no sigui família. No, si sembla la dona del Marcelinho, sí. No el Marcelinho, vull dir, no té bigoti aquesta senyora. El dia 24, el partit de futbol que hi hagi a Miami, doncs hi hauria una nave alienígena que es plantaria allà al mig i començaria a segrestar jugadors i el públic assistent a aquell partit.
0: Ai, però això és molt UB.
1: Sí, home, totalment.
0: Em recorda UB.
1: Sí, sí, totalment. El que passa és que, clar, allà venien en son de padre, després que et posaven al congelador i et menjaven a trossos. Però en principi venien a bones, aquí no. Aquí diu que començaran a segrestar gent ja directament. I això el dia 24, per tant, guardeu una mica de munició de la revetlla. No cremeu tots els petardos perquè els podeu necessitar per defensar-vos del d'això. Bueno, amb no anar a Miami, saps? Vull dir, veure el partit per la tele, en principi no hi ha problema. No, no hi hauria la...
2: Jo, des de l'algú, no tinc pensat, però ja n'hi penso, ara.
1: No, clar. Tu imagina't, surt per una pasta. Vas a Miami a veure el partit de futbol i a sobre no pots acabar de veure'l perquè se t'enduen els...

0: alienígenes. És que, clar, només faltaria això. És que és molt fort, home.
1: Bueno, estan una mica alienats al Brasil veient la notícia que ha recorregut xarxes l'últim cap de setmana d'aquesta noia que anava a fer puenting.
0: Ah, sí?
1: I la van llançar com si fos Superman, una mica, sense haver-la lligat.
0: Horrible, horrible aquest cas, que a més al principi hi havia qui es plantejava si era una IA, perquè clar, ara dubtes de seguida de tot, de si és cert o no, no, però sí, realment han enterrat aquesta persona, una jove de 21 anys, que era una noia de... Bueno, treballava en un gimnàs, per tant ja s'entén que li anaven aquest tipus d'emocions, que podia ser, però que l'equip que s'encarregava d'això no era ni tan sols un equip oficial professional, sinó que era una gent que organitzava aquests salts. Per tant, que poc valorem la vida, em sembla a mi, perquè avui en dia ja és una... Ja és una bogeria tot, i com que ja ho veus de diferents versions, ja no saps què passa a la cosa. Jo, per si les mosques, en general, no m'he volgut llançar mai, saps?
1: No.
0: De cap pont ni de cap història d'aquestes.
2: No, jo ja crec que una sensació meravellosa.
0: Sí, a mi, jo
2: crec.
0: Sí, jo
1: David,
0: crec.
1: Per cert, no ens has explicat, ara que parlem d'emocions de risc, el teu ascensor ja hi has pujat?
0: L'ascensor... ja funciona.
2: Hombre!
3: Bravo!
2: Bravo! Bravo!
0: Sí, senyor. M'he acabat la música i tot de l'emoció, eh? Sí. Ja funciona.
1: Ha arribat més o menys igual, pràcticament a l'hora que la Sagrada Família, amb la benedicció
0: La benedicció de la Torre va ser un dimecres, no? Jo el dijous de la setmana passada, part de dimecres, o sigui dijous, estrenava l'ascensor.
1: No va venir. Viatge inaugural.
0: Sí, el viatge inaugural no vaig voler anar, i això que era president de la comunitat, però vaig dir, no puc, tinc l'agenda molt plena. Feu vosaltres i ja em dieu què tal. I no vaig veure que la cosa va començar a funcionar. Clar, és molt petit, només hi caben 180 quilos, per tant, bueno, és qüestió de comprar, però el just.
2: Teniu una bàscula o què? Allà
0: hi ha una bàscula, hi ha una bàscula. A més, pita, eh? Sí, perquè van intentar pujar dos i cop i volta va començar allò a pitar la cosa, eh? O sigui que sí, té un comptador i educadament, això sí, et diu, bueno, em sap greu dir, però vostè pesa més de 180 quilos, perquè clar, ho ha de dir d'alguna manera.
2: Clar,
0: escolti, vostè no pot... Ja diu vostès, ja imagina que hi ha més d'una persona, però t'avisa, sí.
1: Ara m'has fet recordar una anècdota d'un jefe que vaig tenir.
0: A veure...
1: bastant voluminós.
0: Val.
1: Que va anar al banc, hi havia Banc Santander, concretament, que tenien, tu havies de pulsar un botó, entraves com en una mena de càpsula i s'obria una segona porta. Era allò que, teòricament, era per escanejar-te que no portessis metalls, ni pistoles, ni coses d'aquestes.
0: Sí.
1: Doncs va entrar, es va tancar la porta de darrere, i llavors es va sentir una veu automàticament que va dir, passen d'un en uno, por favor.
0: Ostres, tu, imagina't.
1: Sí.
0: Bueno, aquestes...
2: Jo me'n recordo d'això, d'una vegada haver anat a un... Em sembla que era un banc de Santander, sí. Que entraves en un espai rodó, que les portes es tancaven
0: de
2: darrere i s'obrien les de davant, sí.
0: Doncs t'ho imagina't, el tema aquest.
2: I com ho va solucionar?
1: Va picar, suposo.
0: No, suposo que
1: jo no hi era. Una companya de feina sí que hi era i li va agafar un atac de riure.
0: Home, clar, diu, passen d'un en un.
1: I va arribar a l'oficina rient.
0: Home,
1: i explicant-nos l'anècdota a tothom.
0: És que clar, t'ho imagina't com anava la cosa. Home, jo d'aquí el que sí us he de saber, clar, tants anys pujant tots els pisos i tal, el primer cop que el fas servir... tens una sensació que has entrat en una dimensió, en una altra dimensió, saps? Perquè de cop i volta estàs al pis de baix, no? I de cop i volta estàs al pis de dalt i dius, com pot ser, saps? Sembla que sigui, és la màgia. El que passa és que a mi la sensació que em va generar és un tema que a més us volia treure, perquè a més ja ho vam viure quan la pandèmia, que és que... quan un té una dificultat, per exemple, durant la pandèmia, la dificultat que teníem era haver d'anar constantment amb mascareta, tot arreu, amb el que jo costava, amb que el poc que duraven, que tal, les havies d'anar canviant o netejant, i a l'engorro, a l'ofec que suposava, deies, ostres, el dia, tu imagina't si un dia ja podem deixar de fer-la servir. Les vam deixar de fer servir i ja com si mai hagués passat, pensàvem que ja no ens donaríem petons i la gent es segueix besuquejant com si no hi hagués com si no hagués mañana, la gent es segueix abraçant, no es renta les mans ningú a més de dos segons.
2: Bueno, les mans ja han passat a la història.
0: Doncs a mi el que m'ha passat amb l'ascensor és que en una setmana que fa que el faig servir, em sembla que sempre ha estat ja. És a dir, t'acostumes a lo bo molt ràpidament. I fa que t'oblidis immediatament. Això segur que ho heu experimentat quan he tingut diversos dies, no?, un mal de queixal.
1: Sí.
0: Que dius, ostres, és que no vale la pena seguir viviendo, saps què vull dir, tal? I dius, ostres, el dia que no d'allò, ja veuràs. I quan ja se't passa el mal, com si no mai l'haguessis tingut.
2: Sí.
0: És així. Perquè, clar, quan tens una dificultat és que se't fa, t'impossibilita, no? Però, clar, ja m'ho has superat, saps? Que això suposo que és bo des d'un punt de vista adaptatiu.
2: A la nova situació.
0: Sí, sí.
1: Però... Això és el que passa a l'endemà d'haver begut i tenir ressaca. Sí, sí, mai més!
0: Mai més! Vinga, sa copita!
1: I això s'oblida.
0: Sí. Vamos, una ronda de chupitos. Totalment d'acord, que és allò que dius, ja està, mai més... No, això. Jo us he de dir que ja fa molts anys que he complert lo de mai més i no, ja no tinc ressaques. Però sí que és veritat que és exactament això. Dius, no, si me'n surto d'aquesta... Sí. Algú que ha estat amb una ressaca d'allò fortes, dius, si me'n surto d'aquesta, ja veuràs, no veuré mai més, fins al cap de setmana següent. No?
2: Sí.
0: Hi ha algú en algun moment...
1: Això em passa també a mi amb tots els aliments que no puc menjar per les intoleràncies.
0: Però, clar,
1: dir, mai més, ja no m'hi tornaré. I torno a caure.
0: És normal.
2: Això passa, sí que és veritat, sí.
0: És normal.
2: Amb el tema de l'alimentació a mi també em passa,
0: sí, sí.
2: David.
0: No, és que a veure... A qui no li va gustar, doncs el que sigui, no? Un
2: panellet... Anar-hi l'amarga amb dulce, no? Com
0: clar, exactament. Però és molt curiós això, no?, de com ens acostumem de seguida a lo bo, i al contrari, fa que et sembla que sempre ha sigut així, no? Jo sempre explico un estudi, perquè és que a més és així, se'n diu a l'estudi del Monopoli, que el van fer a uns investigadors, un equip de psicologia, que ficava a una gent a jugar... I hi havia dos dels quatre participants que sortien amb avantatge, és a dir, que tenien, pues jo què sé, 200.000 dòlars més per comprar, no?, les cases quan queien al carrer que tocava. A la que al principi, doncs clar, de seguida podien anar comprant molt més que els altres jugadors, però quan arribaven al final de la partida, en la que sempre guanyaven els que havien sortit amb més avantatge, sempre, val?, en molts casos, quan els entrevistaven, quan els encastaven, consideraven que havien guanyat perquè havien jugat millor. És a dir, l'avantatge ja l'havien oblidat molt ràpid. El que al principi era, ai que bé, perquè mira que bé que puc comprar més, després era, no, jo estic jugant molt bé. És a dir, que ens acostumem ràpid a lo bo, però fins i tot donant-ho per fet, donant-ho per assimilat,
2: bueno,
0: donant-ho per guanyat.
2: Té aquesta neuroplasticitat que ens ajuda a adaptar-nos.
0: Sí, però aquí no és tant que t'adaptis com que t'autoassumeixis el que ho estàs fent bé. És a dir, el que va amb avantatge considera que s'ho ha guanyat. Sigui justament o injustament. I això passa molt, no? És així, si algú doncs està fent cua i de cop i volta doncs se'n van uns quants i avances i després venen, no, tu t'ho has guanyat estar més endavant, no?
2: Sí.
0: Doncs hi ha certes coses que quan pel que sigui ens beneficiem, o per exemple algú li ha tocat la loteria, i al cap d'un temps pensarà que ell ha tingut millor, ha fet millor economia, o sigui que ha gestionat millor els diners que tu. I yeah. el millor gestionat els millors de tu perquè li han tocat 50.000 euros que tu no tenies, o 100.000 o 200.000.
2: Això... Home, clar.
0: És a dir, potser no ho ha gestionat malament, però no, no té més mèrit que una altra persona. I acostumem a donar consells. Des de la nostra avantatge, doncs acostumem a donar consells, simplement perquè a nosaltres ens ha anat bé o tenim una sort natural, no? És com si jo digués a tothom, ah, doncs hauries de comunicar millor, que és molt fàcil. No, escolti, jo m'he dedicat tota la vida, per tant, és normal que se'm doni millor. Se'm donen pitjor altres.

0: les coses, però vull dir que qui té més facilitat per una cosa, considera que qui no ho té, aquesta capacitat, doncs sap menys que ell. No, és que potser aquella persona no s'hi ha dedicat o no té el talent i per tant és normal que li costi, no?
1: Clar, les qualitats no són les mateixes de cada persona.
0: Bueno, però pretendim a pensar que en les coses que sí que se'ns donen bé, que si els altres no ho fan bé, és de mèrit seu.
1: Exacte. Sí.
0: I això no sempre és així.
1: No és correcte.
0: Sí, però bueno. Però en fi, són les coses aquestes que ens agrada comentar, perquè al final, doncs, la vida està plena, pleníssima d'injustícies, això és evidentíssim, i al final sempre et queda, doncs, la d'això d'intentar analitzar-ho, no necessàriament perquè et surti millor el proper cop, però sí perquè és un fet, doncs, de veure les dificultats que hi ha al món, i és el que dèiem abans, que vull dir que entenem que el jovent ho té difícil, que la gent gran ho té difícil, que la gent del mig ho té difícil, però el que és veritat és que no crec que ningú ho tingui fàcil a dia d'avui. Doncs, com que ningú ho té fàcil, s'ha de mirar de quines necessitats té cada grup d'edat i pensar una mica millor. Jo crec que d'alguna manera no podem tenir gent a la que no se l'ajudi pel fet de que tingui una determinada edat o segons què, no? com explicàvem abans, a dir, escolti, llavors a mi perquè estic al mig ningú m'ajuda, però i si em va malament, que m'ajudaran? Depèn, no? Perquè no tindràs l'ajuda de ser jove o no tindràs encara l'ajuda de ser gran. És molt complicat, quan a algú no li va bé a mitjana edat és molt més difícil que quan a algú no li va bé sent jove o ja està en edat en què, no tothom, però s'hi ha pogut anar. De fet, de l'estudi aquest que deia el Pere Estupinyà, precisament parlava de que quan hi ha aquest vall, no? Aquest pou entre els 40 i 55 anys, es referia a la gran majoria de gent, que hi ha gent que, evidentment, als 55 encara no té la vida solucionada i aquests ho segueixen passant malament. Vull dir que no tothom, però si la vida ha anat més o menys bé, doncs a partir dels 55 doncs pots començar a tenir més temps i això és interessant. Però bé, ens agrada sempre...
1: Era el que deia, o sigui, el que deia era l'Einstein, que deia que la vida és com una bicicleta que has de mantenir... Com era? Espera't un segon. La vida és com una bicicleta, per mantenir l'equilibri deu seguir endavant, no?
0: Bueno, pot ser, i vigilar els semàfors, que això jo crec que l'Einstein no ho va dir... perquè potser no, aquella època
1: però
0: no passava
1: així,
0: tant
1: no,
0: així.
1: Però algo així, sí.
2: Doncs sí, para mantener la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote.
0: Totalment. Exacto. El que passa és que l'Einstein no havia vist el tema dels patinets, els semàfors i tot això,
1: No vivia en aquella època, no tenia tot això.
0: Exactament, que si no hagués dit, però respetando las normas de circulación, que això li va faltar dir que hagués quedat bé, però doncs així encara ho podríem posar com a pòster a algunes parets del jovent que li aniria... I el no jovent, aquí no és tema d'edat, és tema de responsabilitats.
1: L'esperança, però l'esperança, bueno, ja aquí podríem entrar en un tema ja molt... L'esperança i la resiliència, no? Podríem entrar en un tema... És complicat el tema de les edats, això que tu deies, que les edats... Tothom ha d'estar a l'edat apropiada, o sigui, no apropiada, sinó a cada edat hauria de tenir una... cobertes una sèrie de, no sé si dir-li necessitats, o condicions de gaudir, de plaer, no? Doncs gaudeixo viatjant i no tinc que preocupar-me si tinc que pagar o no el viatge, no? Per exemple, el que dèiem abans, no?
0: Sí.
1: Clar, això és una utopia, evidentment, no? Però no estaria malament.
0: És complicat, i és evident que totes les situacions, doncs bé, hi ha gent que li van millor les coses, hi ha gent que no li va tan bé, i llavors, clar, sempre és molt complicat el poder gestionar, perquè cadascú doncs, té les seves dificultats, evidentment, sí.
1: Clar, les persones diuen, i per què aquesta persona li va bé i a mi no em va bé, no?
0: Sí, exactament.
1: Aquesta injustícia de la vida, no? Perquè la vida és injusta, al final.
0: Sí.
1: Perquè tothom intenta que li vagi bé, que tothom intenta tenir pues, una casa, tenir una vida més o menys còmoda, una vida més o menys que tingui cobertes pues, la piràmide de Maslow, no?
0: Sí, totalment. Però clar, el problema també és cert que a mida un va tenir, doncs, més... va solucionant coses,

0: es va complicant més la vida per altres bandes, és a dir, que sempre és allò de que a més temps, doncs t'entren unes noves obligacions, unes noves responsabilitats, i sempre, sempre és...
1: Les necessitats, entre cometes, noves.
0: Exactament, exactament, mm-hmm. sí.
1: El que dius, home, ja, per exemple, ara després tu no podries, o sigui, no podries viure sin sense l'ascensor. Mm-hmm. No viure, viuries, clar que sí, però tothom ens adaptem i ja està, no? Mm-hmm. Però ja una vegada t'has adaptat a això, costa molt, no?
0: Sí, sí. No, no, és totalment... És però totalment bé. Així. En fi, anem acabant la...
1: Sí,
0: la...
1: Que aquest ascensor també ha pagat impostos.
0: Mare meva. Mare meva. Ja us ho explicaré un dia amb calma. Sí, sí.
1: Jo no.
0: Bueno, les derrames. Jo t'explicaré les derrames, eh?
1: Les derrames, que a vegades les derrames són...
0: Sí, jo m'estic derramant des de fa...
1: Catarates, eh?
0: Des de fa molts anys m'estic derramant de mica en mica, o sigui que...
1: Són
0: bueno,
1: catarates del Niàgara.
0: Són catarates del Niàgara totalment, és un salt d'aigua. Doncs a mi, hem d'anar acabant amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens coses avui, Marta?
1: Sí, ja tinc diverses coses. Aviam, espera't un segon.
0: Espera, David, que t'ho ha de dir quantes té.
1: Sí, hi ha dues coses que són bastant curioses.
0: Doncs pues endavant, David, jo crec que està...
2: A Nits de Ràdio som com una bicicleta. I per mantenir els oients desperts, ens seguim movent amb dues coses que ens porta la doctora Marta González Peláez.
1: Gràcies.
0: Sí. Anem avançant amb la bicicleta. Avançando la bicicleta. Molt bé, doncs vinga, endavant. Sí. Sí.
1: Sense pensar en el dia 24, eh?
0: Sí, no, bueno, penseu que si esteu veient un partit de futbol, en qualsevol moment us podeu despertar a una altra banda del món, sí.
2: Sobretot el 23, a gaudir molt la rebella.
0: Sí.
1: Per un cas.
0: Exactament.
2: I que allò no es quiten de bailar, no?
0: Sí. I de que no saps mai, de quin alienígena et pot segrestar el dia següent, eh? Doncs sí, endavant. Doncs endavant, Marta.
1: Mira, volia parlar d'una curiositat, d'un aliment que és molt curiós, que és el ketchup.
0: Sí.
1: Que, bueno, que no va començar com a un complement o un condiment alimentari, sinó que era una medicina al segle XIX. No era el condiment sinó que com el que ho coneixem avui, sinó que era un remei casolà per diverses malalties. Aquesta dada curiosa ens mostra com les percepcions sobre els aliments i les seves propietats han canviat amb el temps. El ketchup com a medicina al segle XIX pues era considerat més que un simple condiment que li atribuïm propietats medicinals, intentant, inventat per un metge estadounidenc, se li atribuïa les propietats medicinals per problemes de digestius, no? Uh-huh. I altres mals de l'aparell digestiu en general. Ja que parlem dels gasos i de tot això, bueno, pues això està una mica sempre relacionat, eh? Llavors, John Cooker Bennett, que era l'inventor d'aquest peculiar remei...
2: Cuiner, no?
0: Eh? Sí, home, Cuiner. Jo crec que sí.
2: Cooker?
0: Home, el Cooker es dedicava a la cooking, si tant.
1: Bueno, doncs pues va ser venut, en principi, amb unes píndoles, i després es va convertir en un suplement de salut, com una mena de xarop una mica espès, no? I la idea d'utilitzar això com a medicina, reflectint la creativitat i l'experimentació, va caracteritzar aquesta substància, que bueno, no li deien ni medicina ni complement alimentari, no, perquè satisfeia l'aparell digestiu. La gent menjava amb qualsevol menjar una mica fort i li afegia el ketchup.
0: Imagina't.
1: Li deixava la digestió, la feia molt més millor.
0: Veus? Imagina't, eh?
2: Hosti, és que curiós que servís per fer millor la digestió.
1: Uh-huh.
2: El
1: sí.
2: Que avui prendríem això, doncs, un Almax, en aquella època es prenien un ketchup.
1: I a més, que mira que moltes vegades dius això, el ketchup no m'agrada, bueno, perquè clar, potser també perquè li han anat posant condiments que potser pues, no són els que en principi...
0: Ja t'entenc, ha anat evolucionant la fórmula, eh?
1: Eh?
0: Que ha anat clar. Evolucionant la fórmula.
1: Efectivament, clar, tot això és com la Coca-Cola també va ser un remei de farmàcia.

0: tal.
1: O sigui que al final tot comença una mica, o també potser que també ho venien una mica com algo prodigiós per al cos humà, no? I això també és interessant.
2: Ostres, estic veient que fins i tot el ketchup el venien com antidiarreic.
1: Sí, imagina't. Clar.
0: Imagina't.
1: Sí, sí.
0: Vés a saber si...
1: Porta moltes espècies.
0: Sí.
1: Jo una vegada vaig fer-ho, tinc una recepta. El que passa que vaig estar com 4 hores, tota una tarda fent el ketchup, el tomàquet, s'ha de fer com el bany maria... Bueno, és bastant laboriós,
0: Mare meva.
1: Suposo que ara amb aquests robots...
0: Sí.
1: Ho pots fer més fàcil, no? Però...
0: Ja t'entenc, sí. Ah. Un robot de cuina aquesta que et faci el ketchup.
2: Si aneu una mica sueltos,
0: sí.
2: Ja sabeu.
0: Home, tu imagina't un fortasec. Igual el fortasec és d'aquí uns anys, és el que al McDonald's et donen el sobret, saps què vull dir?
1: Sí, clar.
0: Allò de, què quiere? Ketchup, quiere Almax, fortasec, què és el que quiere per al tema aquest, saps què vull dir? Sí, t'imagina't,
1: Efectivament.
2: Ai, estic veient d'on prové el nom.
0: A veure.
2: Prové del xinès, d'un terme xinès. Ketchup.
1: Sí, terme xinès, sí.
2: Bueno, ja.
1: Acaba tu de comentar-ho.
2: O sigui... No, és que estava veient això, el nom. Sí. Ketchup.
0: Ketchup, mare
1: ketchup, meva. Clar. El ketchup. Tothom ho diu d'una manera diferent.
0: Sí. I tothom creu que la seva manera és la correcta. És que això ens passa amb tantes
1: també
0: coses...
1: també això és veritat.
0: Sí. Això passa amb tantes coses que la manera com tu... Perquè al final és com tu has viscut el món, no? Llavors, aquí ho expliquem... Bueno, ens ho expliquen els experts molts cops, que la realitat, nosaltres creiem que és una única, perquè nosaltres l'hem vist d'una determinada manera sempre. I això no vol dir que sigui com la veiem, sinó que a vegades... Doncs hi posen l'exemple clar, no?, d'un 6 així corbat, que depèn des d'on el miris, és un 6 o és un 9, no? Hi ha coses que no. El color dels semàfors no és relatiu, vull dir, aquest és clar. Però segons quines coses, doncs depèn del punt de vista, depèn de la perspectiva, depèn del teu condicionat, fins i tot de com tinguis els ulls, no?, perceps la informació... o si escoltes millor els sons o no, tota aquesta cosa canvia la teva percepció sobre el món. Per tant, si tu sempre has escoltat ketchup, doncs diràs que és ketchup, no? I si tu has dit ketchup, doncs serà ketchup, no? És el mateix que el Vicks Vaporub, no? Que aquí diem Vicks Vaporub i serà Vaporub per tota la vida, però és Vaporub, vull dir, no pot ser d'una altra manera.
2: Popeye el marino.
0: Sí, sí. Popeye, que Popeye vol dir quan tens un ull així mig tancat que no se t'obre, és la manera de dir-ho en anglès, Popeye.
1: Si tu dius Popeye, molta gent diu, com?
0: Sí, no, exactament.
1: Sí. O Michelin.
0: Sí, exacte, bueno, sí. En fi,
2: bueno,
0: com...
2: Croissant.
0: Sí. No, exactament. O això és com, per exemple, la mítica escena de Top Gun, quan estan allà... no, Top Gun no, la de... Ai, aquella pel·lícula d'humor de la Segona Guerra Mundial, que, bueno, estan allà a la resistència francesa i van passant pels noms de tots a la resistència, van dient Creperie, Croissant... Torrifel, i van dient tots els noms...
2: A Top Secret.
0: A Top Secret van dient tots els noms, i llavors n'hi ha un que li diuen Torrifel o Cancan o una cosa d'aquestes, i se'l queda mirant i diu, ¿no nos conocemos de algo? I llavors, clar, en el doblatge en castellà no té sentit, perquè en l'anglès, que van dient els noms, però alguns són diferents, quan passen per davant d'aquell li diuen déjà vu. I llavors, com que li diu déjà vu, perquè sona francès, clar, llavors, com que es diu déjà vu, diu, ¿y usted no nos hemos visto antes? Perquè, clar, té sentit perquè es diu déjà vu.
1: Clar.
0: I llavors perd tot el sentit a la traducció. Però és igual, perquè estava tan bé que al final, com tu, no? Si un es diu café olé, no? Doncs aquell personatge ja sempre s'ha de dir d'aquella manera. Per això dic que tot depèn de la percepció de... Exactament.
1: Rendezvous, que és una expressió que s'ha introduït dintre del llenguatge espanyol, i és rendezvous.

0: sí. Però cadascú ho diu com...
1: Com li sona.
0: Li diu, li, com li sona o com li sembla. Exactament. Tenies alguna cosa més, Marta, per acabar?
1: Sí, tenia una altra cosa que era, és també de, relacionat amb la medicina, que és bueno, l'antiga professió de recollidor de sangoneres.
2: Ostres! Ostres.
0: Déu-n'hi-do!
1: Sí, que eren, bueno, era un dels oficis més estranys del segle XIX, quan bueno, milers de persones van, bueno, tenien problemes de salut i que es van deixar, a més, es van deixar amb la vida també els que recollien els pantans, perquè, clar, es recollien en zones on hi havia humitats, eh? I, clar, la gent estava molt ben pagats, sembla ser, però, clar, proveir els hospitals i les farmàcies de sangoneres era algo que, bueno, t'arriscaves perquè, clar, era un ambient molt humit i un ambient pues, no gaire sa per lo que després, bueno, reportava aquests animals, no? Aquests animalons, no? Bueno, pues era algo que es va estendre moltíssim i que va ser com una mena de febre de les sangoneres i a l'Hospital de Sant Tomàs de Londres va passar d'utilitzar 1.607 sangoneres en 1815 a més de 50.000 a 1822.
2: Ostres!
1: Perquè bueno, pues, era també degut als menjars, no? Perquè era una manera d'ajudar a que la gent no tingués la tensió, perquè baixava la tensió sanguínia, el flux de la tensió sanguínia. I clar, era bo. No sé si alguna coneixeu alguna persona que li hagin fet una sangonera. Coneixeu algú?
2: No, conec alguna sangonera, però...
1: Sí, exacte. Sangoneres n'hi ha moltes,
0: eh? Respon aquest nom, però... O aquesta denominació, però no que li hagin aplicat, diguem-ne. Sí, sí,
1: clar, això és una... És algú que les sangoneres ja s'aplicaven a l'època de l'Hipòcrates i del Galeno, eh? O sigui que ja és no és una cosa nova, recent, sinó que té molts segles. Però jo tinc un conegut que va anar a la Índia i va tenir un problema i li van ficar, sense dir res,
0: ai, va,
1: una sangonera amb un braç i una altra sangonera amb un altre braç.
0: Ostres! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Per això us preguntava, perquè jo com ho va dir vaig dir, oh! Quin horror!
0: Amic, jo demano que m'amputin ja els dos braços, ja. Mare meva, impressionant.
1: Sí. Bueno, llavors, bueno, doncs, ells ho oferien als hospitals i a les farmàcies, que és on la gent es proveïa d'aquestes, de les sangoneres. Es guardaven en unes capses, en unes ampolles o en unes mena de caixes així planetes, i bueno, pues es posaven als braços o al cos, perquè a l'esquena, bueno, en fi, a molts punts, els punts adequats, però clar, moltes vegades agafaven i li posaven allà on queia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno,
0: doncs,
1: ja sé que no és molt agradable.
0: No, més que res, no, al contrari, et dona la tranquil·litat de saber que això ja, bueno, ja no és tan habitual, eh? Així que esperem que mai ens hagin de donar aquesta solució, perquè si no ja diguem tèrrim ja directament, ja, perquè això no...
1: Bueno, hi havia també companyies que exportaven sangoneres. Per exemple, a Melbourne, pues, hi havia unes empreses que es dedicaven a exportar sangoneres a Anglaterra.
0: Déu-n'hi-do. ¿Qué lleva usted en esa maleta? Mejor no le explico. Sí. Mare meva. Déu-n'hi-do. Doncs això és el que hem pogut aprendre de les sangoneres.
1: Sí. I ja, avui hem parlat del dia del pet, però hi ha un dia de la caca.
2: Ah, mira.
0: Doncs guarda't el dia de la caca per la propera setmana.
1: Ho dic perquè és molt curiós el dia que és el dia de la caca.
0: Doncs la setmana que ve ens parles del dia de la caca, que estarem...
1: I a més com ho celebren, també, és molt curiós.
0: Home, imagino que fem pipí, que seria el seu. Doncs la setmana que ve ens ho explica. La Marta González Peláez, a qui l'agraïm una setmana més que estigui amb nosaltres, i el David Morales, que torna d'aquí una estoneta. Que vagi bé, adeu-siau.
2: Fins després. Adeu.

Va passar tal dia com avui, 18 de juny del 1943. Naixia Rafael Acarrà. L'Acarrà va néixer a Bolonya i va esdevenir una figura central de l'entreteniment europeu durant dècades, amb una trajectòria que combinava televisió, música i presència escènica. La seva popularitat va créixer especialment a partir dels anys 70, quan la seva manera d'entendre l'espectacle televisiu va trencar esquemes en diversos països. Amb una imatge propera i un estil directe, va connectar amb audiències molt diverses, superant barreres lingüístiques i culturals. En l'àmbit musical, Rafael Acarrà va signar temes que es van convertir en èxits immediats amb coreografies associades que van contribuir a la seva difusió massiva. Les seves cançons, sovint alegres i amb ritmes ballables, es van integrar en el repertori popular de diferents generacions, consolidant la seva imatge com a artista completa. A televisió, el seu carisma va quedar reflectit en programes que van marcar una època, en formats que prioritzaven la proximitat amb l'espectador i una posada en escena dinàmica. Aquest estil va influir en la manera de produir continguts d'entreteniment en diferents mercats, deixant una empremta ben reconeixible.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: quines històries que ens porta sempre en Víctor Ruiz Novel, que ens fa viatjar a través d'aquesta novel·lització de la història, de convertir-ho en un relat que valgui la pena conèixer, que ens faci vibrar i que, escolta, quasi hagués pogut convertir això en una serial. No sé si per Netflix, perquè igual està la cosa una mica complicada aquests dies, però igual per una altra plataforma. Igual per alguna altra plataforma sí que...
1: Oye, que el mundo existía antes de Netflix. I tant que existia. También va existir después de Netflix. Se escucha que parece que es la única cosa que puede producir.
0: No, exactament. No. I al contrari, les altres... pues mira, hi haurà una oportunitat de negoci. En fi, Víctor Ruiz Novel, gràcies per passar una nit més per Nits de Ràdio i novel·litzar-nos coses que van passar de nit.
1: A mandar hasta la semana que viene.
0: Es la propera.

0: I totes les setmanes ens agrada visitar el nostre coach a capçalera, en Jordi González. Guillem, Jordi, molt bona nit.
1: Molt bona nit, molt bona matinada i molts oients cada dia més, eh?
0: Quina il·lusió.
1: Sí, aquesta
0: alegria que ens transmet sempre, que sempre ens dones aquesta... Jo dic, aquesta abraçada que ens posa cap a la direcció adequada, perquè tots necessitem... molts cops es parla, no?, de que la gent no sap viure en solitud, per exemple, i hi ha molta gent que viu sola ara, i crec que han d'entendre que és una molt bona opció, perquè al final mai estàs sol del tot, no? Tens la ràdio, tens els whatsapps per parlar amb qui vulguis, quan vulguis, en tot moment, tothom coneixem molta gent, i això és molt important per després, si vols construir, doncs, una parella, una relació, una família o el que necessitis, no? O una amistat. Però que és important sentir-se bé, i aquest escalf que també ens dones totes les setmanes ens és important. I és que aquesta setmana ens vols dir que podem tenir o hauríem de tenir una vida una mica més endreçada, no, diguem?
1: Sí, sí. I abans de comentar-te aquest tema, has dit dues coses molt, per mi, fonamentals, que és el tema de que mai estàs sol, estàs en tu mateixa o en tu mateix,
0: sí.
1: I sobre la vida també són moments, eh?
0: Sí.
1: Sí, la vida són moments i n'hi ha que aprofitar-la. I això volia parlar avui, volíem, lògicament, comentar-te també el que és una vida endreçada, perquè, mira, una vida endreçada, el primer benefici que tens és que surts d'un caos emocional.
0: Clar.
1: Ja no és un laberint, ja és algo, és boicòtic, saps?
0: Sí, sí,
1: a més, fas les coses al moment, perquè el dilatar decisions i tindre coses pendents a la vida realment és un caos. Perquè al final moltes decisions les vols dilatar i al final la tens que prendre, la decisió. Sí, si no, la prendran per tu, les decisions, no? O sigui, una persona endreçada, també podríem dir una vida endreçada, versus una persona endreçada, és una persona que es planifica, saps? Sí. Que es planifica, que té uns objectius, que té uns desitjos, que té unes necessitats, i les va fent. Les va fent, i és una persona que té una agilitat. Perquè moltes vegades estem esperant que les coses es decidissin soles, i les coses no es decidissin soles. Tenim que prendre part. Nosaltres som el personatge fonamental per poder decidir coses.
0: A vegades hi ha qui no ho fa per evitar dir «ai, mira, m'he equivocat», no? Que s'equivoqui un altre, però això no porta enlloc.
1: No, però, home, la pitjor equivocació és que s'equivoqui un altre o que no preguis tu una decisió. Això són les pitjors equivocacions. I és passar una mica la responsabilitat a l'altre. Tots tenim que ser molt responsables, i per lo menos n'hi ha coses que són responsables com primer de tots som nosaltres, i moltes responsabilitats tenen que ser compartides, saps? Tenen que ser compartides. Sí,
0: llavors, endreçar la vida també és tenir tot planificat, escrit, ordenat, no?
1: Sí. Sí, és a dir, moltes vegades, jo, per exemple, hi ha gent que diu «és que jo no puc planificar-me el mes». Bueno, planifica't la setmana, o planifica't el dia anterior, però és que no es pot sortir al salto de mata, eh? Perquè si no, tot és urgent. I a la vida, quan una vida... tot és urgent, una persona, és que tot és urgent, no, les coses són importants, i les importants ja les tens que saber fer una escala de valors i ordenar-les, saps?
0: És a dir, ni que notis en una llibreteta o en un paper, per dir alguna cosa, si et costa cada dia, doncs, coses que has de fer aquella setmana.

0: setmana. I després, sí, sabent però... que ho tens allà, ja t'organitzes millor, quan sigui, però ho saps que ho tens allà.
1: Ser una mica meticulós i, sobretot, mantindre una classificació de les coses, no? Perquè donar-li... És que sempre n'hi ha coses que són més importants que altres, saps? Sí. El que passa és que moltes vegades tinc que saber tindre un ordre. Però, clar, aquest ordre, per sobre, la tinc que tindre un ordre interior nosaltres, no? Perquè moltes vegades volem planificar una cosa i no es desplanifiquen els altres, saps? A vegades.
0: Sí, perquè llavors anem sí, a les prioritats dels altres i no les
1: nostres. Sí, correcte. Sí, i hem d'anar sempre endavant de les situacions. I una persona endreçada, una vida endreçada, això té un benefici, té un avantatge sobre molta gent més, no? I, a més, això et fa ser una persona àgil, et fa ser una persona resolutiva, et fa ser una persona productiva i, sobretot, tindre una ment molt més relaxada, perquè quan tu tens un ordre i una planificació, la ment està més relaxada, saps? I el que necessita... Perquè si no s'agafa el que sempre dic, l'antesala de la depressió, la distímia, el caos, l'estrès, l'ansietat... Anem corrent i a vegades no sapiguem en quina direcció anem corrent.
0: Com a pollo sin cabeza, que m'agrada.
1: Sí, sí. No, com a pollo sin cabeza... No, no. I a vegades com un avestruz, no? Amaga
0: sí,
1: el
0: sí,
1: cap,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: No, no. Amaga el cap. No, és que això no ho hem fet nosaltres, aquesta decisió no és meva, el pas tenia que haver donat a l'altre... És a dir, nosaltres, si nosaltres tenim que ser capaços de dir... Bueno, si no nosaltres... Una vida endreçada també significa poder parlar amb els altres, poder comunicar-se, poder negociar amb els altres. I les coses es tenen que compartir, perquè no la decisió, moltes vegades les tenim que compartir, les decisions. Perquè no podem prendre, ni que ningú prendre decisions per nosaltres, ni nosaltres prendre decisions per altres. I això
0: de vegades,
1: ho tenim que tenir molt clar.
0: És saber aprofitar els moments, no? Igual sí. Un dia tens més son i aquell dia has de treballar menys, o un dia tens més ganes i has d'aprofitar per fer més coses... Avançar coses, no? Avançar, no cal acabar-les, però sí avançar i després aniràs més desahogat.
1: Sí, i n'hi ha dies, n'hi ha nits, perquè a vegades passa les nits, a vegades estàs meravellosament creatiu, una nit o creativa, no?
0: Totalment.
1: I és important continuar en això, eh? Perquè moltes vegades diem, no, quan tu tens una ment oberta, tens una ment creativa, molta gent diu, bueno, és que després dormiré poc. Bueno, però has fet la feina ja, saps?
0: Sí, sí. I ara ja veurà un altre dia que dormiràs més perquè ja ho tindràs tot fet i dormiràs millor, de més descansat.
1: Sí, sí. Els trencaments... Mira, està demostrat, igual que les jornades intensives, que la gent es produeix més a una jornada intensiva, per exemple, de 7 a 3, de 8 a 4, el que sigui, o de 6 a 2, el que sigui, que no partint el timing, no? El temps. Pues això passa el mateix. Quan tu estàs creatiu, quan tu estàs concentrat en alguna cosa, ordenat en alguna cosa, és quan realment les coses... Tens sempre solucions per quasi tot. O no dic per tot, però per quasi tot. En canvi, si tu fas trencaments, dius, bueno, mira, bueno, ja és l'hora d'anar a dormir, no, és l'hora de fer altra cosa, no. Centra't en això i, a més, no vulguis abarcar moltes coses. Ah, i una vida ordenada, una persona endreçada... És una persona que no busca el perfeccionisme, ser un perfeccionista, sinó busca l'excel·lència.
0: Mm-hmm.
1: Perquè el perfeccionisme no existeix. És que les coses perfectes no existeixen, David. Existeixen les coses excel·lents, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: I una
0: exacte.
1: Persona endreçada, una vida endreçada, és buscar l'excel·lència, perquè la perfecció no existeix. Mm-hmm. I una persona endreçada no, mai veuràs que busca el perfeccionisme, mai, tot el contrari. Busca sempre l'aventura, el poder millorar, l'excel·lència sí. I sempre compartida en els altres, saps?
0: El voler millorar és la millor forma de quedar-te sí. Un pas més endavant del que et haguessis quedat si simplement haguessis volgut fer les coses per fer-les, no? És sempre sí. Avançar una mica més.
1: Sí, i a més, una persona que, a més, per avançar tens que ser escrupolós en les coses, tens que ser una persona optimista, tens que ser una persona responsable... sobretot, i això molta gent no ho té gaire clar. No ho té gaire clar, perquè a vegades la responsabilitat, molta gent s'equivoca en el personalisme, i no és així. Ser una persona excel·lent significa ser una persona constant, ser una persona perseverant, ser una persona que sempre li troba opcions a les coses, i les persones tenen recursos, sempre ho hem dit. Una persona endreçada pot ser que en un segon no tingui les coses, però potser una hora així. I per què? Perquè va anar al camí. Perquè l'important a la vida per ser endreçat és enfocar-te en el que vols aconseguir, saps? I caminar per aquesta línia. Per aquesta línia més que recta, per aquesta línia, per aquesta direcció acertada, saps?
0: Sobretot per
1: aquesta
0: direcció... Sí, sí. Igual que fem el símil, no? Amb una taula, amb un despatx ben ordenat, on dius, bueno, potser no ho tinc a la mà, allò que em demanes, però sé on trobar-ho, no? Doncs ha de ser una cosa similar als objectius, no? És a dir, potser en aquell moment concret, igual aquell dia concret, no estàs avançant.

0: Però ho tens tan localitzat que llavors a la que t'hi poses li treus el màxim rendiment, no? És a dir, a la que dius, sí, pues mira, agafo les sabatilles i vaig a caminar, o agafo el gorro de piscina i em poso a nedar, no? Perquè ho tens a punt, no? No vol dir que ho hagis de fer constantment, però que ho tens a prop, ho saps localitzar, ho saps posar l'energia necessària en allò que estàs fent, no?
1: Sí, clar, perquè a més és un camí, és una trajectòria en la qual tu saps, com aquesta vida endreçada, aquesta persona endreçada, saps on tens les coses, saps? I això et dona més fluïdesa i et dona més espit a les coses. Perquè moltes vegades hi ha gent, escolta, vull fer l'esport, vull fer, però no tinc les sabatilles d'entreno. Ah, on està la sabatilla? I en aquest moment, ja quan surt a córrer o surt a entrenar-se, ja surt en altra manera. Sí. Ja surt en un desgast, saps? Com he dit, no surt el mateix espit. Ja no dic inclús la mateixa il·lusió, perquè ja es cot torna cuita, saps?
0: Sí, sí, sí. Ja té menys temps. Ja...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, sí. No. I el temps que tens no el gaudeixes, no el gaudeixes, perquè ja vas accelerat, saps? I el que no podem fer a la vida és anar molt accelerat, saps? Molt accelerat i tal. I jo sempre dic que una persona endreçada, una vida endreçada, és tot allò que sense pressa, sense pausa. O sigui, moltes vegades la pressa és urgent, la pressa no es pot, la pressa és un caos, perquè, a més, les coses que fem amb pressa no les gaudim suficient. Estem menjant, vinga, amb pressa, estem mirant, escoltant la ràdio, no sé què, amb pressa. O sigui, mira, una de les coses partint d'una vida endreçada és treure del cap, de forma cognitiva, que a més mirarà, les multitarees emocionals, perquè moltes vegades estem fent una cosa i no estem centrats en això que estem fent.
0: És veritat, perquè ens agobiem per la de coses que hem de fer, i quan tu tens al cap tantes coses no en fas cap. En tot cas, tu apuntes a la llibreteta aquesta que dèiem i et centres en la que estàs fent.
1: Sí, i el poc que fas no gaudeixes. El poc que fas no ho gaudeixes, David. I a més el resultat no és bo. No és bo perquè... És com aquella persona, aquell estudiant que diu no, jo a l'escola... I l'últim dia, va, repassaré tot i tal. No, perquè al final saps que t'angoixes.
0: A l'últim dia repassaràs, però quan més hagis estudiat, menys hauràs de repassar o repassaràs molts més temes, no? Com si diguéssim.
1: Sí, perquè és com un índex d'un llibre. Sí, si tu agafes un llibre, mira, jo ho dic en un llibre, per exemple, si tu agafes un llibre i no llegeixes la contraportada, saltes a l'índex i te saltes de la pàgina 3 a la 24, és que això no està gens endreçat. O sigui, tu aquesta literatura, aquesta escriptura, no, aquest guió no el disfrutes, saps? No el disfrutes. Perquè te vas... Molta gent diu, no, és que jo vaig a lo més important. No, lo més important és caminar, és com una escala. Caminar primer grau, tercer, quart, quin... No podem fer saltos de mata, saps? I a la vida passa això. La vida és com un llibre. La vida tenim que tindre... La filosofia de vida és aquesta. És començar que l'1 és primer que el 2 és primer que el 3, i successivament. I això és això. I a la vida és això. La vida, tindre una vida endreçada, és caminar d'una manera equilibrada. I, a més, tens un benestar propi. Perquè el que no podem fer, moltes vegades, és donar cops de malla, no? Vinga, cops estratègics. Nosaltres diem bandazos en castellà, no? O sigui, bandazos és ara d'un cantó a l'altre, saps? D'un cantó a l'altre, i això, clar, i això no estimula la gent. I a sobre, te dic una cosa, el resultat no és bo. El resultat, i a més et desgasta, i a part de les teves possibilitats podries donar un resultat molt més productiu, un resultat molt més òptim, un resultat excel·lent, i lògicament et quedes en una mediocritat emocional.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. Per això ens va també tenir el Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera imprescindible a Nits de Ràdio. Moltes gràcies, Jordi, i fins la propera setmana.
1: David, bona nit, bona nit a tothom, David.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: y la unidad de la diversidad. El día anterior, al salir del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, también habló del viaje a España, calificándolo de maravilloso.
1: Es todo por ahora. Más información a las 5. Las 4 en Canarias siguen en No Son Horas con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
4: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
7: Avui és dimecres 17 de juny i a la ciutat volem parlar sobre la situació que viuen les persones que dormen al carrer ara que arriba la calor. Quan arriba l'hivern s'activen els protocols de fred, però què passa quan comencen les nits tòrrides? Doncs avui en volem parlar d'aquesta i d'altres qüestions amb Arrels Fundació. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
6: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
7: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, bona hora.
7: Gerard Sant, bon dia.
9: Molt bon dia.
7: Montse Valls, bon dia.
10: Bon dia.
7: Vinga, que tenim molts continguts amb un repte
9: sí,
7: inclòs. Va,
9: sí, sí,
7: però,
9: sí, tant.
7: De moment, quina és la cançó que ens portes
9: avui? Una cançó molt coneguda per tots.
11: El vent, la cara al vent.
8: Com no començava avui, lo de la calor?
11: El cor al vent, les mans al vent.
9: Estem escoltant, suposo que tots els oients la coneixen, El vent, de Raimon, sens dubte el tema més reconeixible del cantautor valencià, que avui ens va perfecte per explicar que, segons dades del Meteocat, Catalunya és cada vegada menys ventosa. Segons dades del Butlletí d'Indicadors Climàtics de l'Organisme, des del 1998, la força del vent a Catalunya ha disminuït un 5% cada 10 anys, o sigui, aproximadament un total d'un 15%. I la tendència és que continuï baixant. La baixada és generalitzada a tot Catalunya, però també arreu del món. El fenomen conegut com a encalmament ja fa anys que s'observa i està associat a la crisi climàtica. Com no? L'escalfament global fa que l'Àrtic s'escalfi molt més ràpidament que l'Equador i en reduir-se aquesta diferència de temperatura també es redueixen les diferències de pressió que impulsen els corrents d'aire a l'hemisferi nord. A priori pot semblar que ens beneficia que hi hagi menys vent, perquè realment és molt molest, però és tot el contrari. Per exemple, amb menys vent, els contaminants de l'aire no es dispersen tant i la pol·lució ens afecta més la salut. A més,
7: els al·lèrgics.
9: Exacte. A més, no hi ha tanta capacitat de generar energia eòlica, però fins i tot pot provocar que els episodis de sequera siguin més extensos, perquè no hi ha tant moviment i els anticiclons persisteixen, per exemple. I els efectes negatius no acaben aquí. Les onades de calor també poden ser més llargues. Todo mal, Titular.
7: Todo mal. I parlant de calor, ahir vas acceptar un repte.
9: Sí.
7: Jo et vaig dir que d'aquí fins a final de temporada havies de portar cada dia una cançó que portés la paraula calor, o ho ampliem, que parli de la calor.
9: Juguem al paraula de cançó, però vinga, permanent, amb calor,
7: exacte,
9: calor.
7: Perquè vas dir, no, hi ha moltes cançons. Bueno, volem saber-ho, si hi ha tantes.
9: Ho aconseguirem
7: i de sobres. Podries seguir tota la temporada que
9: sobretot, no? Sí, sobretot amb aquesta petita norma de que poden contenir la paraula calor. Això ens posa les coses
8: acalorat,
9: una mica al fat.
7: No, calor.
9: Clar.
7: Si conté la paraula és...
8: Calor, acalora...
7: No, ni de
8: pobre noi, és que el seu punt...
7: No,
9: la calor del moment...
7: Ho hem ampliat a cançons que parlin de la calor. Potser no porten la paraula calor, però parlen de la calor.
8: Bueno.
7: No siguis tan bo.
9: Sí.
7: Ah.
10: Gerard, que superaràs el repte, segur, no passa res.
12: Segur, estic segur que si s'ho proposés, per paraules amb calor n'hi ha d'haver 50.000.
9: Sí,
10: no,
9: sí,
10: no, no, per això, si és que les deu tenir totes buscades ja. Tampoc queden tants dies, eh?
9: Home, no totes vam estipular que eren 25, no? Va, en tinc algunes, en tinc algunes. Sí, sí, a la que m'hi posi una mica més.
10: Quina és la d'avui?
9: Ja tinc tot. Vinga, va, comencem.

0: que va ser tot un èxit i que encara ara podem escoltar en algunes discoteques, un tema en el que el raper nord-americà ens situa en un local nocturn, una discoteca o un club en el que puja la temperatura, tant en sentit literal, allò amb l'ambient carregat, com també figurat. Diu, it's getting hot in here, so take off all your clothes.
1: Ah,
0: ve a dir, comença a fer calor, pobreta, així que treu-te la roba. Que és
1: fora,
0: una declaració d'intenció.
1: Aquí estem molt bé, no? Robert, posa la camisa, no treguis la roba. Vinga, va, que... Bueno, primera prova superada,
0: primer repte superat.
2: Sí. Molt bé, i a sobre, sent original, perquè no ha portat a fer calor, que és la que va dir que portaria.
0: És que quan ha pensat, dic, ja la
1: aquesta
0: deixarem la per més endavant.
1: No, aquesta batada.
0: Ah, queda batada.
2: Sí.
0: Eh?
2: No, una altra però norma. Quantes normes li poses, Míriam?
1: Vinga, què preguntes a l'audiència? Si tenen calor?
3: Home, si tenen calor, que ens ho expliquin. No, però que ens expliquin... Mira, aquesta està bé, no he caigut en aquesta pregunta. Que ens expliquin com...
1: No pots canviar, eh? No hi ha res escrit, vull dir.
3: No, però... És que hi ha molts dies de calor, no?
1: Què és això? Què és això?
0: Això és de la cançó.
1: Ah, això és de la cançó.
3: Mira, això on està feta, aquesta cançó? La sabem, la localització d'aquesta cançó? On la van crear?
1: Estats Units.
0: Estats Units, suposo.
3: Doncs no ens movem d'allà, si et sembla.
1: Vale, vinga.
3: Ens quedem als Estats Units d'Amèrica perquè avui fa...
1: Però ens deixaran entrar?
3: Sí, home, sí. Ah, vale.
0: Ui, no sé jo, sí, després de 5 no, hores d'interrogament...
3: Si no ets una mica escarrenós, si vas una mica moderat, et deixen entrar. Avui fa 141 anys, 141, que sí, va arribar un vaixell a Nova York amb una estàtua al damunt. I entrava aquell vaixell, allà a la vora de Manhattan, i deia...
4: Start spreading the news.
3: Start spreading the news. Start spreading the news. És el que feia a Joseph Pulitzer, que és l'home que va aconseguir que... aquella estàtua que venia en un vaixell arribés a ser alçada al seu pedestal. Per què? Estic parlant de l'estàtua de la llibertat.
1: Sí.
3: No fa 141 anys que va arribar a Nova York. Va arribar amb capses dins d'un vaixell. Separada
1: a trossets,
3: amb 200
0: capses. Sí.
3: Clar. Però quan van voler-la muntar, no tenien ni el pedestal acabat ni els diners per muntar-la.
1: Vaja.
3: Llavors, aquell home Pulitzer va fer una microdonació, ell va fer el crowdfunding, el va inventar una mica ell, i va aconseguir unes donacions que van aconseguir que l'any 1886 l'estàtua de la llibertat pogués ser alçada on és ara. Que no sé si... Heu estat tots a Nova York aquí?
0: Sí. No. No?
2: Never.
3: No heu estat a Nova York
1: sí.
3: cap de vosaltres? Ah, vale.
1: No.
3: Jo quan vaig arribar allà, vaig veure allà, vaig dir...
1: Impressionant.
3: Pues vaya merda.
1: No, però impressionant.
3: No, sí, vaig...
1: sí, perquè és veritat que te l'imagines.
0: Sí, jo he sentit que no és tan gran.
1: No, però no. Veure-la... Bueno,
3: jo el que penso és que la gent que va visitar-la des de dins no té gaire sentit. En fi...
1: Què preguntes a l'audiència?
3: La pregunta és, quina estàtua del món vostè mouria a una altra ciutat? Ho dic perquè l'estàtua de la llibertat la van regalar sí. als Estats Units d'Amèrica.
1: Els francesos, no?
3: Els francesos. Quina estàtua del món mouria vostè de ciutat? Ara que parlem de la Sagrada Família...
1: Aquesta que no es mogui, No, aquesta que no es mogui.
3: Estàtua, monument o edifici, Jo què sé, vull dir, si l'edifici Flatiron de Nova York vol que estigui a la Diagonal de Barcelona...
1: Ai, mira, m'encanta aquest edifici.
3: Estaria maco,
1: Sí.
3: O si vol vostè que qualsevol altre monument, per exemple, els monuments de Botero que hi ha a la T2 de l'aeroport del Prat, que es portin al de l'aeroport de Frankfurt.
1: Ah, molt bé. O... alguna piràmide aquí, a mig de la Diagonal.
3: Estaria bé.
1: El fòrum que hi ha més espai, potser.
3: No cridis el mal temps, ara que deixo del vent, perquè d'aquí a 30 anys això serà com el lloc de les piràmides.
1: Ai, no, calla.
3: Tot desert.
1: Doncs vinga, avui us estem preguntant això, quin monument mouríeu de lloc?
3: I on el mouríeu, clar.
1: I on, clar. Arrels Fundació ha engegat una macroenquesta per acostar-se a la realitat de les persones sense llar a Barcelona i visibilitzar-ne les necessitats i les principals mancances en l'atenció social.
0: Una consulta que l'entitat fa anualment, que enguany va engegar ahir i que s'allargarà fins demà. En aquests 3 dies, fins a 400 voluntaris estan fent al voltant de 700 entrevistes. Un cop recopilada tota la informació, en una setmana se'n publicaran els resultats, però no s'espera que aquests siguin pas esperançadors. De fet, les xifres ens diuen que el sensellarisme va a més a Barcelona. Els darrers registres xifren en més de 2.000 persones les que han de dormir al carrer, confirmant una tendència ascendent. Aquestes consultes són cada vegada més exhaustives i és que si l'any 2016 van ser 250 les persones encastades, enguany en són, com dèiem, 700, gairebé el triple.
1: Bea Fernández, directora d'Arrels Fundació, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com dèiem, l'enquesta encara és en marxa, publicareu els resultats en unes setmanes, però crec que la radiografia no serà positiva, no?
5: Doncs, com dèieu, malauradament el nombre de persones que dormen al carrer doncs, ha augmentat i això s'ha fet palès a l'últim any i mig. I el que anem constatant enquesta rere enquesta, després de 10 anys, és que les condicions i les necessitats d'aquestes persones doncs,

0: continuen sent les mateixes, és a dir, atenció social, habitatge, temes de salut, és a dir, són necessitats que malauradament encara no les tenen cobertes.
1: Bea, com estan sent aquestes entrevistes? Crec que ja no es fan a peu de carrer, sinó que heu habilitat diversos punts per fer-les, no? És millor opció que fer-les a peu de carrer?
0: Bueno, de fet, compaginem les dues coses, eh? O sigui, la diferència respecte a les primeres, als primers anys que vam estar fent enquestes, els primers anys les fèiem a la nit, les fèiem directament a carrer i a la nit, i això, doncs, implicava positiva, i la seva part no tan positiva, i és que despertàvem a les persones i, bueno, i potser envaíem una mica més el seu espai. Llavors vam decidir canviar la metodologia, però seguir-nos adreçant a les persones que estan al carrer. Llavors, actualment les fem durant el dia, o sigui, de 7 del matí fins a les 10 de la nit. Llavors, compaginem tant fent aquestes directament a carrer, a través dels voluntaris i dels equips de carrer que coneixen a les persones, doncs van als llocs on es troben, i també, com bé dius, o sigui, amb coordinació amb entitats que ofereixen serveis per a persones que dormen al carrer, o sigui, menjadors, consignes, espais de descans diurns, doncs en coordinació amb aquestes entitats també fem les enquestes en aquests espais, però sempre enquestes a aquelles persones que manifesten estar dormint al carrer. Sí.
2: Les persones sense llar són cada vegada més i això també està potenciant que hi hagi zones on proliferen els assentaments i on es concentren persones que han de dormir al ras, com són Vila Olímpica i la Ronda Litoral. També hi treballa per aquestes zones, imagino, no?
0: Sí, de fet, a veure, aquestes zones sempre han tingut o han tingut presència de persones més a nivell, potser més individual o en grups petits. El que ha provocat, al nostre parer, doncs, aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït a les zones, o sigui, per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat, no? És a dir, hi ha espais que on tradicionalment hi havia persones dormint al carrer, que han estat on s'han produït, doncs, desallotjaments i neteja, i aquestes persones s'han vist obligades, doncs, a desplaçar-se a zones més perifèriques, o sigui, no fora de la ciutat, però zones més perifèriques, i clar, i agrupar-se en espais on abans potser la representació o el nombre de persones no era tan gran, sí.
1: Clar, bé, suposo que aquests desallotjaments no ajuden res, no suposen cap solució, no?
0: Clar, de fet és una mica el que venim dient, és a dir, la realitat és la que és i hem de ser molt conscients, i crec que tots malauradament som conscients d'aquest increment de persones en situació de carrer, no solament a Barcelona, que aquesta és una realitat que únicament sembla que sigui a Barcelona, i el que estem veient i el que estem sabent, vamos, és que en altres municipis també s'ha produït aquest increment, és a dir, el sistema cada cop aboca més persones en aquesta situació, no? Llavors, clar, la dificultat o la problemàtica d'aquests desplaçaments és que primer de tot, de cara a les persones, si tenien una certa vinculació o una certa connexió amb la zona amb la que estaven pernoctant, i moltes de les persones que estan en situació de carrer tenen aquesta vinculació, el fet de desplaçar-les fa que perdin aquest vincle, aquesta coneixença, moltes vegades aquesta xarxa de veïns o de comerciants que els podien conèixer. I després també de cara als serveis o l'atenció que se'ls pot oferir, per exemple, per part d'entitats com la nostra, doncs també a vegades dificulta el poder tornar a localitzar o tardem més en localitzar persones que teníem localitzades en un espai concret. Per tant, home, realment aquests desallotjaments no faciliten la vida d'aquestes persones i tampoc no faciliten la intervenció amb elles.
2: Parlem, Bea, d'un dels principals problemes que tenen ara les persones sense llar. A ningú se li escapa que ja comença a fer molta calor. I si bé a l'hivern parlem molt del fred i de tots els dispositius que es posen en marxa quan arriba el fred, no en parlem tant de la calor, i crec que el problema és igual de greu, no?
0: Sí, jo crec que en els últims anys, o malauradament també crec que en el futur haurem de parlar també molt de la calor, perquè, com bé dius, o sigui, el canvi climàtic, i quan parlem del canvi climàtic a nivell macro, acaba afectant a nivell micro a moltes persones, però un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras o que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació. És a dir, aquestes persones que no tenen facilitat per accedir a un espai de refugi climàtic o a una ombra, o que a vegades poden tenir dificultats per accedir, doncs, a una hidratació adequada o a uns serveis higiènics adequats.
1: Clar, Bea, ens estàs explicant que en moltes ocasions, quan aquestes persones que dormen al ras volen accedir a un refugi climàtic, s'hi troben amb la prohibició de fer-ho, no? Amb l'impediment, han de jugar

0: també amb aquest hàndicap, no? I aquí entra de ple el paper de la societat, no?
1: Sí. És veritat, hi ha molts refugis climàtics que estan oberts al, al públic en general, però també és veritat que doncs a vegades les circumstàncies de la persona que es troba en situació de carrer fa que sigui una mica difícil o fins i tot se'ls hi nega, no?, l'accés a determinats refugis, si porten pertinences, si tenen animals de companyia, etc. Depèn de quin refugi, doncs, o depèn de quin espai, doncs se'ls impedeix o se'ls dificulta moltíssim el poder accedir-hi, sí, realment.
2: Clar, a l'hivern l'Ajuntament sí que posa en marxa un pla per tenir cura d'aquestes persones durant les nits, sobretot de més fred. A l'estiu no passa això, no? O sí?
1: A l'estiu sí que, recordo, l'any passat sí que va haver-hi un pla de xoc per part de l'Ajuntament de Barcelona, en el que sí que es van repartir elements per protegir-se del sol, es van repartir aigües. No recordo, i ara disculpeu perquè no recordo, perquè no sé si es va arribar a obrir algun dispositiu en les hores de més sol perquè les persones poguessin estar-s'hi, però, clar, el problema que tenim a vegades durant l'estiu, que això no ens passa tant al Nadal o al Nadal o a l'època de fred, és que, clar, els mesos de juliol i agost, determinats espais que moltes vegades estan portats per persones voluntàries o per personal limitat en el temps, doncs són vacances. Llavors poden haver-hi espais que es tanquin. No? És a dir, que el nombre de llocs on poden descansar o poden protegir-se de les hores més fortes, doncs a vegades es tanquen. Llavors això també és una dificultat.
0: Quan parlem de sensellarisme, Bea, és inevitable parlar tant del paper de la societat, de la resta de la societat, com també el paper de les administracions. Creus que en aquests dos casos ha augmentat l'empatia cap al col·lectiu?
1: Mira, jo crec que estem en un moment, i això si qualsevol de nosaltres, vosaltres que sou periodistes, però també qualsevol persona de la societat, en l'últim any i mig, si fem consulta de quantes vegades s'ha parlat de sensellarisme a nivell de mitjans, jo crec que s'ha incrementat moltíssim el fet de parlar de la situació de sensellarisme degut precisament a aquest increment i a aquestes tensions que generen en diferents espais a nivell d'ajuntaments o a nivell d'espais públics. Per tant, jo crec que el sensellarisme ara és una realitat que està molt present. Tenim molta ciutadania que ens diu, escolta'm, cada vegada en veiem més, què podem fer, què podem aportar. Jo crec que les administracions d'això també són conscients i prova d'això són les nombroses taules i espais que en l'últim, des de gener aproximadament, s'han anat creant a nivell d'Ajuntament de Barcelona, a nivell de Generalitat de Catalunya, a nivell de Sindicat de Greuges de Catalunya. Vull dir, hi ha molts espais de trobada per enfocar el sensellarisme o l'abordatge del sensellarisme. Per tant, jo crec que sí que hi ha aquesta sensibilitat i aquesta visibilització. Ara el que demanem, no, el que reclamem també és que tota aquesta visibilització es transformi en propostes que realment doncs, aportin solucions, no? Aportin solucions i tinguin en compte també les diferents realitats. O sigui, el fet que s'incrementi el sensellarisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats. Jo crec que això també és una cosa que ens estem adonant cada cop més.
2: Doncs des d'aquesta altaveu que ens dona aquest programa La Ciutat en parlarem sempre que sigui necessari. Bea Fernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a La Ciutat amb Míriam Franch.

0: Arriba el dimecres, ja sabeu que ens agrada anar al cinema. Avui pagar les crispetes a l'Eugeni Osàcar, professor del CETI, autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia, Míriam, i molt bon dia a tothom.
0: A veure, avui què anem a veure?
1: Avui anem a veure la plaça del Diamant, com vam comentar l'últim dia, i recorda que vam comentar, bé, no fa falta mai cap excusa per poder veure no només la plaça del Diamant, sinó recordar de nou a la gran escriptora catalana, Mercè Rodoreda, però sí que vam comentar que durant 6 mesos, és a dir, del desembre del 25 fins ara fa, 3 setmanes, escasses, hi ha hagut una exposició molt interessant que es deia, bueno, Rodoreda, un bosc, que era, diguem, aprofundir en l'imaginari de la gran escriptora catalana, la Mercè Rodoreda. Sens dubte ha estat de les millors exposicions que hi ha hagut aquest principi de l'any i serà de les millors d'aquest any.

0: Per tant, vaig pensar, home, és un bon moment potser per recuperar una producció audiovisual o una adaptació visual, en aquest cas de la Plaça del Diamant, a partir, diguem, ho vam comentar, però vull dir, tornar a comentar, no de la pel·lícula, que és el primer que tothom recorda perquè és el primer que es va estrenar, sinó de la sèrie. És a dir, la pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar un any abans, però nosaltres el que parlem és de la sèrie, és a dir, una sèrie, una minissèrie de quatre capítols, per tant, aproximadament uns 220 minuts, és a dir, 55 minuts cada episodi, que és el projecte original que va fer en Francesc Betriu, és a dir, el director. A partir d'aquí, d'aquest projecte, és a dir, ara en parlem una mica més en detall, de quan van rodar, etc etc. Però sí que el que va passar és que un productor important, en aquest cas, era al principi, diguem, de la democràcia, estem parlant de l'any 1981, i Ràdio Televisió Espanyola va començar a invertir diners per fer produccions audiovisuals també fora de l'entorn de Madrid. Una de les produccions va ser la Plaça del Diamant. En principi, tornem a dir, és a dir, la idea inicial, el projecte en aquests quatre episodis, aquesta minissèrie, però va creure que per qüestions comercials va voler fer una edició més curta, d'aproximadament 110 minuts, una hora 50, i la va estrenar prèviament, doncs, en aquest cas, als cinemes, i després, al cap d'un any, això el 1982, i el 1983 va estrenar primer pel circuit català de Ràdio Televisió Espanyola, i al cap d'un mes, el gener de 1984, doncs ja per tot l'Estat.
1: Jo crec que no cal gaire, però bueno, per qui no sàpiga de què va la Plaça del Diamant, fem un petit resum.
0: Bravíssim, bravíssim, sí. Perquè a vegades dono com una mica de cosa a parlar. Clar. De totes maneres, és d'aquelles novel·les, bueno, direm, segurament, no sé si és la novel·la catalana, de literatura catalana més traduïda, però les més traduïdes i amb més projecció internacional, sens dubte, està traduïda a més de 40 idiomes, a més de 55 projectes internacionals, però, en fi, per resumir-ho molt, molt, molt, si encara avui encara hi ha algú...
1: Jo crec que encara que no te l'hagi llegit saps de què va...
0: Exacte, però parlem, bàsicament, la sèrie és molt fidel a la novel·la, i, per tant, el que fa és seguir una mica la vida d'un personatge que es diu una noia jove, que es diu Natàlia, que, a més, el paper el fa la Sílvia Munt, molt jove, molt jove, molt jove, no havia fet res al cinema i, per tant, vull dir, comença amb un paper, podem dir, no només molt solvent, sinó, francament, molt bo. Ella és una noia, podem dir, es situem al final dels anys 20 del segle passat, una noia doncs, fins a cert punt ingènua, com tantes noies de classe humil de l'època, que coneix un noi, coneix el Quimet, en aquest cas el Lluís Omar, l'antítesi d'ell a nivell d'un home molt expansiu, un home molt home de l'època, i per tant, diguem, ella queda una mica doncs, eclipsada, per no dir que en el fons perd la seva pròpia identitat, d'aquí el canvi famós de ella comença la pel·lícula i la novel·la dient-se Natàlia i just quan comença a sortir amb el Quimet i es casen es dirà Colometa. Per tant, fins i tot perd el nom. I és un tema que la pròpia Mercè Rodoreda ja et deixa molt clar el que... Bé, i a partir d'aquí doncs veiem la seva vida, també no fem cap spoiler, el Quimet mor a la Guerra Civil... I, per tant, també hi ha una part important que passa a la postguerra. Tenen dos fills, en fi, la història més o menys de finals dels anys 20 fins a ben entrat als anys 50.
1: Què, comencem a buscar?
0: Sí, jo crec que sí, perquè tenim bastantes coses. Vinga. De fet, no només l'he tornat a veure, sinó que he fet, com m'agrada molt, una mica treball de camp pel barri de Gràcia. Exacte. I he trobat algunes coses que feia temps, i fins i tot alguna que pensava que ja no hi seria i encara hi és. Bé, només hem de dir que va ser un projecte molt important, dels primers grans projectes a nivell espanyol que es va fer aquí a Barcelona. Recordem, estem parlant de l'any 1981, quan es roda. Un rodatge que va durar 3 mesos, és molt important, diguem, d'aproximadament el mes de juny al setembre de l'any 81, que van participar més de 100 actors i més de 120 tècnics i quasi 3.000 figurants, dels quals la immensa majoria eren veïns del barri de Gràcia, de la vila de Gràcia. Per tant, va ser una sèrie, i també la pel·lícula, lògicament, molt estimada, molt recordada. Avui en dia, més enllà de la novel·la, doncs, en fi, segueix parlant molt d'aquesta pel·lícula, sèrie / novel·la.
1: Vinga, va, per on comencem?
0: Començarem primer per quatre espais, diguem, del barri de la Vila de Gràcia. que són els que ja sortien a la novel·la i que aquí majoritàriament estan rodats també doncs, al barri o al districte, cadascú li digui com vulgui. No? Comencem per No pot ser una altra, la plaça del Diamant. La plaça del Diamant, tothom diu sempre el mateix, en fi, no dic res que no sàpiga, segurament de les places més literàries que hi ha a Barcelona, i en aquest cas també audiovisual. Pràcticament podem dir que els 20 primers minuts de la sèrie és la gran protagonista. De fet, la sèrie comença ja, és a dir, comença en les Festes Major, amb les Festes de Gràcia, i, en fi, allà on es coneixen en aquell moment la Natàlia, és a dir, la Sílvia Munt i el Quimet, el Lluís Omar, es coneixen en un ball, i a partir d'allà doncs, comença tota la història. Ho van intentar fer molt fidedigna possible. De fet, la plaça del Diamant, històricament, des del principi del segle XX, és una de les places, de les cinc places de Gràcia en les quals hi havia embalat. I per tant, en Beatriu i tot l'equip van voler que també hi hagués un embalat de l'època, i aquí va venir una mica els problemes, és a dir, veiem de buscar un embalat de principi del segle XX, estàvem als anys 80, per tant no va ser fàcil. Al final fem un salt i el van trobar a les Borges Blanques, van trobar un embalat del 1910 i el van portar a Barcelona perquè simulés, lògicament, tal com era un embalat en aquella època, i és el que pràcticament va estar quasi dues setmanes ocupant quasi tota la plaça, i allà sobretot passa la primera diguem, trobada aquesta, amb una sèrie d'històries que passen dins de la pròpia plaça. Però la plaça torna a sortir, és a dir, sobretot els dos carrers propers, és a dir, el carrer Guilleries, que acaba la plaça, i el carrer de l'Or. Hi ha altres moments, també, doncs, de les Festes de Gràcia, molts altres moments, i hi ha un moment que també veiem, en concret, el carrer Guilleries, junt amb la plaça del Diamant, que hi ha un moment de la festa que hi ha uns gegants, i aquests gegants, en concret, són els de Montbrió del Camp.
1: Ah, que bo.
0: Per tant, i després també hi ha una altra seqüència, que torna a veure la plaça, en aquest cas sense embalat, i és més cap al carrer de l'Or, que veiem doncs, un casteller, que estan aixecant, crec que és un... em sembla que és un de 7 o un de 8, crec que en aquella època encara eren de 7 i eren força importants, són els castellers de Barcelona, per la camisa vermella, perquè en aquells moments, anys 80, no hi havia a Barcelona tantes colles com hi ha avui dia. Per tant, té un protagonisme important més enllà de que, en fi, qualsevol persona que hi vagi veurà la placa aquí a la Mercè Rodoreda, veurà l'escultura de la Colometa, d'en Campmeny, o sigui que, en fi, és una plaça, repetim, molt literari i també molt audiovisual.
1: Home, i tant que sí. I si no l'heu visitat, val la pena que hi aneu.
0: Ens quedem un altre espai, probablement un dels llocs que té més protagonisme a la sèrie és el pis on van a viure, ja direm Colometa ara sí, perquè quan viu amb el Quimet és la Colometa, un pis que el veiem a l'interior, veiem com accedeixen per la portada, a la portalada, diguem, que dona al carrer, i també un espai molt important és aquella mena terrassa on hi ha el colomar, que té un paper important, una de les dèries del Quimet és tenir molts coloms. Bé, hem de dir que està rodat a tres llocs diferents.
1: Ah, sí?
0: Sí. Vull dir que hi ha alguns... De fet, la que és l'accés al carrer i la porta, que surt pràcticament com a mínim els tres primers episodis, és el carrer La Perla. El carrer La Perla, diguem, entre Torrijos i Verdi, i és en concret el número 31. Vull dir que la portada és el número 31, i diguem que només van utilitzar, diguem, la porta com a forma d'accés i algunes d'aquelles passejades que o bé fa el Quimet quan ha comprat la moto o va a consultella. El que és l'interior, especialment el gran terrat, aquell terrat en forma d'ela que surt molt sovint i que després fins i tot veiem algun moment a la Colometa acomiadant fins i tot quan va al front al Quimet i amb altres seqüències, allò en concret està al carrer de l'Alzina número 23. I aquest carrer està, en aquest cas, és cantonada amb la plaça del Nord. De fet, es pot entrar per la plaça del Nord, que hi ha una llar d'infants, que ja en aquell moment ja n'havia una, la van utilitzar com a tema logístic, i el número 23 que dona, diguem, al carrer de l'Alzina. Si algú té la curiositat d'anar allà i mira cap a aquell edifici, és el mateix edifici i, per tant, podrà distingir perfectament aquella terrassa o aquell terrat en forma d'ela, pràcticament amb la mateixa construcció que hi veus. Per tant, quan veiem el pis a l'interior que s'apropa al terrat, sempre és allà, depèn de quines habitacions les van, diguem, recrear amb un local al carrer Verdi. Per tant, carrer Verdi, carrer Alzina i carrer de la Perla.
1: I la porta segueix allà?
0: La porta segueix, sí. Bueno, és diferent perquè, lògicament, te n'adones que als anys 80, als anys 80 ara, Gràcia ha canviat moltíssim. Una de les coses que es va dir per part de direcció artística és que, evidentment, ara ha canviat moltíssim, però ambientar els anys 20 i 30 no va ser tan difícil perquè gràcies als anys 80 estava un pèl deteriorada des del punt de vista, diguem, urbanístic, arquitectònic. Per tant, no van haver de fer grans coses perquè els edificis fossin tal com eren 20, 30 i 40.
1: Vinga, on ens portes ara?
0: Una altra plaça, que la tenim molt propera, la plaça de la Virreina. Fixa't que anem més o menys a la mateixa zona. La plaça de la Virreina, i en concret té protagonisme l'església, la parròquia de Sant Joan Baptista, o com li diuen, en fi, de Sant Joan de Gràcia. Allà a l'interior el veiem com a mínim dos cops, és on es casen la Colometa i el Quimet, i després on fa la comunió la Rita, que és la filla

0: petita de la parella. Però també en una altra seqüència veiem a la Colometa, a la Ciutat de Mil, caminant per davant, per tant podem veure l'escalinata d'accés i la façana. I també hi ha dues seqüències en les quals, recordem que aquesta plaça, si agafem el carrer de la Perla i girem Torrijos, ens queda de front doncs, la plaça de la Virreina i ens queda aquesta parròquia, aquesta església. El Quimet es compra una moto i llavors li fa la sorpresa i diu, va, anem amb la moto, i la moto fa que recorregut, la Perla, Torrijos, amb el fons doncs la plaça i l'església. I també ho veiem quan ja ha acabat la guerra i han guanyat les tropes franquistes, llavors entren a Barcelona, els veiem fent el mateix recorregut per la Torrijos al fons, que arriben amb un camión, i en fi, vull dir, lògicament ells estan molt contents perquè han guanyat.
1: Canvien la bandera, no?
0: Exacte.
1: Vinga, on anem?
0: I d'aquesta plaça, doncs, se'n van directe, amb aquest, seguint aquest camió, a la plaça de la Vila de Gràcia, que en aquell moment, i com fins a l'any 2009, no es deia plaça de Vila de Gràcia, sinó que és la plaça d'Ajuntament i es deia la plaça de Rius i Taulet. Allà també veiem, doncs, amb aquest, que dèiem, aquest camió, diguem, amb les tropes franquistes, que arriba pel carrer del Diluvi, para davant de l'Ajuntament, puja a dalt, els veiem sortir al balcó i com, de manera més que simbòlica, baixen la bandera republicana i pugen la bandera nacional. Per tant, ja veiem en aquell context, lògicament sabem la data en què estan. Ho dic perquè ho comentàvem fora d'antena, és a dir, es dona tan percebut de que la immensa majoria de la gent ha llegit i coneix la novel·la que no et dona molt context. És a dir, tu has de saber en cada moment què passa pels fets històrics, per algunes coses puntuals que passen. Per tant, la sèrie en aquest sentit et diu, bueno, tu ja saps de què va, saps més o menys en quina època, més o menys et poses amb la zona determinada.
1: Situes a la guerra i avall amunt, doncs vas...
0: I també surt també amb una episodi interior, a l'episodi 2 torna a sortir a la plaça de la Vila, en aquest cas no podien estalviar-se perquè és preciós doncs el campanar i la torre de la rellotge, i llavors en aquest sentit torna a fer un pla general amb l'Ajuntament.
1: Que xulo. Vinga, podem seguir avançant.
0: Sí, de fet deixem el barri, deixem Gràcia, no perquè la novel·la i la sèrie no segueixin desenvolupant allà, sinó perquè altres llocs que passen a la novel·la amb l'adaptació no es van poder rodar a la Vila de Gràcia, entre altres coses perquè alguns s'havien desaparegut i altres era difícil de punt de vista de contestar. Un d'ells és el tramvia. Recordem que Gràcia com a municipi s'anacciona a Barcelona, o Barcelona anacciona a l'any 1897, però just abans, diguem uns 20 anys abans, el 1872, és quan hi ha la primera línia de tramvia que unia Barcelona amb la Vila de Gràcia. I, de fet, a la sèrie hi ha un moment que veiem a la Colometa, en aquest cas encara Natàlia, amb el seu primer parell, el seu promès, el Pere, pujats al tramvia. Clar, aquest tramvia, lògicament, no podia ser aquest. Des de l'any 70 o l'any 72, doncs ja no hi havia... Ja no, 71, crec que va ser, no? Que l'últim tramvia que funcionava a Barcelona. Per tant, l'únic tramvia...
1: No puc ajudar aquí.
0: L'únic tramvia que funcionava, realment, és el tramvia blau. És a dir, el tramvia que va de la plaça Kennedy fins a la plaça Doctor Andreu, que puja per l'avinguda del Tibidabo. Utilitzen aquest, lògicament. Llavors, ens ensenyen fonamentalment de dins, i el veiem a l'episodi 1, quan, diguem, aquesta parella doncs es trenca en aquell moment perquè ha aparegut pel mig el Quimet, i després el tornem a veure a l'episodi 4. A l'episodi 4, és a dir, en època de postguerra, lògicament ja la Colometa torna a ser Natàlia, ja té una certa edat i, en fi, ja les ha passat de tots els colors. Llavors la veiem de nou dins del tramvia i no ens diuen exactament la data que és, però ho podem esbrinar. I en concret, just darrere on està Sabadell hi ha un cartell que, tot i que no es veu tot complet, es pot intuir la figura del Clark Gable. És a dir, per tant, és un cartell que anuncia l'estrena de la pel·lícula Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, o aquell altre títol que a vegades costa dir Allò que el vent s'endugué. Sí. Una pel·lícula, en fi, que no falta dir ara Olivia Haliland, Vivian Leith, Clark Gable, que es va estrenar l'any 1939, però a Espanya no va arribar fins l'any 1950, que es va estrenar el que llavors hi havia el cinema Windsor, que estava a Via Augusta en Diagonal. Per tant, veient aquest cartell que posava estrena, tot i que no es veu, hem de, lògicament, intuir o saber que la sèrie se situa a l'any 50 del segle XX.
1: Déu-n'hi-do, sí, és que et fixes en tots els detalls, eh?
0: Home, ho intentem.
1: Vinga, va.
0: Dos espais més que estan recreats fora del... al principi de la sèrie, Natàlia treballa a una pastisseria.
1: Sí.
0: De fet, fins i tot la veiem una vegada que la seva amiga Julieta la va buscar i una altra vegada que també hi va el Quimet, un home possessiu, gelós, sí, i en fi, ja ho sabem. Tot
1: aquella època.
0: Llavors, veiem tant l'interior amb uns mostradors molt d'època, amb unes vidrieres també molt maques també d'època, i fins i tot l'exterior amb un tendall i

0: amb tota una decoració de fusta. Bé, això no és a Gràcia, simulava una pastisseria que en principi hauria d'estar al voltant del carrer Gran o el carrer Gran de Gràcia, però en concret una pastisseria que sí que existeix avui dia, és la pastisseria Renyer, que està a Consell de Cent 362, que és una pastisseria o fàbrica de bombons i confeteria molt, molt centenària, perquè és des del 1892 i a principi del segle XX es va convertir en pastisseria, i per tant vol dir que qualsevol persona que ara hagi o que diguem, revisqui ara o la torni a veure la sèrie i vegi aquestes dues seqüències pot anar fins al carrer Consell de Cent per veure, diguem, fer com un traspàs, no? O un trasllat de temps, si volem dir-ho així, a un moment aquesta pastisseria, repeteixo, la pastisseria Renyer, que està a Consell de Cent 362.
1: Que bo, que bo, que bo. Tinc ganes de sortir i anar a fer tots aquests recorreguts.
0: Ve molt de gust aquest, perquè a més et transporta a una època determinada, en llocs molt històrics de la ciutat, a part de, lògicament, el protagonisme que té la Vila de Gràcia.
1: Sí. Vinga, podem fer alguna localització?
0: Sí, doncs, com dèiem abans, a l'episodi 2, la Colometa, ja sí, Colometa i Quimet es casen a la plaça de la Virreina, es casen a Sant Joan Baptista, i la celebració la fan amb un, suposadament, com diu la novel·la, a l'antic Cafè Monumental, que estava al carrer Gran, després Gran de Gràcia, número 25. Evidentment, fa molt i molt temps que aquest lloc no existeix, i dubto que estigués com era a l'època. Sí. Per tant, als anys 80 van buscar un altre espai, van buscar un espai meravellós. És a dir, veiem en un moment donat un restaurant fantàstic, amb un fons, amb unes siluetes, diguem, amb uns murals pintats, diguem, amb unes sirenes i uns peixos, amb tot un joc de decoració de fusta, etc etc. Allò és el restaurant de la Font d'Espanya, és a dir, l'Hotel Espanya del carrer Sant Pau, 911, un dels hotels històrics de la ciutat, que a més recentment ha tornat a ser, diguem, renovat i redissenyat, i que el projecte, especialment del vestíbul i les sales, va ser d'en Lluís Domènech Montaner. Es diu que fins i tot amb aquest restaurant, aquest espai, hi va participar en Ramon Casas, no sap ben el cert, però sí que és cert que és un espai singular, un espai únic, i per tant va ser una molt bona troballa. S'ha fet servir moltes altres vegades també per pel·lícules. Aquí
1: I en comentat. Aquest programa hem fet les gales del Ciutat Solidària.
0: Exacte,
1: més una ocasió.
0: Exacte, no, una va dir això, no? Per tant, estem parlant d'un espai molt i molt conegut en aquesta casa, i en aquest cas, repeteixo, doncs, a l'espai, diguem, el que és avui en dia el menjador del fons, del restaurant
1: preciós.
0: Del fons, que és meravellós. Sí, val la pena, la a part que es menja molt bé, però vull dir, val la pena.
1: No ho vaig reconèixer, ara ho tornaré a mirar, perquè és que
0: sí.
1: No...
0: Doncs miro, perquè a més ja et dic, és un espai, aquest és únic, si el coneixes automàticament, automàticament el veus. Val?
1: Vinga, acabem.
0: Vinga, va, i en tenim un altre. El primer episodi veiem a la Natàlia, que va al cinema amb la seva amiga Julieta, i després, doncs, a fora el Quimet l'està esperant, amb aquella d'allò de controlar tothom. Les veiem a dins del cinema, evidentment als anys 20, perquè és una pel·lícula sonora, però sense diàlegs, allò que es diu habitualment al cinema mut, per tant vol dir abans de l'any 29. També és una orientació per marcar-se en quin punt estem, i veiem que surten, i llavors veiem una façana monumentalista, molt clàssica, amb una mena de mig arc i amb unes columnes. Allò és un altre lloc que també n'hem parlat molt, és el casino de l'Aliança del Poble Nou, tant l'interior com l'exterior. Per tant, un d'aquells espais, d'aquest espai social, cultural i recreatiu del Poble Nou, i és el més important de la ciutat, que ha sigut utilitzat infinitat de vegades, tant l'interior com l'exterior, i en aquest cas funciona molt bé, simulant que un cine que hi havia al carrer Gran de Gràcia, en concret el número 108-110, que era l'Smart Cinema. Per tant, ens traslladen del carrer Gran de Gràcia a la Rambla del Poble Nou, però, en fi, també molt i molt convincent.
1: No es nota, és el que t'anava a dir, Van fer una molt bona feina de localitzacions, perquè realment t'ubica als anys 20 del segle passat, amb la qual cosa, molt bona feina en aquesta sèrie de la plaça.
0: Va ser un projecte del Beatriu i de tot l'equip molt ben pensat, de quasi 2 anys, i realment amb això va funcionar molt bé, i el resultat jo crec que és una sèrie que val molt la pena tornar a recuperar, a veure-la, i també, per què no, veure una mena de mirada, podem dir, antropològica, a com era Gràcia als anys 80, quan en realitat ens estan dient que era quasi 4 o 5 dècades abans.
1: Quina meravella. Jo no l'havia vist, i la veritat és que l'he gaudit molt. No tenia totes, Dic, ara haig de veure això. M'ha encantat.
0: Sí,
1: la veritat que val molt la pena qui no la
0: recomanem,
1: la
0: i crec que ha sigut aquests programes que fem que recuperem pel·lícules o sèries, diguem, que ja tenen un cert temps, i si, en fi, si la gent els hi descobrim...
1: Petites
0: doncs,
1: joies,
0: encara...
1: eh?
0: Petites joies, anava a dir-ho, però sí, és veritat, petites joies.
1: M'ha encantat. Què ens portaràs a veure d'aquí 15 dies?
0: Doncs dins de 15 dies veurem una pel·lícula que acaben d'estrenar tot just, diguem, fent poc soroll per ser una pel·lícula de Netflix. Sí. És un thriller espanyol que es diu La Desconocida, sí, amb protagonisme molt important de la Candela Peña, fa un paperàs. Repeteixo que s'ha estrenat fa una setmana. Suposo que ara en començarà a parlar més a mesura que la gent la vagi veient, però és molt entretinguda, és un thriller que enganxa al primer moment. Com és pel·lícula de no arribar a dues hores, va directe a barraca, com toca, amb tensió, amb personatges ben treballats, i qui la vegi abans s'ho passarà molt bé, i qui no, espero que quan en parlem la vegi després.
1: I la Candela Peña sempre és una aposta segura. Amb la
0: sí, a veure, està molt convincent.
1: Doncs la mirarem, La Desconocida, per d'aquí 15 dies. Eugeni Osàcar, com sempre, és un plaer.
0: Molt bé, a reveure, fins la propera.
2: Això és La Ciutat.
1: Avui ressuscitarem un dels majors artistes de tots els temps. Bé, no s'espantin, que no farem ara una guija aquí en directe. El portarem a l'antena gràcies a un home que està reconegut com el millor doble d'aquesta estrella de la música que ha traspassat generacions.
3: Estem molt emocionats perquè tenim a l'estudi un home que, des del respecte i l'admiració, però també des del talent i l'atreviment, puja a l'escenari per protagonitzar un dels grans homenatges al rei del pop. Ara torna a Barcelona amb un format renovat i més potent que mai, per recordar-nos que Michael Jackson mai no morirà.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero per acompanyar-vos a les matinades, i tot i que ja portem des de 2:15 acompanyant-vos, doncs després d'escoltar el, bueno, el millor de la ciutat i també la secció de, del cor, doncs ara ja sí, ja iniciem, ja encetem, ja fem el tren despertador d'aquest ja dijous 18 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que ja hem arribat a dijous, ja les criatures estan que s'ho fan a sobre, que ja diuen ara sí que ja estem de vacances, ara sí que sí, que alguns a més estan de colònies, de convivències o del que sigui. Per tant, doncs sí que ja la festa ja comença, ja s'estan veient el, tot l'estiu al damunt. I els pares suant, suant no només perquè fa molta calor, sinó suant per pensar de tot el que els hi ve al damunt. Però bé, si haguéssim de definir, ja que molts estaran desperts perquè no poden agafar el son, si haguéssim de definir els 18 de juny, David Morales, com ho faríem? A veure.
1: Doncs mira, d'una banda tenim que és el Dia Mundial de l'Orgull Autista, també tenim que és el Dia Internacional del Pícnic.
0: Mal,
1: és un
0: bé.
1: Bon dia per sortir allò amb la manteta, sí, el cistellet de mimbre...
0: Sí,
1: no?
0: Uns sandvitxos, uns sí. Petits sàndwichs.
1: Tenim també que és el Dia Mundial de contra la incineració de residus, és el Dia de la Gastronomia Sostenible, i atenció perquè és el Dia Internacional del Sushi.
0: Ah, mira... Mira,
1: jo
0: soc
1: molt fan del sushi.
0: Visca el sushi, sí, sí, totalment, totalment, perquè... Carai, quina revolució va suposar, perquè aquí va ser com, bueno, com una novetat quan es van començar a obrir els primers restaurants, perquè durant un temps era molt el tema del menjar xinès, però el japonès no s'estilava tant, i ara que hi ha entrat amb molta força i ja forma part d'una de les opcions, no?, més demandades per tothom, i que verdaderament és un gust poder menjar els aliments així, que bueno, és una manera diferent de menjar-ho, que també és ben curiosa. I com tot és un art, o sigui que fantàstic. Què més tenim així de dies?
1: Doncs mira, com a curiositat dic que està al Regne Unit i als Països Baixos, avui és el Waterloo Day.
0: Mm-hmm.
1: És un dia molt d'ABBA, no?
0: Sí. Waterloo. Sí.
1: Doncs a banda d'aquesta celebració dels Països Baixos i del Regne Unit, tenim als Estats Units dies nacionals. Avui és el Dia Nacional del Pànic.
0: Ah, mira. Del pícnic i el pànic,
1: Sí, sí, sí.
0: Pícnic i pànic, sí.
1: Sobretot és per reconèixer una mica les pròpies emocions, aquelles que van relacionades amb l'ansietat i l'estrès.
0: Sí, senyor.
1: Que ens adonem de la relació que hi ha entre elles.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És el Dia Nacional de l'Energia Sostenible. També tenen que és el Dia Nacional de la Pesca. És el Dia del Seersucker. Mireu què és això del Seersucker.
0: Seersucker, doncs... No el Seertaki, sí. No, el Seersucker,
1: No, és una tela, és un tipus de tela, primeta, lleugera, arrugada, de cotó, que sobretot s'utilitza una mica per climes calorosos, per dies allò molt calorosos. Doncs ara és un dia perfecte per utilitzar el Seersucker.
0: Molt bé. No el 6-7, que el jovent està amb el 6-7. No. 6-7, sí, sí.
1: I, com sempre, coses de menjar als Estats Units.
0: Això mai, ja m'ho esperava.
1: El Dia Nacional del Pastís de Cirera.
0: Home, cherry pie, doncs? Cherry pie?
1: El cherry pie, sí.
0: El cherry pie.
1: Bueno, el cherry pie o el cherry tart, deia, també.
0: Fixa't.
1: Sí, sí. Bueno. Li diuen de les dues maneres.
0: Mm-hmm. Està bé. Bueno, gustós, Ha de ser saborós, també, Té un sabor fort, la cirera, A part del color, que és molt intens, doncs també el sabor és molt poderós. Per tant, sí, però ara m'ho menjaria, Jo sense
1: sí,
0: cap mena de problema, Ara em vindria de gust. És que ve de gust, ara, aquestes horetes, una coseta dolça, On, vinga, doncs dona aquella energia, aquella pujada de sucre que ens vulguis o no necessitem per despertar-nos a aquestes hores. Doncs ja tenim els dies internacionals, anem amb els sants.
1: Doncs mira, avui tenim que és San Marcos, San Marceliano, San Amando de Burdeos, Santa Isabel de Xonau, San Gregorio,

i que després, quan ho llegeixin 100 anys després, doncs quedem bé, una mica que pogués així. Bé, ara el David ens explica d'altres coses interessants i anem amb l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot estrenant el dijous 18 de juny de 2026. Fins a les 6, Nits de Ràdio.

El 7 d'agost del 1930, a Marion, a Indiana, una multitud d'entre 12.000 i 15.000 persones es va reunir a la plaça del Tribunal del Comtat de Grant. Volien sang, volien justícia a la seva manera. I aquella nit van aconseguir-ho. Tres nois negres estaven tancats a la presó. Thomas Shipp, de 18 anys, Abraham Smith, de 19, i James Cameron, de 16. Els acusaven d'haver robat i assassinat un home blanc, en Claude Dieter, i de violar la seva promesa. La multitud va entrar a la presó a la força. Van treure els tres nois. Van matar en Shipp i en Smith. Els van penjar d'un arbre a la plaça. I quan li va tocar el torn a Cameron, quan ja tenia la soga al coll, alguna cosa inexplicable va passar. Una veu de dona va cridar des de la multitud: "Aquest noi és innocent." I la multitud es va aturar. Van deixar anar en Cameron i ell va tornar trontollant a la presó, viu. Aquesta és la seva història i val la pena escoltar-la fins al final.

James Cameron va néixer el 25 de febrer del 1914 a La Crosse, a Wisconsin. El seu pare era barber. Tallava els cabells als homes blancs. També era alcohòlic, un alcohòlic abusiu que sovint perdia la feina. Buscant ocupació, va moure la família freqüentment. Primer es van traslladar a Indianapolis, després a través d'una sèrie de pobles petits d'Indiana Central. Finalment, la família va anar a viure a Birmingham, Alabama, quan James tenia 5 anys. Quan en tenia 7, els seus pares s'havien divorciat. Quan tenia uns 14, la seva mare va traslladar els seus fills al poble de Marion, al nord central d'Indiana, per estar a prop de familiars. Cameron descrivia la seva mare com una dona molt amorosa i molt religiosa. Es guanyava la vida rentant roba per mantenir en James i les seves dues germanes. Vivien en circumstàncies molt humils. A Marion, la seva llar era un antic estable a la vora del poble. La nit del 7 d'agost del 1930, en Cameron havia sortit a jugar a la ferradura abans de pujar un Ford Roadster del 1926 conduït per Thomas Sheep, que aviat va recollir un altre adolescent, l'Abraham Smith. La gent diu que van intentar robar un jove blanc, en Claude Dieter, i el van matar. Els informes inicials deien que Sheep i Smith havien violat la promesa de Dieter, Mary Bell. Cameron va dir que va fugir abans que l'home fos assassinat, i Ball no el va poder identificar com un dels atacants. Els tres joves van ser atrapats ràpidament, arrestats i acusats a la mateixa nit del robatori, assassinat i violació. I aleshores va començar la nit més llarga de la vida d'en Cameron. Una munió de gent va irrompre a la presó on Cameron i els seus dos amics estaven retinguts. Segons el relat de Cameron, una multitud d'entre 12.000 i 15.000 persones va arribar a la plaça del tribunal del comtat de Grant amb la intenció de fer un linxament. Van treure els tres joves de la presó. La turba va matar els dos més grans primer. Van treure en Sheep de la cel·la i el van colpejar i el van penjar les barres de la finestra de la seva cel·la. Quan el van penjar, Smith ja estava mort pels cops que havia rebut de la multitud. En el cas de Smith, ja era mort pels cops abans que la multitud pengés tots dos nois d'un arbre de la plaça. El tercer, en Cameron, va ser colpejat per la multitud. Li van posar una soga al coll. I aquí és on passa el miracle. Abans de ser penjat, la veu d'una dona no identificada intervé, dient que és innocent. La soga deixa cicatrius al coll de Cameron. Anys més tard, va comprar un tros d'aquella soga. La multitud es va obrir pas i va deixar...

aquella nit va quedar registrada una fotografia terrible. Un fotògraf local anomenat Lawrence Beidler va fer una imatge dels cossos de Sheep i Smith penjats de l'arbre, amb la multitud al voltant. És una de les fotografies de linxament més famoses de la història nord-americana. La gent comprava còpies com a record. Sí, sí, ho heu sentit bé, records d'un linxament. La fotografia mostra gent somrient, assenyalant, com si fossin a una fira. I en algun lloc d'aquella multitud, probablement, hi havia en Cameron amb la soga encara al coll, intentant entendre com havia sobreviscut. Flossie Bailey, un oficial local de la NAACP i el fiscal general de l'estat, van treballar per obtenir acusacions contra els líders de la turba en els linxaments, però no van tenir èxit. Mai ningú va ser acusat dels assassinats de Sheep i Smith, ni tampoc de l'assalt en Cameron. El 1931, Cameron va ser jutjat per ser còmplice abans del fet de l'assassinat de Dieter. El van considerar culpable i condemnat per un càrrec menor de complicitat abans de cometre l'homicidi involuntari i condemnat de 2 a 21 anys de presó. Va complir 4 a la presó estatal d'Indiana abans de ser posat en llibertat condicional el 1935. Cameron va dir que la confessió que havia fet d'haver estat subjectant Mary Ball mentre Smith la violava li havia estat arrencada a cops. El 1993, el governador Evan Bath el va indultar. Després de ser alliberat, Cameron es va traslladar a Detroit, a Michigan, on va treballar a la Stroh Brewery Company i va assistir a la Wayne State University. Va estudiar per convertir-se en enginyer de calderes i va treballar en aquest camp fins que va tenir 65 anys. Al mateix temps, va continuar estudiant els linxaments, la raça i els drets civils a Amèrica, intentant ensenyar als altres. Durant els anys 40, mentre treballava en una varietat de feines a Indiana, va fundar 3 branques de la NAACP, l'Associació Nacional per al Progrés de les Persones de Color. També va servir com a director estatal d'Indiana de l'Oficina de Llibertats Civils del 1942 al 1950. En aquesta capacitat, Cameron va informar el governador d'Indiana sobre violacions de les lleis d'allotjament igual dissenyades per acabar amb la segregació. Durant el seu mandat de 8 anys, Cameron va investigar més de 25 incidents d'infraccions de drets civils i va enfrontar-se a violència i amenaces de mort a causa del seu treball.

A principis dels anys 50, el cost emocional de les amenaces va portar Cameron a buscar una llar més segura per a la seva dona i 5 fills. Planejant traslladar-se al Canadà, va decidir Milwaukee quan va trobar feina allà. Allà va continuar el seu treball en drets civils, ajudant en protestes per acabar amb l'habitatge segregat a la ciutat. També va participar en 2 marxes a Washington als anys 60, la marxa a Washington per la feina i la llibertat del 63 i el Dia de Solidaritat del 68, part de la campanya dels pobres. Va estudiar història pel seu compte i va fer conferències sobre l'experiència afroamericana. Entre el 55 i el 89 va publicar centenars d'articles i fullets detallant drets civils i ocurrències d'injustícies racials. El 82 va publicar les seves memòries, A Time of Terror, A Survivor's Story. I aquí és on la història pren un gir fascinant. El 1988, després de ser inspirat per una visita amb la seva dona al memorial Yad Vashem a Israel, Cameron va fundar l'America's Black Holocaust Museum a Milwaukee, el Museu Americà de l'Holocaust Negre. Va utilitzar materials de les seves col·leccions per documentar les lluites dels afroamericans als Estats Units, des de l'esclavitud, passant pels linxaments, fins al moviment dels drets civils del segle XX. Quan va començar a recollir materials sobre l'esclavitud, els guardava al seu soterrani. El museu va començar com a un esforç de base i es va convertir en un dels museus afroamericans més grans del país. El 2008, el museu va tancar a causa de problemes financers. Va reobrir el 25 de febrer del 2012, el dia del seu aniversari, com a museu virtual. Va reobrir com a museu físic el 25 de febrer del 2022. Cameron i la seva dona, Virginia Hamilton, van tenir 5 fills. Als 88 anys, s'havia convertit en besavi, havia estat sotmesa a cirurgia cardíaca, havia lluitat contra el càncer i tenia cicatrius al coll del linxament intentat el 1930. Va morir l'11 de juny del 2006, als 92 anys, d'insuficiència cardíaca congestiva. Era un catòlic devot i està enterrat al cementiri Holy Cross a Milwaukee. 2 fills, en David i en James, havien mort abans que ell. PBS Wisconsin va produir un documental titulat A Lynching in Marion. La localitat de Marion, a Indiana, va premiar en Cameron amb la clau de la ciutat. El 1999, Cameron va rebre un doctorat honorífic de la Universitat de Wisconsin-Milwaukee. I Milwaukee va afegir el seu nom a 4 blocs de pisos de West North Avenue.

I ara ve la part que més impressiona d'aquesta història, de tota aquesta història. Cameron va ser entrevistat per la BBC i per la televisió holandesa i alemanya. Va viatjar, va parlar, va educar, i mai no va deixar que l'odi, que gairebé el va matar, el convertís en algú ple d'odi. Tot el contrari, va dedicar 76 anys de la seva vida, des del moment que va sobreviure aquell linxament fins que va morir el 2006, a lluitar pels drets civils, ensenyar la història, assegurar-se que la gent recordés. No només el que li va passar a ell, sinó el que els va passar a milers d'afroamericans que no van tenir la sort que ell va tenir. Perquè aquesta és la veritat més dura. Cameron va ser l'excepció. Va sobreviure, però entre el 1880 i el 1968, més de 4.400 afroamericans van ser linxats als Estats Units. I ningú no va ser acusat pels seus assassinats. Cap judici, cap justícia, només silenci.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: En els últims mesos, potser fins i tot en els últims anys, i aquí n'hem parlat en el programa, doncs heu escoltat el concepte, el terme de burnout, és a dir, d'estar, diguem-ne, cremat, de no tenir ganes, no? De no suportar més, de no poder més, doncs en l'entorn laboral, no? És a dir, no puc aguantar més en aquesta empresa, en aquesta feina no m'agrada, però hi he d'estar i vaig cremat i voldria descansar. Doncs aquest terme també es pot associar a les relacions de parella, ja que ja existeix i es comenta que existeix el burnout cronificat, que suposa un conflicte constant, no?, en la parella, i que la gent aguanta, allò que es diu aguanta, no?, però que no estan bé. I que molts cops o no s'ho plantegen o no saben com solucionar-ho. D'això avui en volem parlar amb la Carlota Pallàs, que és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals i màster en relació de conflictes. Carlota, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a tu.
0: En aquests casos, són molts els conceptes que hi han i crec que és molt interessant que ens puguis anar doncs, esbrinant o planificant una mica quins són aquests conceptes, perquè jo imagino que quan algú va, anem a dir a teràpia, anem a dir que amb professionals que ajudeu a resoldre el conflicte, us deveu trobar de partida moltes possibilitats, que realment ho vulguin reconduir, que jo no es pugui reconduir, que les dues persones vulguin reconduir-lo, que només sigui una d'elles, són moltes les casuístiques, no?
1: Així és. O sigui, quan les persones venen a consulta, en el meu cas parlo de la meva, et trobes moltíssimes realitats. Vull dir, a vegades, fins i tot, o sigui, un no vol continuar, l'altre vol continuar, els dos no volen continuar, però a vegades no tenen ni clar la decisió.
0: Aquí està. Aquí és on molt possiblement, clar, heu de començar a esbrinar, no? Què passa, des de quan, no? I per què s'ha arribat a aquest punt, no? De quasi d'inèrcia, no?, en molts casos.
1: Sí, és molt important la claretat a la decisió. Llavors, jo el que treballo és la claretat en consciència. Llavors, ells a partir de que tenen consciència del que, com deies tu, no?, del que ha passat, que és el que realment els ha portat amb aquesta situació de burnout, llavors poden prendre una decisió amb claretat. A vegades hi ha persones que diuen vull continuar, però quan veuen quina és la distància entre l'altre o què comporta reconstruir amb l'altre, a vegades diuen que no.
0: Que bo això, que interessant, és absolutament interessant, perquè molts cops hi ha com aquella bona voluntat, no?, de fer unes coses, sí. És com aquella, si em permets l'exageració, és com aquella persona que diu, bueno, a veure si em toca la loteria el cap de setmana, però que hi ha jugat. Ah, no, doncs no pot tocar. No? És a dir, que a vegades hi ha la sensació de, bueno, però igual ho arreglem, i llavors quan posem, no?, fil a l'agulla, m'imagino que també, Carlota, jo de fer una llista, no?, de coses, d'anotar, no?, coses quasi com aquell que fa d'allò de likes i dislikes, que es diu en anglès, no? És a dir, de què és el que t'aporta i què és el que t'allunya de seguir amb aquella relació. La gent no fa aquest treball, oi que no?
1: Això es tindria que fer a l'inici.
0: Eh que sí?
1: El que passa que estem enamorats.
0: Clar.
1: I estem tan plens de dopamina que no ens permet veure la realitat. Jo preparo persones per iniciar relacions madures.
0: Que bo.
1: I aquesta llista és una de les eines que aquestes persones s'emporten després de fer un treball amb mi. És una de tantes.
0: És a dir, és tenir ja aquest, com si diguéssim, aquest formulari, no?, anem a dir, preparat. I a partir d'aquí, escolta, això no vol dir que, imagino, Carlota, que vull dir, això no vol dir que si té 10 punts positius i 2 negatius, doncs mira, això és un no rotund o és un sí. No, s'adaptarà. Però com a mínim que tu siguis conscient del que hi ha, no?, com a mínim.
1: Exacte. Mira, jo sempre aconsello, quan una persona ha d'iniciar una relació, perquè s'estalvia el burnout per això, per incompatibilitats. Llavors és, què tinc jo per donar? Què té l'altra persona per donar? Ell sap rebre el que jo tinc per donar? Jo sé rebre el que l'altra persona té per donar? I quin projecte de vida espera? Amb aquestes preguntes, que no cal que li facis a la persona directament,
0: clar,
1: quan estàs en un període d'enamorament, vas coneixent la persona, però posar un punt de racionalitat amb això.
0: Que interessant, mm-hmm. és a dir, és una qüestió de que és evident, i per això ho expliques molt bé, de que hi ha aquesta rauxa, no? que també doncs, mm. és el motor que fa que, escolta, això és biològic també, vull dir, tampoc
1: I
0: és...
1: Preciós.
0: Clar, per això dic, tampoc és qüestió d'evitar-ho. Simplement, tenir els deures fets, no? Com si diguéssim,
1: sí, per poder focus.
0: Exacte, per poder anar veient totes aquestes situacions. Perquè, clar, aquí un dels conceptes, i per exemple, ara que arriba l'estiu, ens hi podem trobar amb tot això que, mira, sempre quan comences la temporada a la ràdio, quan vas mirant les notícies per comentar, sempre hi ha de la vuelta a la rutina en septiembre és quan la gente más se divorcia, coses d'aquestes, no? Que vas dient, dius, bueno, a veure, un moment, i llavors ja sempre surt com la frase, és que clar, a l'estiu han passat més temps junts, no? I, bueno, està bé que com en general entenguem tot això, però clar, aquí hi ha molts raonaments a fer sobre per què és això, no? I molts cops et deus trobar, i això m'interessa molt que ens diguis la teva opinió, la teva valoració, de que es parla molts cops d'això de la pèrdua d'il·lusió, no? O que ja no hi ha el desig del principi. Quan això és que ja hauria d'estar previst, no? Seran uns altres motius, no?
1: Sí, mira, David, jo et vull fer una reflexió que sempre faig i que és una de les meves aportacions, que és una de les meves etiquetes, com si diguéssim, que jo, hi ha un somni màxim quan entrem en una relació, ¿vale? Que és aquell ideal de relació que tenim. No parlo de Disney ni de Hollywood, parlo del que la persona ha somiat que construiríem una altra persona, què farien junts, quin seria el projecte de vida, com vols ser tractat, tot això. Això ho tenim, ¿vale? I normalment ens enamorem d'aquelles persones que creiem que ens ho donaran, d'acord? I llavors, amb el llarg del temps, és el que tu dius, passes cap a la desil·lusió i vas cap a un somni mínim, que és adaptar-se per por a no perdre aquella relació.
0: Clar.
1: Veus, caus en una supervivència emocional en la que veus l'estabilitat com el benestar. Què ens fa passar aquí d'una a l'altra? El que et deia, per una part hi ha una part d'expectatives. O sigui, hem posat molts cops expectatives en aquella persona que no eren reals, ni li posem unes característiques que no són reals. Per això dic de posar-li una miqueta de racionalitat quan ens enamorem. I construir un somni màxim amb una parella es pot. Es pot. Amb maduresa, amb comunicació, amb respecte, amb tot, es pot crear una relació com la que jo, apropant-se amb la que jo vull o la que nosaltres volem. Al final, i llavors ja no vius amb una supervivència o una estabilitat. No,

0: O sigui, no caus en una mateixa conforma. Caus en, hem fet un projecte conjunt.
1: Totalment.
0: Per això molts cops les crisis serveixen per replantejar les relacions i anar cap a aquest somni màxim conjunt.
1: Aquí, del que ens estàs dient, per això queda clar que aquesta voluntat d'aquest reconduir, aquest recalculando ruta, que diríem si fos un GPS, cal que siguin les dues persones, no? Les que,
0: per suposat.
1: Clar, perquè per si no, suposat. Una acabarà posant més que l'altra, no? Possiblement.
0: No. Llavors hi ha anul·lació de l'altra part i adaptació de l'altra. I el que s'adapta no és feliç.
1: Exacte.
0: I quan no és feliç... no funciona la relació. Ha de ser horitzontal, projecte conjunt, agafar-se de la mà i ser un equip.
1: Tornant al que dèiem de l'estiu, no? Arriba una situació en la que es complica tot pel fet de que passarem més hores junts. Això es pot preparar o és que s'ha d'haver treballat d'abans?
0: No, es pot preparar. Es pot preparar. Jo sempre, amb relacions, et parlo de relacions que més o menys funcionen. Les relacions que estan en un burnout tenen com... És un altre estadi, que també puc comentar-lo si cal.
1: Sí, tant i tant. Però,
0: bueno, les parelles, més o menys, que porta la relació, quasi totes les parelles els hi agobia el període de vacances.
1: Mm-hmm.
0: Funcioni o no funcioni. El que passa que les que funcionen ho parlen i les que no funcionen no ho parlen.
1: Clar.
0: M'explico? Llavors és, molts cops és dir, escolta, ens anem de vacances, ¿vale? Tu que, amb tota la maduresa, tu què necessites, carinyo? Pues mira, jo necessito veure si tindrem si tenen canalla o no en tenen, és igual, no? Bueno, pues
1: sí.
0: Jo necessito, mira, un temps d'espai al dia, pues escolta, dona'm una hora, mitja, o perquè jo vagi a córrer, o jo necessito després a la tarda anar a passejar, o jo necessito mar, o jo necessito... És parlar el que tu necessites i el que jo necessito. I fer aquest projecte de vacances així. Vale, fem aquest projecte de vacances així. Posem unes idees de les vacances que volem, no? Vale. Després, què passa si algun cop no podem complir? O algun cop es dona la tessitura de que no es pot complir? Vale, pues bueno, què farem si no es pot complir? Vale. Reaccionarem bé, no reaccionarem? Com hem de reaccionar? Llavors és fer el pacte abans de les vacances. Què vol cadascú i què farem conjuntament? És una aliança de vacances. És un pacte de vacances, un pacte de vacances.
1: Però és que és que em sembla tan clar i tan necessari que el problema, Carlota, és que no ens ho han explicat això abans, com si diguéssim, no? És a dir, no ens havíem preparat per això. Quan és una cosa bàsica totalment, el fet de dir, escolta, no vol dir que abans es deia a pan i cuchillo, no? A les bones i a les dolentes. Escolta, a totes hores no, perquè jo he de seguir sent una persona, la persona que era, o la persona que sóc, o la persona que vull ser. És a l'espai compartit, no?, el que s'ha de compartir.
0: Exacte. És que tu estàs dient algo molt important, que és l'amor madur comporta estar junts, però tenen una part d'autonomia i llibertat.
1: Sí, sí, exactament.
0: I a més, on jo creixo la relació, però també creixo com a individu.
1: Totalment, totalment.
0: Les relacions sanes han de permetre aquest espai d'individu.
1: A més, amb aquest afegit tan important que deies, no?, sobre els objectius de que anem variant, no?, anem canviant, i per tant, aquestes dues persones, quan inicien una relació, anem a dir treballades, doncs saben on estan, però és que cap dels dos pot saber on estarà d'aquí un temps, professionalment, laboralment, emocionalment. Llavors, el que cal és, com si diguéssim, saber anar-ho detectant tot. No vol dir que cada petita cosa... Escolta, que hem de... No, però sí que com a mínim anar-ne sent conscients, perquè si és un... És a dir, és com que vagin amb la mateixa... que diguem-ne que remin una mica en la mateixa direcció, perquè si no, ja possiblement ja serà molt tard quan es posi en comú, perquè seran com dos objectius diferents, no?
0: Sí. Això se li diu compromís.
1: Clar.
0: El compromís és l'agape, ¿vale?, que es diu en llatí. És, jo, el que tu et passa, tant sigui bo o com sigui dolent, si és dolent, jo ho pateixo, i si és bo, jo me n'alegro. M'explico? I els canvis es gestionen des d'aquesta perspectiva. I els canvis que van havent en vida es gestionen. Pot haver-hi parelles que siguin un equip i que en un moment donat els hi canvien molt les vides, els interessos, i ja no vulguin estar. Però segurament faran un tancament molt més madur, també.
1: Clar, exactament. I això també és molt important per la posterior poso cometes reconstrucció de la persona. És a dir, que no pot ser aquest problema de que quan es trenqui una relació em diguis que m'he de tornar a trobar, o allò que et diuen amb tan mala intenció, no mala intenció conscient, però tan bon poc bé que et fa, allò de dir, ai, mira, és que aquesta ja ha refet la seva vida. Què vol dir que ha refet la seva vida perquè ha trobat una altra persona? No, la seva vida és aquella persona, i en tot cas compartirà doncs aquest projecte comú, fins i tot vivint o no junts, però sense deixar de ser la persona. Molts cops és que deixàvem de ser nosaltres mateixos, no? Com deies, per contentar l'altre, sí. per seguir, i llavors això fa que fins i tot doncs, hi havia gent que poso cometes, que és una mica en humor, però és que no deixa de ser així, que l'últim que vol és arribar a casa, no? Com si diguéssim.
0: Ah. Sí. Vale, clar, aquí has tractat diversos punts, no? Que és també l'anul·lació de la persona, no?
1: Correcte.
0: S'anul·la la persona per por a no tenir una relació, per por a no perdre una relació, jo m'anul·lo perquè jo el que vull és vull tenir una relació, o sigui, el cos que tingui, vale? Que aquí hi ha diverses coses, eh? I després, el no arribar a casa. Home, una persona que l'espai d'expansió no se li permet a casa seva, de ser ella, aquesta persona, sóc jo, gaudeixo el meu espai, estic a casa, no vol anar a casa. Perquè al final ho veu com una presó.
1: Exactament.
0: I al passa final, més del que ens pensem.
1: Absolutament. Un pot ser per manca de poder ser tu, o per evitar conflictes, evitar situacions que ja estan. Aquí una de les claus que la Carlota ens diu que seria fonamental de treballar és el tema de la comunicació, no? És a dir, tenir els deures fets, però a partir d'aquí, aquests deures, perquè es puguin complir, cal sinceritat. Això no vol dir sempre estar-ho explicant tot, però no. Saber comunicar bé, ser coherent, no? És a dir, que hi hagi, primer, dèiem, aquesta intenció, perquè si no hi ha la intenció a teràpia, a consulta, no podeu fer res, però que hi hagi aquesta comunicació entre les parts de la parella, perquè això facilitarà molt el camí, no? I al contrari, que si una de les dues parts ja ho veu clar que no, l'altra el que ha de començar a fer és veure que el millor per si mateix, per si mateixa, és no continuar amb allò quan no et volen, no?
0: Exactament. Ha de fer el procés de dol.
1: Exacte.
0: Així és, encara que costi, perquè si no fa aquest procés, tindrà relacions amb aquest procés obert.
1: Vale?
0: I llavors és una frase molt, molt, molt bona que diuen noves relacions, mateixos problemes.
1: Clar, clar.
0: Si no fas aquest procés de dol i de tancament de relació, te'ls emportes.
1: Sense haver fins i tot la reflexió, perquè la culpa mai és d'una sola banda, no?
0: Exacte.
1: Havent fet la reflexió de què no t'anava bé, no?, d'aquella parella, per aprendre-ho, de dir, escolta, això ho he d'intentar evitar de la propera, però sobretot també què he fet jo malament, o què, malament entre cometes, eh? Però què puc fer jo també per millorar o perquè jo funcioni d'una determinada manera, eh? Que sí?
0: I tant que sí. L'examen va més per tu que per l'altre.
1: Clar, perquè home, de tu pots canviar, l'altre és que serà una altra persona, no?
0: Exacte, i veure que d'aquesta persona què m'ha fet mal a mi, per què m'ha fet mal, perquè en el cas de que hagi estat un desequilibri, ja hi ha hagut un desequilibri, per què jo he suportat això durant tant de temps, no? També és fer-se un treball personal.
1: Aquí m'imagino que et deus trobar molt en situacions de és que jo sóc així, saps? Com volem dir, és que a mi això no m'interessa, no? Lo de, saps, comentar les coses o tal. No, jo és que soy muy así. Clar, dius, estar muy así pot estar bé en determinades coses, però que també quan si ens apuntem a una, jo què sé, a una gincama, doncs ho volem fer bé, no? Doncs també hi ha coses que encara que siguem d'una determinada manera, podríem anar aprenent també una mica, no? A fer-ho millor.
0: Exacte. A mi les persones quan venen a la consulta, això no m'ho diuen, perquè jo quan veig que un cas ja va per aquí, ja dic, bueno, si jo sóc així i així sí, que no puc fer res, doncs dic, bueno, doncs no cal que tirem els diners.
1: Correcte.
0: Clarament, correcte. No? I l'altra persona no passi un mal procés, perquè al final venen il·lusionades la parella. Normalment és una que convida més, però si l'altra no està així, això sí que m'ho trobo molts cops al carrer. També hi ha el no voler canviar, també està dient molt.
1: Exacte, exactament. Que interessant, perquè al final som un procés vital, no? Si som conscients que nosaltres anem canviant, pel que sigui, hem de ser coherents amb això i hem de ser sincers amb això, no? Amb nosaltres i amb les demés persones, no? Perquè si no, és una manca de coneixement. I és que, clar, molts cops es tendeix a buscar solucions comuns, no? Ah, és que a nosaltres ens passa això, no? Com si fos una cosa molt global. I està bé que coneguem aquests conceptes que ens comenteu els professionals, però també és molt important que entenguem que cada cas té unes circumstàncies determinades. Ho dic perquè si no, a vegades passa molt de dir, no, és que la meva parella era narcisista, o era, no sé, o era tòxica. O no sé. Ah, bueno, clar, és que així tu no tenies la culpa de res, si és que tot era culpa de l'altra persona. I a vegades, que sí, Carlota, que busquem una mica la culpa és dels altres?
0: Per suposat. En el dir la culpa és dels altres, llavors tu no has de fer res, no t'has de treballar, no et responsabilitzes de res. I en aquí hi ha un gran error, perquè llavors la meva pregunta, quan hi ha persones que venen, així, que venen a consultar així, normalment en procés és en sessions individual, els dic, vale, perfecte, la culpa és de l'altra persona. Què passa amb tu? Què et passa a tu? Que has aguantat aquesta situació.
1: Clar.
0: Que bo. Llavors s'ha de treballar per l'altra banda. Sí, l'altra persona és molt dolenta. És molt dolenta, vale? Ho admeto. Vale? Tampoc em preocupa tant com era l'altra persona.
1: Correcte.
0: T'ho dic així, David, a mi em preocupa la persona que tinc davant. I dic, vale, però tu per què?
1: Què és el que pots treballar, Carlota?
0: Per què suportes això? O per què ho has suportat si era tan dolenta? Anem a mirar.
1: Que bo.
0: Llavors és...
1: Que interessant. I al final això el que fa, i el que avui parlant amb la Carlota hem pogut veure, que és que precisament perquè entenguem de que no després al setembre hem de dir allò de... Escolta, és que al setembre és quan més parelles es separen. Bueno, doncs escolti, potser podríem evitar unes quantes si ja comencem a treballar abans, i si alguna ja no té solució, doncs ja potser ja no cal ni que feu les vacances junts, que es podria dir. I així repartim una mica l'estadística i no al setembre ens trobem sempre en les mateixes notícies. Això és perquè veieu com d'important és la comunicació, com d'important és parlar, com d'important és conèixer-se a un mateix i, com ens deia la Carlota Pallàs, què és el que un vol, què és el que un espera d'un i de l'altra persona, no? I escolta, si veus que no d'això, que si el cotxe ja no arranca el portes al taller, doncs en alguns casos el cotxe es pot portar al taller i en altres doncs, potser ja hem d'anar caminant o en bicicleta a la feina, eh? No necessàriament canviar de cotxe immediatament, que hi ha molta gent que canvia de cotxe molt ràpid, eh? I no ha fet aquest procés, que per això estan els professionals que ens ajuden en tots aquests processos. Ja coneixeu a la Carlota Pallàs, que és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals, màsters en resolució de conflictes, que és el pa nostre de cada dia. Carlota, ha estat un plaer poder-te saludar i fins ben aviat.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar el dijous, 18 de juny de 2026, un 18 del 6 del 26, en el que esperem que la gent, doncs, tingueu, els nostres oients i els que no són oients en general, desitgem que tothom, doncs, tingui un dia el millor possible. Calorós, perquè això va així, ara ja no ens salvem i suem molt, però per si hi ha algun moment que us pot venir bé tenir un tema de conversa, sempre a aquestes hores, doncs, escollim una notícia que, bueno, ens pot arrencar un somriure, una preocupació, no ho sé, depèn del dia. Avui, quin has triat, David Morales? A veure...
1: Mira, avui hem d'anar fins als Estats Units, concretament fins a la localitat de Palm Springs, a Califòrnia,
0: mal,
1: on acaben de retre homenatge a una de les grans actrius de Hollywood. I és que parlem de Marilyn Monroe, que aquest any es compleixen 100 anys del seu naixement. I per homenatjar-la, el que han volgut fer és batre, o intentar batre, un rècord Guinness. El rècord Guinness de persones disfressades de Marilyn Monroe reunides en un mateix espai. I ho han aconseguit. Es deia la festa Los 100 de Marilyn, els 100 de Marilyn, els 100 anys. I va acabar, atenció, amb 1.037 persones vestides amb a l'estil d'aquell icònic vestit de la pel·lícula La Tentación Vive Arriba. Així que han aconseguit batre el rècord que estava, en aquest cas, en el 2020, un equip que tenia l'equip de natació Marilyn Jetty d'Austràlia, que va reunir 254 persones.
0: Imagina't.
1: Ara s'han aconseguit més de 1.000, 1.037 concretament, vestides com Marilyn Monroe. És... Hi ha fotografies i la veritat és que és divertit veure tot de persones vestides exactament igual, a més amb perruca. És que són com clones, unes ulleres de sol,
0: sí,
1: negres,
0: sí, sí.
1: Totes vestides iguals. És divertit.
0: Déu-n'hi-do, i de veritat que és d'aquelles coses que, com bé dius, quan estan totes així totes juntes i així fa certa gràcia, perquè dius, mira, és que facin qualsevol gest o qualsevol petita coreografia o el que sigui, fa molta gràcia. Bé, nosaltres tornarem aquesta propera nit, serà a 2:15, com sempre, per seguir acompanyant-vos, per seguir fent Nits de Ràdio. David, que tinguis bon dia.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dijous 18 de juny de 2026. Vagi bé, adeu-siau.
2: Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias.
3: Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es jueves, es 18 de junio de 2026. Las tormentas y los chubascos van a menos, pero hoy todavía se van a repetir en la cordillera cantábrica, en Castilla y León, y no se descartan en Extremadura y en el área de los Pirineos. Otra mañana con nubes bajas en los litorales del norte y de Cataluña, aunque a medida que avance el día los cielos se van a ir despejando. Tiempo muy estable en el resto del país, con sol y con la primera ola de calor ya a la vista a partir de este próximo sábado. Hoy, de momento, las temperaturas suben.

0: seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
2: L'IBEX 35 viu al marge del que pugui decidir la Reserva Federal Americana sobre els tipus d'interès en les properes hores i segueix disparat per l'acord d'Hormuz. Aquest dimecres ha tancat per sobre dels 19.400 punts amb un increment de l'1,35%. Acciona, Acciona Ener i Bank Inter són les empreses que més pugen, mentre que ArcelorMittal, Fluidra i Colonial lideren els números vermells.
1: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bon dia. Avui a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen elevades, especialment a zones de Lleida i de la Depressió Central. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant els pròxims dies pujaran de forma important les temperatures. Al cap de setmana s'esperen valors elevats i a Lleida, per exemple, es podran arribar als 40 graus o als 38 graus a Girona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Lleida no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
4: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
5: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
4: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
6: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
7: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
8: Son las 6:30, las 5:00.

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els bombers de la Generalitat han estat treballant tota la nit en l'incendi de Talavera, a la Segarra, que es va donar per estabilitzat ahir al vespre, després d'afectar prop de 60 hectàrees de terreny agrícola. El foc es va declarar a última hora de la tarda en uns camps de cereal i va obligar a mobilitzar una cinquantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb més de 200 bombers sobre el terreny. L'inspector cap de suport dels bombers, Claudi Gallardo, ha explicat que les altes temperatures feien l'incendi previsible.
2: Podíem tenir aquest tipus d'incendi. Cada dia la previsió que ja sabem una mica a què juguem, no? Però esperàvem aquests escenaris que van això al voltant de segurament doncs, arribar doncs, al centenar d'hectàrees o així, doncs són escenaris que ens podem trobar aquests dies. Per tant, ja hi comptàvem.
1: Protecció Civil va enviar un ES Alert ordenant el confinament de diversos nuclis com Pallerols, Sant Antolí, Briançó i els Hostalets, una mesura que es va mantenir fins que es va confirmar l'absència de perill. No hi ha danys personals, tot i que podria haver-hi afectacions materials amb danys en instal·lacions i parcel·les agrícoles. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar la precaució per evitar incendis, sobretot ara, que estem a les portes de la primera onada de calor d'aquest any, la qual es preveu que arribi diumenge. I aquesta calor també obliga a adoptar mesures per garantir la seguretat laboral, adaptació d'horaris, rotacions, espais d'ombra i hidratació. Aquestes són algunes de les mesures que inclou el nou protocol per evitar els efectes de les altes temperatures a la feina. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia. S'ha presentat a Lleida, on l'estiu passat va morir un temporer al Carràs durant una onada de calor. La inspecció va concloure que l'empresa per a la qual treballava no disposava de les mesures per anticipar-se als riscos de la calor. Ho ha explicat el secretari de Treball, Paco Ramos.
4: No hi havia protocol i, per tant, no es van complir els horaris. I, a més, es va acreditar una relació de causalitat entre aquest fet i la mort de la persona.
3: A més de les tasques de prevenció, la Inspecció de Treball reforçarà els controls. L'any passat va fer 98 actuacions a la demarcació de Lleida amb 35 requeriments i 9 infraccions detectades que van comportar sancions per valor de més de 167.000 euros.
1: Un altre col·lectiu que pateix especialment la calor és el de les persones sense sostre. Bea Fernández és la directora de la Fundació Arrels.
5: Un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras i que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor. De la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació.
1: Avui aquesta entitat finalitza el recompte per identificar el perfil i les necessitats d'un grup que cada cop és més nombrós a Barcelona. Enguany hi ha més de 2.000 persones que dormen al carrer, un 45% més que ara fa un any. Els darrers desallotjaments a la zona franca i a Badalona han fet que moltes persones hagin optat per assentar-se en zones com la Vila Olímpica o la Ronda Litoral.
0: Más de uno Catalunya.
1: La campanya perquè els metges deixin de fer hores extres, impulsada l'1 de juny, va obligar a ajornar un miler d'operacions no urgents i un miler d'endoscòpies només en els primers 4 dies de funcionament. Ana Utiel, bon dia.
6: Bon dia, Montse. El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades aquest dimecres, coincidint amb una nova vaga de metges, la 12a des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha defensat la campanya batejada amb el nom Ni un minut més.
7: Ni un minut més és activitat voluntària. I com que és voluntària, jo avui dic que deixo de fer-la i s'ha acabat el broqui. I el problema és que com que d'això en depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari, això fa molt mal.
6: Pel que fa al seguiment d'aquesta vaga, Salut l'ha xifrat en un 4%, mentre que el sindicat en un 29%.
1: Gràcies, Anna. I avui les que estan cridades a la vaga són les treballadores de les escoles bressol de Catalunya. L'aturada ha afectat tant les escoles bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Catalunya va registrar el 2025 la taxa més alta de sol·licituds d'eutanàsia a tot l'Estat, amb 6,14 peticions per cada 100.000 habitants. La xifra quasi triplica la mitjana espanyola. Des que la llei va entrar en vigor el 2021, gairebé 1.700 persones han exercit aquest dret. Més coses, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'AIREF, eleva fins a 1.700 milions d'euros les indemnitzacions que l'Estat ha hagut d'assumir per la construcció i el tancament del fallit magatzem de gas Castor, ubicat davant del Delta de l'Ebre. L'autoritat també adverteix que l'import total pot incrementar-se fins a la clausura definitiva de les instal·lacions. I sàpiguen que almenys han detingut 10 persones a Salou en el marc d'un macrooperatiu policial contra una organització dedicada a la importació i distribució de productes falsificats.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els Mossos

0: Esquadra, som amb tu sempre per fer que la convivència sigui una realitat i som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
1: Más de uno Catalunya.
0: Les 7 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
2: Bon dia. El Futbol Club Barcelona jugarà aquesta tarda a les 8 al primer partit de la final de la Lliga CB al Roig Arena contra València Bàsquet. A la nit, a les 9, el Palau Blaugrana, Barça i el Pozo Murcia disputaran el segon maig de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Dimarts, el primer victòria pels barcelonistes. El Barça i Timotei Enguessan arriben a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre de l'equip d'handbol fins al 30 de juny de 2029. L'anterior vincle del francès expirava a l'estiu de 2027. Madison Conner és nova jugadora de l'Uni Girona per la propera temporada. L'escorta estadounidenca arriba del club Amigos del Baloncesto Estepona, fa 80 d'alçada i té 22 anys. Paula Badosa es fica als quarts de final del torneig de tennis de Berlín després de superar els vuitens de final l'estadounidenca Coco Gauff per 1-6, 6-3 i 6-2.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
3: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
4: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
7: Son las 7 y media, 6 y media en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: segons els informes del Comitè de Científics del Govern espanyol.
1: Barcelona reforçarà la seguretat i la convivència als barris del Poble Sec i la Marina, escenari de dos tirotejos en l'últim mes. S'hi desplegaran més agents cívics i efectius de la Guàrdia Urbana, es reformaran els espais degradats i s'impulsaran itineraris d'acompanyament per als col·lectius més vulnerables. Ana Utiel, bon dia.
2: Bon dia. Ho ha aprovat la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament a proposta del grup municipal d'Esquerra. La mesura ha obtingut el suport de tots els partits, tret del PP, que s'hi ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra. El diputat d'Esquerra, Jordi Corona, s'ha mostrat especialment preocupat per les persones sense llar que viuen a Montjuïc, una problemàtica que, segons ha dit, no es pot solucionar només amb pressió policial i endurint el codi penal. Una qüestió que ha volgut separar dels tirotejos de les darreres setmanes amb una arrel molt diferent. De fet, la regidora del districte de Sants Montjuïc, Raquel Gil, ha admès la sensació d'inseguretat creixent, però ha insistit que les dades generals demostren una reducció dels delictes.
1: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, estudia portar a la justícia el projecte de la variant d'Olot i les Preses. Abans, però, ha presentat un requeriment a la Generalitat, l'última oportunitat perquè el govern català garanteixi la mobilitat de les persones durant les obres i la reparcel·lació dels terrenys agrícoles. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Unes demandes que queden recollides en la quarantena d'al·legacions presentades al projecte. Si no són ateses satisfactòriament, l'Ajuntament demanarà la paralització cautelar del projecte. Escoltem l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca.
4: Abans d'anar directe al contenciós, hi hauria unes mesures cautelars que, bueno, que poden donar temps, no?, a que es reguli o que es donin més respostes o que es facin tots aquests projectes que han parlat, no?, durant aquest temps, per justificar que moltes de les respostes no fossin donades.
3: La voluntat de l'equip de govern és que la Generalitat incorpori les concrecions que falten en un document addicional, tenint en compte l'estat de tramitació del projecte.
1: Gràcies, Gavi. Canviem de qüestió. Dos menors d'edat han resultat ferits en estat greu a la Granada, a la comarca de l'Alt Penedès, després de caure de la teulada d'una nau on s'havien enfilat. Els fets van passar dimarts a la tarda al carrer Poeta Josep Maria Font, el sostre es va esfondre i els adolescents, un noi i una noia, van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada per carretera a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. I un últim apunt, sàpiguen que l'institut que reuneix a més de 200 defensors del poble de tot el món ha reconegut la feina de la Sindicatura de Greuges de Barcelona en la reparació de les violències sexuals. Aquesta institució ha inclòs la sindicatura en la seva recopilació de les millors pràctiques.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
6: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
7: Alsina, da la hora.
8: Hoy. Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: paz y estabilidad pese a la incertidumbre sobre las siguientes fases y de no cumplir los términos, Trump amenazó a Teherán con bombardearles de nuevo.
1: Más de uno. En Onda Cero.
2: Para reducir el colesterol, haz ejercicio, el colesterol alto, cuida tu alimentación, toma un Danacol cada día, que es clave para un corazón sano. Danacol está reconocido por la Fundación Española del Corazón. No nos hagamos daño, con Jorge Freire. Buenos días, Jorge.
3: Buenos días, don Carlos.
2: ¿Cuál es su consejo?
3: Pues aquí va, reinventémonos. Hay muchos cuentos de Stevenson en que el protagonista se aburre de pasar por soso y santurrón y acaba transitando al vivire pericoloso. Del talante al tasante, un hombre gris y anodino se lía la manta a la cabeza y parte hacia tierras remotas en busca del fulgor de los quilates. Eso es reinventarse, y solo los puristas se rasgaron las vestiduras cuando Picasso le pegó un trabucazo a la perspectiva o cuando Dylan electrificó la guitarra. Ahora niegan a Zapatero el derecho a tener su periodo azul, su Ziggy Stardust de las comisiones, su Achtung Baby de las alhajas presuntamente heredadas, pero todos merecemos reinventarnos. Hay hombres que, llegada la mediana edad, se dejan coleta y se ponen pendiente, o escriben haikus, o se hacen triatletas, o se fugan con la secretaria. Y hay quien pasa de Gandhi a Alibaba. Ya está bien de que los jueces y los periodistas se ensañen, porque sí, señores, Zapatero nos está dando una lección filosófica. Nos está diciendo que todos debemos abandonar la cárcel del personaje público que nos asignaron. Yo es un otro, decía el poema de Gambó, tanto peor para la madera que se descubre convertida en violín.
2: Moraleja.
3: Reinventarse no es traicionarse, sino salir de la crisálida hecho mariposa, aunque la mariposa lleve caja fuerte y abogado procesalista. No nos hagamos daño.
2: A las 11 te espero de nuevo aquí en Más de Uno.
3: Hasta aquí luego, estaré al cine.
4: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
2: Es 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
5: Onda Cero Cataluña.
6: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
7: Pero aún sigue, ¿eh?
8: Sí, ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio, service care, y no termina.
9: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
10: Tú también.
9: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
11: Ven a tu centro más cercano de Quadis Autolica o entra en mercedesocasión.com.
5: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
12: Què tal? Bon dia. Els bombers segueixen treballant en l'incendi a Talavera, a la Segarra, i la previsió és poder donar el foc per controlat al migdia. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
13: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dijous destacant aquestes 3 avaries que tenim actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que talla un carril de circulació en sentit nord i provoca ja 7 quilòmetres d'aturades. Les altres 2 avaries han estat a la Ronda Litoral, totes 2 en sentit nord i també tallant un carril de circulació. La primera ha estat entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, doncs que deixa 2 quilòmetres de lentitud. La darrera avaria ha estat a l'altura de Montjuïc, que també en aquest cas deixa aturades, en aquest cas però de fins a 7 quilòmetres en sentit nord, ja des de l'Hospitalet de Llobregat. Per altra banda, destaquem retencions habituals als voltants de Barcelona, al Llobregat, sobretot, amb cues des de l'A2 i la B23, des del Papiol i Pallejà, però també al Vallès tenim retencions a l'AP7 en sentit sud, entre la Roca, Montornès i també entre Mollet i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
12: Pel que fa al temps, dia de sol en general, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb petits ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. De màximes per avui s'esperen 38 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 a Tarragona i 28 a Barcelona.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
12: A les portes de l'estiu i de la primera onada de calor, Catalunya ja ha començat a patir els primers incendis forestals de la temporada. Els bombers de la Generalitat han estat treballant tota la nit en l'incendi de Talavera, a la Segarra, que es va donar per estabilitzat ahir al vespre després d'afectar prop de 60 hectàrees de terreny agrícola. Confien en poder-lo donar per controlat aquest migdia. El foc originat en uns camps de cereals va obligar a mobilitzar una cinquantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb més de 200 bombers sobre el terreny. L'inspector Claudi Gallardo ha explicat que les altes temperatures feien l'incendi previsible.
7: Podíem tenir aquest tipus d'incendi. Cada dia la previsió que ja sabem una mica a què juguem, no? Però esperàvem aquests escenaris que van això al voltant de segurament doncs, arribar doncs, al centenar d'hectàrees o així, doncs són escenaris que ens podem trobar aquests dies. Per tant, ja hi comptàvem.
12: Recordem que Protecció Civil va activar un ES Alert ordenant el confinament de diversos nuclis com Pallerols, Sant Antolí, Brianzó i els Hostalets fins que es va confirmar l'absència de perill. No hi ha danys personals, però sí possibles afectacions en instal·lacions i parcel·les agrícoles. I aquest matí també estem pendents de l'incendi controlat que ha cremat l'edifici principal de l'IRTA Cressa al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, on van treballar fins a 15 dotacions. El foc es va originar en uns matolls propers al centre de recerca. Montse Díaz és la cap d'intervenció dels bombers.
10: Puc dir exactament quin és l'origen de l'incendi. Suposem que ha sigut uns matolls que estaven a l'exterior. Nosaltres ens ha entrat al servei com un incendi que afectava la façana. Passa que a través de la façana ha pogut accedir a l'interior, a les oficines.
12: Des de Protecció Civil recorden que cal extremar la precaució per evitar incendis, sobretot ara que estem a les portes de la primera onada de calor d'aquest any, la qual es preveu que arribi diumenge i que s'allargui com a mínim fins dimarts 23 de juny.
5: Más de uno Catalunya.
12: El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una llei per retirar l'amiant de totes les construccions de Catalunya. És una norma pionera a Europa que contempla ajudes directes i multes de fins a 100.000 euros per a qui la incompleixi. Marcos Díaz, bon dia.
14: Bon dia. El govern preveu invertir 20 milions d'euros anualment perquè la llei no quedi en paper mullat. La consellera de Territori, Sílvia Panequem, explica que el primer pas serà identificar totes les construccions amb fibrociment.
15: A partir d'ara hem d'elaborar el reglament de desplegament d'aquesta llei. Això ens ha de permetre aquest registre, aquest cens d'ubicacions d'aquest amiant. Segon, un registre de les empreses que puguin retirar aquest amiant i posar a punt també aquells abocadors que puguin recollir aquest tipus de material. I continuar amb els recursos econòmics que han d'ajudar a la retirada efectiva d'aquest amiant.
14: La llei també reconeixerà les víctimes si la consellera deixa la porta oberta per rescabalar-les econòmicament.
12: Precisament aquest és un fet que celebren des de les entitats que han lluitat per elaborar aquesta normativa. Cal recordar que des de l'any 2000 s'han xifrat en una quarantena les persones que han mort o han emmalaltit com a conseqüència del fibrociment.
16: Crec que això és un acte de justícia. És molt convenient i important, no solament per les famílies, sinó per aquelles persones que també són veïns i veïnes, i veure que és un tema que transcendeix el límit personal familiar, que és una cosa que afecta i que afecta la societat.
12: Eren paraules de Jordi Giró, el president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, en declaracions a La Brúixola. I un últim apunt, sàpiguen que fa uns minuts els bombers de la Generalitat han informat que han localitzat sense vida un home de 64 anys desaparegut a Ulldecona, a la zona de la Torreta del Montsià. L'avís es va rebre ahir a les 9 del vespre i en la recerca hi van participar 5 dotacions.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
17: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661. 93-495-1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y València o en cabedo.com.
18: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
19: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
12: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
20: Bon dia. El Futbol Club Barcelona jugarà aquesta tarda a les 8 al primer partit de la final de la Lliga CB al Roig Arena contra València Bàsquet. A la nit, a les 9, el Palau Blaugrana, Barça i el Pozo Murcia disputaran el segon maig de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Dimarts, el primer victòria pels barcelonistes. El Barça i Timotei Enguessan arriben a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre de l'equip d'handbol fins al 30 de juny de 2029. L'anterior vincle del francès expirava a l'estiu de 2027. Madison Conner és nova jugadora de l'Uni Girona per la propera temporada. L'escorta estadounidenca arriba del club Amigos del Baloncesto Estepona, fa 80 d'alçada i té 22 anys.
12: Cultura, el Sonar 2026 obre les portes avui dijous, una edició amb canvis tant a la direcció del festival com pel que fa a l'escenari. Tota la programació musical, amb The Prodigy, Skepta, L'X o Amelie Lens com a caps de cartells, es farà al recinte de Gran Via, de Fira de Barcelona. El Sonar Més D es trasllada a la Llotja de Mar, mentre que la versió familiar, el Sonar Kids, es farà al Parc del Fòrum. Es preveu que 160.000 persones participin en totes les activitats. I avui hem de parlar de més festivals, i és que aquest vespre al Blau Marí Music Port Vell, concert de Sau.

0: El concert coincideix amb un moment molt especial per al grup, marcat pel biopic Els de Sau, que recupera la trajectòria de la banda i el record de Carles Sabater. Sau proposa un espectacle carregat d'emoció, amb imatges inèdites, fragments vinculats a la pel·lícula i els grans èxits que van marcar tota una generació. Doncs arribem així al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, al control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Hi ha Julietes buscant Romeus, hi ha princeses que busquen...
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Pues de la mano de la Fundación BBVA y de los premios Fronteras del Conocimiento, llegamos al final de esta tertulia, que es un momento pues muy agradable, yo creo, para la audiencia. Casimiro García Vadillo, porque es el momento de desearos que tengáis un día muy bonito.
1: Gracias.
0: Adiós, Casimiro García Vadillo, y la audiencia se suma a esta felicitación y a este deseo sincero. Adiós, David Jiménez Torres, que disfrutes muchísimo. Adiós, Tony Bolaño, hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día, adiós, que tengáis un gran día.
0: Muy bien. Adiós, Marta. Adiós.
3: Hasta Rubén. Mañana, adiós, viernes.
0: Urquizu. Adiós. En 5 minutos, la actualidad.
4: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
5: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
6: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
8: Parc de vacances Vilanova Park, a Vilanova i la Geltrú. Vilanova Park, reconegut com un dels millors parcs de vacances d'Europa. A Vilanova Park, nou parc aquàtic infantil sostenible. Parc de vacances Vilanova Park, vacances familiars en plena natura. Vilanova Park, el paradís més proper. Vine com tu vulguis, amb tenda, caravana, bungalow o glamping. Aprofita les ofertes del nostre web, vilanovapark.com.
9: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
10: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
11: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
14: Com cada any, amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
17: Avui coneixem l'associació Vincle.
18: A Vincle promouen la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en risc des del seu hàbitat social i amb compromís amb els processos de conscienciació.

0: Consulta condiciones en Mutua.es.
1: Parc de vacances Vilanova Parc. A Vilanova i la Geltrú. Vilanova Parc, reconegut com un dels millors parcs de vacances d'Europa. A Vilanova Parc, nou parc aquàtic infantil sostenible. Parc de vacances Vilanova Parc. Vacances familiars en plena natura. Vilanova Parc, el paradís més proper. Vine com tu vulguis, amb tenda, caravana, bungalow o glamping. Aprofita les ofertes del nostre web, vilanovapark.com.
2: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
3: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Bon dia. Avui a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però es mantenen elevades, especialment a zones de Lleida i de la Depressió Central. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant els pròxims dies pujaran de forma important les temperatures. Al cap de setmana s'esperen valors elevats i a Lleida, per exemple, es podran arribar als 40 graus o als 38 graus a Girona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Lleida no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
6: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències...
6: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona.

0: ¿Pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
2: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any. També en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts. Sempre.
3: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
4: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
5: Obrim l'agenda esportiva del dijous 18 de juny del 2026 i ens trobem que arrenca la segona jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol que s'està disputant als Estats Units, al Canadà i Mèxic. Corresponent al grup A, la República Txeca i Sud-àfrica s'enfrontaran a les 6 de la tarda a Atlanta. Totes dues van perdre en el seu debut a la cita mundialista. Més tard, a les 9 de la nit, Suïssa i Bòsnia es veuran les cares a Los Angeles, segona jornada del grup B. Continuem avançant i ja ens endinsem a la matinada perquè a les 12, hora catalana, el Canadà-Qatar es jugarà a Vancouver del mateix grup B i encara la matinada de dijous a divendres Mèxic-Corea del Sud a Guadalajara després que tots dos guanyessin en l'estrena i per tant amb la primera plaça del grup A en joc. Aquest dijous hi ha més esport a banda del Mundial de Futbol. A les 8 del vespre València i Barça inauguraran la final de la Lliga CB al Roig Arena, primer partit de l'eliminatòria pel títol que es disputarà al millor de 5 duels. L'equip blaugrana amb Xavi Pascual al capdavant té la possibilitat de tornar a ser campió de Lliga 3 anys després. I també dijous el Barça de Futbol se les veurà les cares amb el Pozo Murcia a les 8 del vespre, segon partit de la final del campionat de Lliga. L'eliminatòria també es disputa al millor de 5 partits. I divendres pot ser un altre dia històric pel Centre d'Esport Sabadell, que rebrà el Zamora a les 9 de la nit a la nova Creu Alta en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt arlequinat de Ferran Costa ha de remuntar l'1-0 encaixat en el duel d'anada per tornar al futbol professional.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
6: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
7: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa, no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
8: sempre va amb tu.
4: Entra a OndaCero.es
8: /Catalunya.
4: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

dies i més de 200 efectius. Les flames es van donar per estabilitzades poc abans de les 11 de la nit. En plana de successos, els expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un segon sospitós relacionat amb l'onada de robatoris i incendis a cases de l'Horta de Lleida la tardor del 2024. L'arrestat, un jove de 24 anys amb més d'una desena d'antecedents, ha estat localitzat en un domicili del barri de la Bordeta i passarà a disposició judicial avui mateix. El primer detingut, empresonat preventivament, està acusat de més de 70 robatoris i d'incendiar 5 cases entre el 2022 i el 2025. Els fets van generar alarma veïnal i van motivar la creació de la plataforma Horta Segura, que va recórrer la decisió inicial de deixar-lo en llibertat amb càrrecs.

0: També ofereixen suport logopèdic i organitzen activitats socioeducatives.
1: Ens acompanya aquí a l'estudi la seva directora, l'Eulàlia Comas-Lamarca.
2: Narinan neix l'any 2016 i neix a partir de dues persones que ens coneixem fent voluntariat. Promou la lectura, l'afició a la lectura entre les criatures. Són de primària, de 6 a 12 anys, que no segueixen el ritme escolar de mitjana a l'aula, a la classe, no tant per dificultats que siguin inherents a ells mateixos, sinó perquè tenen una complexitat d'entorn, és a dir, la vulnerabilitat que els acompanya social, familiar, de l'entorn en què viuen, els entrebanca per progressar adequadament.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
5: Les parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados. ¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamarle? ¿Qué plazo te da la ley? Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
6: Són missatges de María Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Comencem el repàs cultural amb una proposta a Mont-roig del Camp. Dissabte 20 de juny, el Mas Miró acull una visita teatralitzada per descobrir l'univers de Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de discos, sessions de DJ i ambient vintage durant tot el dia. Una bona oportunitat per als col·leccionistes i curiosos i, a més, amb entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, arriba una de les cites musicals de l'estiu, el Magnífic Fest. Tres dies de concerts al recinte firal de Les Firetes, amb noms destacats de l'escena indie i pop estatal i un ambient que combina música i territori. Les entrades de dia es mouen a partir dels 50 euros i els abonaments ronden el centenar. Seguim amb un pla per fer en família la visita dels menuts a Mont Natura, Delta de l'Ebre, durant caps de setmana de juny. Una proposta pensada per als més petits, amb activitats per descobrir la fauna, la flora i les tradicions del Delta, jugant i aprenent. El preu és de 14 euros per adults i 6 pels nens. I acabem amb una de les grans cites musicals del país. El Sónar torna a Barcelona del 18 al 20 de juny amb tres dies dedicats a la música electrònica, la innovació i la cultura digital. Tot concentrat al recinte de Fira Gran Via i amb entrades a partir d'uns 50 euros al dia i abonaments a partir dels 150.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribes.
9: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
10: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant, per què ho està fent, què està sentint? Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Onda Cero Barcelona.

0: Hoy Alberto Aparici no está en su casa y no está, creo, en la biblioteca porque supongo que se ha ido al lugar donde hoy están las mentes más brillantes de España y de parte del extranjero, que es Bilbao, donde se entregan esta noche los premios Fronteras del Conocimiento.
1: Más de uno en Onda Cero.
2: Este verano cambia de aire. Vuela al aeropuerto de Stuttgart y descubre Baden-Württemberg, el auténtico encanto del sur de Alemania. La selva negra, lagos, ciudades históricas, una gastronomía que conquista. Tu próxima escapada empieza en Stuttgart.
3: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
4: La ciutat, amb Míriam Frank.
5: Avui a la ciutat analitzarem les dades de l'informe anual de Projecte Home, unes dades que ja avancen que el 53% de les demandes d'ajuda tenen la cocaïna com a origen.
6: Amb l'Àlex Sotó parlarem de la màquina de vapor i rebrem a l'estudi un artista gràfic que és responsable, entre d'altres, de l'animació de pel·lícules com Shrek, El príncep d'Egipte o Com entrenar el teu drac. Li preguntarem com és això de donar vida a uns personatges que surten de la imaginació del seu cap i que acaben esdevenint icones.
7: I acabarem el programa amb una de les nostres seccions favorites, el Barceloní Anònim. Avui coneixerem la història d'un cambrer que amb la seva forma de treballar alegra la vida a les persones.
5: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
8: Bon dia. Avui arrenca la gran final del play-off pel títol de la Lliga Endesa. A partir de les 8 del vespre, València Bàsquet i el Barça s'enfrontaran al Roig Arena en el primer partit d'una eliminatòria que és el millor de 5. Els dos primers es disputaran en pista taronja i en el tercer la sèrie es traslladarà a Barcelona. Pel que fa al futbol sala, avui el Barça buscarà el segon punt de la final de la Lliga de Primera Divisió, que l'enfronta el Pozo Múrcia. L'equip de Javi Rodríguez rep a les 9 a l'equip murcià al Palau Blaugrana, amb avantatge a la sèrie pels culers, ja que es van imposar els penals en el primer duel, també al Palau. Pito serà baixa en el partit d'avui, ja que va ser expulsat en el primer duel dimarts passat. Al Mundial, la primera jornada de la fase de grup s'ha acabat amb l'ensopegada de la selecció de Portugal, que no ha passat de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo en partit disputat a Houston. Anglaterra va golejar Croàcia per 4-2 a Arlington amb una bona actuació coral i també a nivell individual en la figura de Harry Kane, que va fer 2 gols, un d'ells de penal. L'encara blaugrana Rashford en va fer un i el madridista Bellingham un altre, mentre que el recent fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va tenir una actuació discreta. Per la seva banda, Ghana ha guanyat a Panamà per 1-0 a Toronto, mentre que Colòmbia s'ha imposat a Uzbekistan per 3-1 a Ciutat de Mèxic. Avui ja comença la segona jornada de la fase de grups. A les 6, la República Txeca jugarà contra Sud-àfrica, a Atlanta, i a les 9, Suïssa s'enfrontarà a Bòsnia-Herzegovina a Inglewood. Ja de matinada es disputarà el partit entre Canadà i Qatar a Vancouver, a les 12, mentre que a les 3, Mèxic i Corea del Sud es veuran les cares a Zapopan. Mentrestant, la selecció espanyola segueix preparant el partit contra Aràbia Saudita, que es disputarà el proper diumenge. Avui, després de l'entrenament que es farà aquesta tarda, el nou fitxatge del Real Madrid, el català Marc Cucurella, oferirà una roda de premsa. Encara en futbol, el Barça ha anunciat la renovació de l'entrenador de l'equip femení Pere Romeu, 2 anys més, fins al juny del 2028, i Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig de tennis de Berlín després d'imposar-se la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 1-6, 6-3 i 6-2.
4: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. Tota l'actualitat en 10 minuts. Más de uno Catalunya. A les 7:20 i a les 8:20 cada matí, de dilluns a divendres.
9: La campanya perquè els metges deixin de fer hores extres, impulsada l'1 de juny, va obligar a ajornar 1 miler d'operacions no urgents i 1 miler d'endoscòpies només en els primers 4 dies de funcionament. Ana Utiel, bon dia.
10: Bon dia, Montse. El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades aquest dimecres, coincidint amb una nova vaga de metges, la 12a des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu.
9: Els bombers de la Generalitat han estat treballant tota la nit en l'incendi de Talavera a la Segarra, que es va donar per estabilitzat ahir al vespre, després d'afectar prop de 60.

0: 30 hectàrees de terreny agrícola. El foc es va declarar a última hora de la tarda en uns camps de cereal i va obligar a mobilitzar una cinquantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb més de 200 bombers sobre el terreny.
1: A Onda Cero comença el dia amb informació. Más de uno Catalunya, a les 7:20 i 8:20, amb Montse Valls.

0: llegamos a los últimos minutos ya de este programa y es buen momento para agradecer a la Fundación BBVA que nos haya acompañado hoy aquí en nuestros estudios de Onda Cero y también en Onda Cero de Bilbao.
1: En el programa de hoy hemos podido hablar con René Bautista y Pablo Jarillo Herrero, dos de los galardonados en esta edición de los Premios Fronteras del Conocimiento que la Fundación BBVA entrega esta tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El evento se podrá seguir por streaming a partir de las 7:30 de la tarde en la web de la Fundación.
2: Más de uno en Onda Cero.
3: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
5: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
6: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
7: La ciutat. Amb Míriam Frank.
8: Avui a la ciutat analitzarem les dades de l'informe anual de Projecte Home, unes dades que ja avancen que el 53% de les demandes d'ajuda tenen la cocaïna com a origen.
9: Amb l'Àlex Soto parlarem de la màquina de vapor i rebrem a l'estudi un artista gràfic que és responsable, entre d'altres, de l'animació de pel·lícules com Shrek, El príncep d'Egipte o Com entrenar el teu drac. Li preguntarem com és això de donar vida a uns personatges que surten de la imaginació del seu cap i que acaben esdevenint icones.
10: I acabarem el programa amb una de les nostres seccions favorites, el Barceloní Anònim. Avui coneixerem la història d'un cambrer que amb la seva forma de treballar alegre

0: Era la vida a les persones.
1: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que Crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
4: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
1: I tant que sí.
4: Aquí, a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
5: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
4: Veus?
5: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
2: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
6: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
2: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
6: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
7: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
9: Medishore.
10: Si a usted le gusta recibir dinero de vuelta, esto le va a interesar con La Cuponera. Puede conseguir el reembolso del dinero de compras instantáneamente por Bizum. Y para ello solo hay que descargar la app de La Cuponera, Marisol.
1: Y además es facilísimo, Carlos. Te registras, eliges las ofertas, compras tus marcas favoritas, subes una foto de tu ticket y listo. Así de fácil. Y puedes encontrar ofertas de Fairy, de Ariel, de Vax, de Oral-B y muchísimas más. Siente desde hoy el subidón de recibir tu reembolso directo a tu cuenta. Descárgate ya La Cuponera, del ticket a tu cartera.
10: Estamos terminando el programa de hoy, pero recibimos a Santi García Cremades con el reto matemático. Buenos días, Santi.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
12: Muy bien.
10: ¿Todo
12: bien?
10: Tan orgulloso de ti, de verdad, sí. Tan orgulloso.
12: Mira que te ha quedado bonito. ¿Qué?
10: Con la tesis.
11: ¿Con mi tesis?
10: Que te ha quedado aquí bien. Para que la veamos, que era verdad.
11: No sé si más que mi madre, estáis ahí compitiendo.
10: Pues sí, pues

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dijous, 18 de juny, i a la ciutat volem parlar sobre l'informe anual de Projecte Home Catalunya. L'han presentat fa només una estona i el principal resultat apunta a que la majoria de casos atesos tenen la cocaïna com a origen. De seguida analitzarem totes aquestes dades. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com esteu?
2: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Tot bé, tot
3: bé,
1: correcte.
4: De dijous ja.
1: Ja està, s'ha passat ràpid aquesta setmana.
4: Sí, molt.
1: Ja, ja està. Ja estem a dijous.
3: Les vacances ja les tenim a tocar.
1: Mira, com a mínim el Robert.
2: Sí, jo.
3: Aquí hi ha un que ja l'està, vamos, tocant amb els dits.
1: Ja està,
4: ja olora salat.
1: Totalment, totalment a platxeta. Vinga, va, comencem.
2: Ja sé que sóc prou dolç, no?
1: Bueno. Quan vols.
2: Què? Escolta'm, que
1: parles tu. Quan vols?
2: Hablo.
1: Però és que jo no he dit mai que sigui dolça. Vinga, quina és la cançó del dia que ens portes avui?
3: Doncs mira, avui no és un grup a l'ús, no és una cançó, diguem, registrada, no? En cap disc ni res.
1: Com?
4: Intel·ligència artificial.
3: Sí, no.
1: Però, a veure, com s'explica això?
3: Doncs s'explica d'aquesta manera.
1: You can pack your bags and start skipping town. Qui és aquest? Hang up that hat when the show shuts down, but when the world says you ain't quite... Té un anglès així una mica...
3: No, canta malament.
2: Dic una cosa,
1: no, canta malament.
2: Té la tècnica perfecta del musical.
3: Sí, sí, Marcant molt... Doncs estem escoltant un fragment de la pel·lícula Lilo, mi amigo cocodrilo, estrenada el 2024 i protagonitzada per... aquest que canta, Javier Bardem.
1: Ostres.
3: En la que l'actor canta i balla amb un simpàtic cocodril, i aquesta és una mostra, doncs, del cant de Bardem, aquí.
1: Doncs
3: no acostumem a veure en aquesta faceta de...
1: No, no.
3: De musical. No sé si acceptem com a cançó,
1: sí,
3: suposo, que, suposo que sí. I és que Bardem és el protagonista d'avui després de convertir-se en el primer actor espanyol en deixar les seves empremtes al teatre xinès de Hollywood. En la cerimònia de reconeixement a l'actor, en la que va estar acompanyat dels directors Michael Mann i Denis Villeneuve, Bardem ha recordat la seva mare, Pilar Bardem, a qui va mostrar el seu orgull perquè el cognom Bardem figuri a la història de Hollywood, i també ha esmentat, com no, la seva família, els dos fills i la seva dona Penélope Cruz en un dels actes que honoren les grans estrelles de Hollywood. L'actor, que ja tenia una estrella al Passeig de la Fama des del 2012, quan va fer de dolent a la pel·lícula de James Bond Skyfall, ha estampat les empremtes de les mans, els peus i fins i tot el seu reconegut nas en una placa de ciment a l'històric teatre xinès de Hollywood, i ja forma part, doncs, de la història del cinema estatunidenc.
1: Clar, ens ha sobtat perquè dius que és el primer actor a plantar les seves empremtes, però és així. Una cosa és que tinguin les estrelles al Passeig de la Fama, i l'altra és que deixin les empremtes, perquè hem parlat de Penélope Cruz, d'Antoni Banderas, de molts altres que han triomfat i estan triomfant, de fet, a Hollywood, però aquesta és la petita diferència, bueno, petita i gran diferència.
3: Però ells
1: no
3: havien estampat les seves mans.
1: No s'havien tret les sabates i havien deixat
3: peus.
1: Allà els peus, sí. I en aquest cas el nas també, això em sembla... No,
2: jo crec que seria de justícia que la seva dona també les plantés.
3: Home, també. Va ser divertit en l'acte de fer les empremtes i tal, perquè, bueno, va fer una mica de broma, va aixecar així la cama fent veure que era un gos, va... Sí, bueno,
2: jo m'atreviria a dir, no sé, la dada l'hauria de contrastar, però que ella va triomfar abans que ell a Hollywood?
1: Jo crec que sí. I Banderas
2: encara
1: abans, amb la qual cosa...
2: Banderas, bueno, es va casar a Hollywood, no?
1: Exacte.
3: Ara, Bardem, és que és tremendo, a mi és que m'encanta. O sigui, en qualsevol paper en el que es posa, és que sí.
1: Es mimetitza d'una manera que
3: és brutal.
2: Només el sé veure jamón.
1: No, home, no. I Mar Adentro.
2: No, també, ja ho sé. Però jo...
3: Sí, però jamón al Robert. Al Robert,
1: vale.
3: Ja saps
1: tu
3: que...
1: Tu ho veus d'una altra manera.
2: Em quedo amb el Bardem... em quedo amb el Bardem de jamón. Llavors, el que ha fet després és interessantíssim.
3: Clar, amb Mar Adentro...
2: Bardem...
1: Però està de més, ja.
2: Home...
3: Mar Adentro, Bardem... poca cosa hi podria fer el Robert, però jamón...
2: Bueno, a Mar Adentro estava quiet.
1: Bueno, vale, ja,
3: per això,
1: ja.
3: Per això ho deia.
1: No derivem per aquestes vies, va.
2: Paparàs, vinga. Mar Adentro, sí, de Ramon Sant Pedro.
1: Estava brillant. El teu repte de final de temporada.
3: Hit Challenge. Jo li he posat la cançó calorosa.

0: cosa que,
1: Hot no? Challenge.
0: Hot Challenge, sí, o hit, repte de la calor, no? Va, cançó calorosa. Deixem-nos d'anglicismes,
1: eh? Exacte, que estem
0: aquí. I fem la cançó calorosa.
1: Quina és? Ens portes?
0: Doncs som-hi.
2: Ja està, no, reggaeton.
1: Ja triga, va sortir, eh?
0: Home.
1: Mira, mira, mira com canten allà a la peixera. Pot agradar més o menys, però el cos sembla.
0: Sí, home, i tant, i tant. La cançó d'avui...
1: Has trobat una altra, molt bé,
0: molt bé. Sí, la cançó d'avui... En trobaré 25, Míriam. Sí, la cançó d'avui és molt semblant a la d'ahir, en el sentit que parla de calor en una discoteca.
1: Bueno, clar, és que totes parlen de calor.
0: Exacte. Però fa referència directa a la calor, amb aquest tema anomenat Que Calor, de J Balvin, amb Major Lazer i amb la col·laboració de El Alfa, un tema publicat el 2019...
1: Algú que es fa dir El Alfa?
0: El Alfa, el macho Alfa. Una cançó publicada el 2019 que enganxa per la seva base electrònica. El que potser no enganxa tant és la lletra, que a mi personalment no em fascina, parla explícitament de la calor que provoca veure una persona, ells fan referència a una noia, movent el cos en una...
1: Podem tenir més imaginació i fer cançons més imaginatives.
2: He de dir una cosa, que vaig conèixer la personalitat de J Balvin, perquè un amic meu de Londres em va dir I like J Balvin, i va dir J Balvin qui és? Me'l va ensenyar i vaig dir, aquest se llama Balvin, deve ser espanyol o algo así,
1: Balvin.
2: Como de la clave, como José Luis Balvin. I aquest tio es diu José Álvaro Osorio Balvin.
0: És que clar...
1: Però José Álvaro no sé què...
0: No ven.
1: J Balvin. Ven moltíssim.
2: Se llama Balvin, coño.
1: Ens hauríem de posar noms artístics.
2: Ah, sí? Mira, doncs podríem... Però la pregunta del dia...
1: Ray Bolt.
2: Ray Bolt, jo?
1: Bolt.
2: Ah, Bolt vol dir calvo, clar.
1: Calvo. Montse Valls.
2: Bob Bolt.
0: Bolt.
1: Valleys.
0: M. Valleys.
1: Tu i jo tenim més complicat.
0: Saint.
2: I tu, Frenchy.
1: Frenchy, sí, sí, no. Crec que no
0: funcionaria. Queda molt Frank.
1: No funcionaria, crec, eh? Vinga, va, què preguntes avui a l'audiència? Doncs, si tenen nom artístic,
2: home,
1: per
2: si volen proposar-nos quin seria el seu nom artístic,
1: seria
2: curiós, meravellós. Per tant, sí. Fem doble pregunta.
1: Vostè després ja saps que faran el que vulguin.
2: Sí, quin nom
0: Juan Carlos és Jay-Z, eh?
1: Jay-Z, home, mira, a partir d'ara...
2: Jay-Z-G.
1: Bueno, de fet, nosaltres no li diem Juan Carlos, jo no sé dir-li Juan Carlos.
3: No, jo tampoc.
1: Ara quan el presento...
0: Jay.
2: Doncs mira, posem-nos hollywoodienses, no? O hollywoodianos, com es digui. I és que celebrem aquest reconeixement que se li ha fet a Javier Bardem, merescudíssim, un dels actors més prolífics de la darrera meitat de segle, sempre al costat de la dona que realment ha triomfat, no només a la Meca del cinema, sinó també arreu del món, recollint premis a tort i a dret als festivals que ha trepitjat en la darrera meitat de segle. És Penélope Cruz. Bardem, per tant, està...
4: Con una superestrella.
1: De Marto!
0: Sí, avui la Montse s'ho està passant.
1: Vamos.
0: Pipa, eh?
1: On estaria millor que aquí?
4: Ser d'una superestrella.
3: M'encanta.
1: Per tant, avui portem... Tot i que el tema m'agrada, eh? Però com que
3: no, i l'Aitana també ens encanta. També.
2: M'agrada tot.
1: Però és un bon tema.
2: És un bon tema. Ja t'ha sonat a casa teva moltíssim,
1: home,
2: no?
1: Home, i tant.
2: Molt bé. Doncs avui parlem de superestrelles de Hollywood. Però atenció... Parin atenció, que a vegades vostès fan una mica el que volen.
1: Però si acabes de dir que responguin a una altra
3: pregunta. Està fotent bronques.
2: Perquè la pregunta del dia o la reflexió del dia que volem que vostè faci amb nosaltres és quines personalitats del cinema espanyol mereixerien un reconeixement a Hollywood? O sigui, estrelles de Hollywood. Qui creu que li està fent falta a Hollywood, que sigui espanyol? I obro una mica la pregunta. D'ara... o d'abans, és a dir, pòstum.
1: Aquest tu vols
2: dir
1: una, que jo em sé.
2: No, bueno, però és que... Tu dit, no, és que abans de la redacció hem buscat, jo li he dit, alerta Sara Montiel, que és més que tots aquests, que no passa res. Penélope Cruz ha fet 25 pel·lícules a Hollywood, Sara Montiel en va fer 60. Passa que Penélope Cruz ha tingut més reconeixement posterior, però
1: potser...
2: Sara Montiel i Carmen Sevilla, que també va fer Rey de Reyes com Charlton Heston, vull dir que, en fi... Quines personalitats del cinema espanyol, actrius, actors, mereixerien una estrella a Hollywood? Que fossin populars allà i coneguts al món sencer. Per tant, avui estem trepitjant el Passeig de la Fama.
1: L'època daurada de Hollywood.
2: Home, de l'època daurada ja, com sempre jo recordo, com la meva mare li diu, cargable.
1: Cargable. Un clàssic cargable.
2: I Charlton Heston, clar. El Charlton Heston...
1: Són els seus noms artístics espanyols.
2: Sí. Quin nom artístic podria tenir?

0: Charlton Heston espanyol, Carles... Estiu.
1: Carlos García.
0: Claro, sí. En fi, parlem avui de persones que ens emocionen, que ens fan vibrar, que ens fan pensar, que ens interpel·len a través de les seves pel·lícules i que encara no han arribat a tocar el cim allà a Hollywood, com ho han fet Bardem i Cruz. Quin actor, quina actriu d'Espanya es mereix ser una estrella de Hollywood? Ens ho pot dir amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, si entre el públic de la ciutat, si entre l'audiència de la ciutat. Hi ha algun actor o actriu de home, teatre de barri, clar, o d'amateur que es postuli?
2: Clar que sí. Montse Valls, tu què? Quin actor o actriu...
3: Però no cal que hagi fet pel·lícules a Hollywood, no? O sigui,
0: No, al revés.
1: Qui que
0: encara no hagi fet pel·lícules a Hollywood mereix fer pel·lícules a Hollywood?
3: Mira, tinc dos noms al cap, dues dones. Una és Emma Vilarasau.
2: Home, i tant, Emma Vilarasau, d'acord.
3: I l'altra és la Laia Costa. És que a mi m'agrada molt la Laia Costa.
2: Ai, li haig de posar cara a la Laia
1: Costa. M'agradaria veure com pronuncien els States Vilarasau.
3: Vilarasau. La Laia Costa era la companya d'habitació del lleó a Polseres Vermelles, després ha fet Tincolobitos.
2: Ah, sí, home, i tant.
1: És molt bona.
3: Jo és que la vaig conèixer a Polseres Vermelles, però a partir de llavors l'he anat seguint molt més. Sí, a més, una actriu que m'agrada moltíssim. Sí. I surt també cada estiu a l'anunci de la beguda que coneixem.
1: Sí.
3: I m'encanta ella.
2: Doncs mira, ja tenim dues candidates. Gerard, tu què?
1: Jo em quedo amb... Clar, jo t'havia dit abans a la redacció, Luis Tosar, però clar, Luis Tosar ja ha fet una pel·lícula
2: de Hollywood. Però com si no ho hagués fet. Jo també postulo a Luis Tosar.
1: Miami, que va ser un fracàs.
0: Però no és que
1: jo, Luis Tosar, crec que hauria de tenir una
0: estrella. Que sí, 25.
2: I
1: si no l'altre, Luista era...
2: Home, el nostre Luista era...
1: Per favor, veure'l allà a Hollywood, fent de dolent amb una pel·li...
2: I fent-se aquell petó que ell vol.
1: Sí, i tant.
2: Que ens va dir en aquesta entrevista. Sí. Jo postulo a l'Helen. Què vols que et digui?
0: Helen Hernández.
2: Bueno, no, que si no marxaria a Hollywood.
0: Helen Hernández, que el recordem, un dels darrers papers aquí a la casa, a la sèrie, al serial diari d'Antena 3,
2: sí,
0: amb Sueños de Libertad, i que també va...
2: No l'he vist, eh?
0: No l'has vist? Estàs aquí a la tarda. I que també ha fet altres sèries i pel·lícules molt...
2: I tu,
1: o si no, més
2: Robert
1: nostrats, Enric Auqué, també.
2: També. Però encara li queda recorregut aquí,
1: sí,
2: jo crec.
1: Sí, encara té recorregut.
2: Que se'ns quedi, perquè...
1: Però veure la Hollywood seria bastant curiós, eh?
0: Jo tinc una dubte que... L'una, diguéssim... Tinc una dubte que ell podria ser molt graciós a Hollywood. Antonio Resines.
1: Home!
3: Ostres!
0: I després, ella, crec que ho mereix, Lola Dueñas.
2: Home,
0: jo crec que sí. I després, pòstuma, que es mereixen tenir una estrella allà, doncs la Sara Montiel, com a mínim, que tingui un regreixó.
2: Però ella ja va gaudir.
0: Ho ha gaudit, sí. Pòstuma, doncs, per exemple, ella. Però vull dir que Lola Dueñas crec que s'ho mereix molt moltíssim.
2: O Candela Peña.
0: També.
2: Candela Peña, bueno, Ramon Hollywood, que no el coneix ni...
0: Candela Peña...
1: What is this? No? What is this woman?
0: Candela Peña, si va a Hollywood, és això que diu el Gerard, flipen amb ella.
2: Sí, seria meravellosa. Doncs vinga, quin actor o actriu creieu que hauria de triomfar a Hollywood? Nota a veu el 676-760908, mentre que arriben, repassem la cruz.
3: Som-hi.
2: Doncs atenció, perquè la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona està interrompuda entre Lleida i Tarragona per un incendi de vegetació a l'Albi, a la comarca de les Garrigues.
3: L'AVE s'ha rebut a 11:15 i s'han activat 12 dotacions amb 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de rostoll en una zona propera a la carretera LV-7031 i a la línia ferroviària, un fet que ha obligat a tallar el trànsit ferroviari per seguretat. La incidència afecta a tots els trens d'alta velocitat que circulen entre les dues capitals.
2: Expliquem també que el Consorci de la Mina ha iniciat aquest matí els desallotjaments dels blocs de la Rambla a Sant Adrià de Besòs enmig d'un ambient de forta tensió.
3: Els Mossos d'Esquadra han executat els primers 3 desnonaments dels 58 previstos en uns pisos públics ocupats des del 2017 i que es volen recuperar per reallotjar els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc el 2028. Des de primera hora, una quarantena de persones han intentat impedir l'entrada de la comitiva judicial, però els agents han retirat les tanques i han aconseguit obrir la porta. Un cop dins, operaris han començat a tapiar els habitatges, mentre a l'exterior s'hi han viscut corredisses, llançament d'objectes i moments d'enfrontaments amb la línia policial. El Sindicat d'Habitatge denuncia la situació, reclama aturar el procés i obrir una taula de negociació. Marta López és portaveu del Sindicat d'Habitatges de Sant Adrià.
4: Que lo que han preferit és esparcir la narrativa en el barri que la responsabilitat de que Venus no tingui un reallotjament és d'aquestes persones. No, no. Aquesta responsabilitat és de 25 anys de negligència institucional que no es poden solucionar

0: desnonen a 58 famílies ni tampoc enfrontant els veïns entre si.
1: El Consorci, per la seva banda, defensa que no tots els casos són vulnerables i recorda que hi ha nous desnonaments previstos els dies 22, 25 i 29 de juny.
2: I acabem explicant que centenars de mestres d'infantil es manifesten a aquesta hora al centre de Barcelona en una nova jornada de vaga de l'etapa educativa de 0 a 3.
1: Sí, la mobilització ha començat a les 11 del matí a la plaça Universitat i des d'allà, una mitja hora més tard, les manifestants han començat a caminar fins a la delegació del Govern Central a Catalunya. Elisabet Serra, portaveu de Revolució 03 Catalunya, explica una de les raons de la protesta.
3: Amb tants models de gestió, el que ens passa és que només precaritzen el servei. Necessitem una modificació urgent de la LOMLOE a nivell estatal, perquè una llei que ens faci de paraigües a totes les comunitats autònomes, a tot el col·lectiu del 03.
1: Avui hi ha concentracions i manifestacions de les mestres d'escoles bressol a tot l'Estat, però només a Catalunya hi ha també convocatòria de vaga. Ha estat liderada per Revolució 03 i compta amb el suport dels sindicats CGT, Intersindical i Abacos.
2: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Projecte Home Catalunya ha presentat aquest matí les dades d'atenció del 2025. Segons aquest balanç, l'entitat ha atès 1.787 persones amb addiccions i apunta a un greu problema, el consum de cocaïna.
4: Més de la meitat de les persones ateses l'any passat, un 53%, tenien la cocaïna com a principal substància de consum. És el percentatge més elevat dels darrers anys. Això confirma una tendència d'aquesta droga com la més persistent, sent la que genera més demandes des del 2016. Per tant, es normalitza el consum, baixa la percepció de risc i el seu fàcil accés també provoca aquestes dades. A banda d'això, més de 1.700 persones ateses per Projecte Home, de les 1.700, 6.000... D'aquestes 1.700, volíem dir, 6.177 han participat en programes de prevenció d'addiccions en centres escolars i altres institucions.
2: Doncs per analitzar totes aquestes dades i fer una radiografia d'aquesta situació tan preocupant, tenim comunicació amb la directora del Projecte Home Catalunya, Neus Canals. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
2: I també tenim el plaer de poder comptar amb un testimoni directe de tot el que estem parlant o del que parlarem ara. Jonathan Ortega, exusuari del Projecte Home Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, bon dia.
2: Si et sembla, Neus, comencem fent una radiografia general de la situació que ha dibuixat el vostre balanç del 2025. La conclusió que podem treure és que les addiccions segueixen sent un problema molt greu entre la nostra societat i no sé si podem dir que va a més.
5: Totalment d'acord, no? Les addiccions, malauradament, segueixen sent un problema que té moltes afectacions, sobretot a la vida de les persones i de les famílies que les pateixen. Com bé dèieu, aquest any hem atès a 1.787 persones i les substàncies, no?, per les quals es demana més ajuda han estat la cocaïna en primera posició, amb un 53%, i l'alcohol amb un 31%.
4: Per tant, l'alcohol i la cocaïna que a vegades van combinats, les dues substàncies. No oblidem que quan es parla de l'alcohol també és una droga, perquè s'acostuma a dir, pren drogues i alcohol. No, és que l'alcohol és una droga. Com dèiem ara mateix, la cocaïna, un any més, és la principal substància de consum entre les persones ateses per Projecte Home. Per què això? No sé si és pel preu, per la facilitat de l'accés...
5: Bueno, jo ara ho comentàvem amb els companys que el per què en concret no ho sabria dir, però és obvi, no?, que el fet de tenir aquestes xifres el que ens fa pensar és que és una substància que no és un problema marginal, sinó que és una substància molt present, molt disponible i amb aquesta baixa percepció de risc, no? És cert que en l'imaginari col·lectiu moltes vegades aquest consum s'havia associat en ambients com molt concrets, no?, potser amb classes socials benestants, però en la realitat nosaltres el que observem és que aquest consum està molt estès i en diferents entorns, en diferents edats, no?, a diferents classes socials, fins i tot a diferents perfils professionals.
4: És que em quedava amb aquesta... Sí,
5: No, ara pensava, abans estaves comentant una cosa en relació al policonsum, crec, em refereixo a quan ja dues substàncies, no?, o més, o tres o més, que s'estan consumint en el mateix moment. I era per afilar que aquest 31% que parlàvem sobre l'alcohol, avui hi dèiem que és una dada que s'ha de llegir amb molta cura, perquè en realitat l'alcohol està present en la majoria dels casos. Què ens passa a nosaltres? Que quan una persona ens truca i demana ajuda, normalment ho fa pel consum de cocaïna, perquè identifica aquesta substància com més perillosa o problemàtica. Però en realitat, quan aprofundim en la situació, veiem que l'alcohol també hi és sempre present. Per això m'agrada això que apuntaves, no? no? Perquè encara que sembla que potser la tassa sigui més baixa, segurament seria molt més alta. De fet, el policonsum ascendeix cap al 60% de les persones que tenim.
4: Sí, ho deia això de l'alcohol perquè a vegades es dissocia, no?, de la resta de drogues i no deixa de ser una droga.
5: Correcte.
4: I em quedo amb una paraula que deia la Neus, que és marginal. Normalment, i també ho apuntava, la cocaïna s'associava a ambients això marginals, a zones empobrides, a zones degradades o fins i tot a models de persones i de famílies desestructurades o amb models concrets. Però ara no, es demostra que la cocaïna és una cosa que està estesa a tota la societat, rics i pobres i nord i sud, no?
5: Hi ha una certa normalització, no, d'aquest consum, especialment en els contextos d'oci o de festa o celebracions. De fet, moltes persones comencen amb un consum recreatiu, que pot ser puntual o esporàdic, no, i amb certa sensació de control, fins i tot. Buscant també aquesta sensació d'estimulació o de subidón, no? Però la cocaïna és una substància amb un alt potencial addictiu i sovint allò que comença com un consum social o ocasional, no, pot acabar convertint-se en un consum freqüent, en alguns casos fins i tot diari, ja no sent social sinó solitari, amagat, no? I vinculat molt al malestar. I com bé dius tu, doncs, el trobem en tots els entorns i totes les classes socials.
2: Qui ens pot parlar de tot això en primera persona és el Jonathan. Jonathan, portes un any rehabilitat, ara mateix et trobes fent el seguiment posterior, i el teu cas és un dels molts exemples, no, dels estralls que causa l'addicció a la cocaïna. No sé si pots compartir amb nosaltres la teva història.
6: Sí, bueno, tal como decía Nuria, pues empezamos un consumo esporádico en una discoteca, luego la vas buscando para fines recreativos, luego al final la llevas a diario para tapar cualquier miedo, para poder trabajar más. Bueno, pues hasta ahí lleguemos. Y bueno.
4: Y me imagino que la evolución es sibilina, pero uno no se da cuenta de cuando empieza la adicción de verdad, cuando pasa ese uso recreativo o esporádico a una cosa diaria, uno casi no se da ni cuenta, ¿no?
6: No te das cuenta realmente, te das cuenta muy tarde, pero te das cuenta por el efecto que tiene tanto repercute en la familia como en el dinero. Al final es alguien que te dice, ostras, me parece que tienes un problema. No eres tú, que tú no te das cuenta, ¿no?
2: Pero hiciste el paso más importante, que es el de reconocer que tienes este problema. Pediste ayuda a Proyecto Hombre. ¿Cómo ha sido este proceso de dejar atrás esta adicción, que imagino que no ha sido fácil?
6: No, la verdad es que no es fácil. Ha sido un proceso largo, de esfuerzos, de lloros, de emociones.
2: Claro.
6: Bueno, de implicación de la familia, también he tenido mucha suerte de que he podido aguantar con la mujer, con mis hijos, mi madre me ha ayudado muchísimo.
2: Qué importante la familia en todo este proceso, Fundamental.
6: Muy,
2: ¿no?,
6: importante, sobre todo el valor de las madres, que se cargan un peso que igual no se lo deberían haber cargado.
4: Al final la familia es el sostén, es la cuerda de la que tirar, que tira de ti en realidad, y que si está ahí ya tienes una parte ganada. Y después, ¿cómo se va ganando uno las fases? Porque a mí me interesa molt una cosa, Míriam, que és que m'explicaven des del Projecte Home que hi ha com diferents cursos, no? Diferents fases.
2: Sí.
4: La Neus
2: potser ens
4: ho pot explicar més bé, però Jonathan, cuéntanos cómo es el proceso, ¿no?
6: Pues bueno, el proceso sigue. Primero te analizan, primero tienes que estar limpio durante unos meses, hacer pruebas de orina y, bueno, si conservas la familia, conservas un trabajo, te derivan a una terapia ambulatoria. Ese fue mi caso. En otro caso, que si no conservas familia o tienes más problemas psicológicos o te es mucho más difícil, te llevan a la casa de Moncada, que es un ambiente un poquito más cerrado, más clausurado.
2: Claro.
6: En mi caso, en el proceso ambulatorio, tenía tres fases. La primera, que era para coger rutina, la segunda, hablar de emociones, y la tercera, un poco de ir soltándome a la vida, a la realidad.
2: Neus, com comentàvem amb el Jonathan, aquest procés no és fàcil i cada persona té els seus temps, la seva adaptació, el seu procés, no?
5: Sí, totalment d'acord, eh? Ell ho explicava molt bé, el tema de les tres fases. Nosaltres el que intentem és posar la persona en el centre,

0: fer processos molt individualitzats, perquè entenem que el que necessita un no té per què necessitar l'altre, no? Vull dir, les conseqüències del consum són diferents. Ho abordem amb una mirada molt integral, és a dir, i entenem que una addicció no es pot abordar només des de la conducta addictiva, sinó que hem de tenir en compte diferents aspectes, no? La història personal, si hi ha història traumàtica, redefinir-la, reescriure, no? La salut física, la mental, els vincles familiars, socials, tot. Si us fixeu, no ens interessa tant la substància, sinó la conducta addictiva que hi ha al darrere, i en tot cas identificar una mica quina està la funció, què hi ha hagut al darrere, no? Desmuntar idees irracionals, donar alternatives, i això ho fem amb tractaments molt personalitzats. Tenim diferents programes d'atenció, com bé assenyalava el Jonathan, no? A vegades hi ha programes, doncs, ambulatoris, programes residencials, centres de dies. Aquí fem una mica de criba, no? Del perfil que ens arriba, sobretot per donar-li allò que necessita cada persona, no? I aquest abordatge, que té aquesta mirada des d'un model biopsicosocial, contempla totes les àrees de la vida de la persona, i sempre també amb un treball en xarxa importantíssim dels diferents professionals implicats. I, perdoneu-me, jo ho he de dir, i també amb aquesta implicació de les famílies que abans ressaltàveu, no? Que al final són fonamentals, per molts motius, no? D'entrada, dir-vos que elles també ho pateixen molt, això. Quan parlem d'un problema d'addicció, no és només la persona, sinó és la família i l'entorn proper. A vegades són les primeres que ens demanen ajuda, no? I elles també venen molt desgastades i molt tocades, no? I al final tenen molta potència a molts nivells, no? Perquè són un factor de prevenció, a vegades abans de desenvolupar el problema d'addicció poden ajudar, són un factor de motivació pel canvi, no? Un factor de suport, tant emocional, econòmic, d'acompanyament, i també seran un factor de protecció segur per identificar futures situacions de risc o possibles recaigudes.
1: La família, evidentment, no jutja o no hauria de jutjar, i per això compleix aquesta funció. Tampoc ho hauria de fer la resta de la societat, perquè hi ha qui pugui pensar que un no s'addicciona o es converteix en addicte a les drogues si no vol, perquè té informació, té totes les dades i sap el que passa i no ho hauria de fer. Però clar, és aquesta mirada transversal que deia la Neus, que és molt interessant, perquè a més crec que s'ha passat amb els anys, amb les dècades, de tractar les persones que tenen addiccions amb una cosa farmacològica, no? Que se'ls ofereix un tractament farmacològic, a una cosa més global, no? Des del punt de vista psicològic, des del punt de vista familiar, de fer una teràpia coneixent totes les arestes de la vida de la persona i com s'ha construït aquesta addicció, no?
0: Sí, totalment. Com bé deies, a dia d'avui encara hi ha molt estigma al voltant d'aquest problema, no? No és un problema que sensibilitzi a la societat, perquè encara es creu molt que hi ha molta responsabilitat sobre la persona, no? Que a veure, en part sí, però també a vegades una mica el que us dèiem, s'ha de veure la història de vida que hi ha al darrere, no? O la funció, i s'ha de connectar i s'han de donar oportunitats, no? Perquè al final és una cosa que pot passar-nos a qualsevol de nosaltres, no? Que no és tan lluny i que estic segura que si ara tanquéssim els ulls, cada un de nosaltres podria pensar en algú. Vull dir que és un problema molt més real, llavors crec que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte.
2: Però sí que m'agradaria acabar amb un missatge d'optimisme. Tenim aquí el Jonathan, exusuari de l'associació, ha passat per tot aquest procés, ho ha superat, està treballant encara, però va pel bon camí. Jonathan, me gustaría acabar contigo. ¿Qué le dirías a aquella persona que a lo mejor te está escuchando y piensa, ostras, yo estoy como está Jonathan y necesito ayuda?
3: Pues lo primero y lo bueno es que eso, que se den cuenta. Y bueno, y decir que las puertas de Proyecto Hombre están siempre abiertas y que aquí te echan una mano increíble y te cuidan, te miman y te guían.
2: Doncs potser és el pas més important que s'ha de fer en aquest camí, demanar ajuda. Neus Canals, directora de Projecte Home Catalunya, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Jonathan Ortega, exusuari de l'associació, també moltes gràcies per explicar-nos tu història.
3: Gràcies.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
4: A Onda Cero, la ciutat.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia. Ui, Pere, no t'escolto, no estàs?
7: Ara sí. Bon dia!
2: Que...
7: He canviat la veu del GPS, tu. Estava fart d'una noia que em deia en la pròxima rotonda.

0: Porque en GPS
1: a la derecha.
2: Para no, tengo
0: una cosa,
2: la
0: una
2: rotonda
0: cosa.
2: Gira a la derecha y ya está, coño.
0: ¿A qué veo yo?
2: No sé, para ver había que abrir este melón un día o otro. Las voces, las mira el dilema, las veus dels GPS i el, com es diu, el Waze, el Maps, tot això, n'hi ha diverses.
0: Sí,
2: no?
0: Sí,
2: per favor,
0: sí.
2: Home, una mica de respecte. A mi, de fet, vaig tenir problemes i em va deixar de parlar la noia del...
0: Mira, de veritat...
2: Jo ho posava i no ens parlàvem.
0: Quan penso que no em pot sorprendre més, em sorprens.
2: Això de les relacions amb les dones és complicat, fins i tot amb les...
0: Deixa'm de parlar fins i tot les virtuals.
2: La del Waze.
0: Què, parlem d'esports o què?
2: Avui hi ha un partidàs de bàsquet,
0: home,
2: eh?
0: És que comença la final de la Lliga, se ve.
2: Sí, sí, sí, el dels esdeveniments més importants de l'any, esportivament parlant, la final del play-off pel títol de la Lliga Endesa, i a més aquest any amb representant català, que és el Barça, que jugarà avui contra el València en aquesta estrena a partir de les 8 del vespre al Roig Arena, eh? Saps que es diu Roig Arena ara? Per què? Perquè l'ha fet, no?, el senyor del supermercat, és l'amo del València Bàsquet, eh? I
0: això és així?
2: Això és així, aleshores li ha posat el seu nom. És com si tu quan,
0: vinga, va,
2: quan compris Onda Cero, aquest li diràs Estudio Central, Estudio número 1 de Miriam Frank, no?
0: Clar,
2: el Frank Arena, no? Pues, sí. Li ha posat el seu nom, bé, és el senyor del supermercat, aquell que para, pots menjar ara, agafes menjar
0: de la
2: calent,
0: música
2: i te'l pots fotre allà mateix. Bé, és el primer partit d'una eliminatòria al millor de 5, els dos primers es disputaran en pista taronja i en el tercer, doncs, la sèrie ja es traslladarà cap a Barcelona. Però això serà més endavant. Hem de parlar del partit d'avui i del rival, del València Bàsquet. En parla l'entrada del Barça.
3: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
2: Ens estan enviant whatsapps als oients preguntant si això que es digui Roig Arena significa que el partit es jugarà a sorra, a arena. Clar, la pilota no botaria bé perquè,
0: home,
2: aniria
0: pum-pum
2: d'un gos de cap a l'altre. No, tranquils, es diu Roig Arena però es juga amb parquet, eh? Vull dir, amb parquet inflable d'aquest. Vull dir que en aquest sentit no heu de patir. Qui potser pateix és un tècnic català, concretament barceloní, Pedro Martínez, que és l'entrenador del València Bàsquet, excel·lent entrenador, que sap que té a la banqueta un rival complicat, perquè Xavi Pascual és molt bon entrenador.
4: Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
2: Parla, Cinta, però és que avui no només hi ha un partit de bàsquet,
0: no?
2: També n'hi ha un de futbol sala. El Barça buscarà el segon punt de la final de la Lliga de Primera Divisió. S'enfronta al Pozo Múrcia, és el segon partit, per tant es juga també com el primer al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie porta de moment color blaugrana perquè els de Javi Rodríguez es van avançar a la sèrie. En el primer partit es van imposar de forma èpica els penals en aquest primer partit, un partidàs que es va disputar al Palau. Doncs mira, en parla el propi entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
5: Este primer punto no iba a decidir la eliminatoria ni para un equipo ni para otro. Ayer conseguimos sacar el partido a la épica con un Palau que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista y bueno, y ahora va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Pito és baixa avui, Pito és baixa.
0: Pito
2: és baixa avui pel
0: Parlant
2: partit perquè
0: de cotxes avui.
2: El van expulsar. Toca el Pito, no? Pues això, el van expulsar el primer partit i no el deixen jugar. Tu l'han sancionat, eh? El partit a les 9 del vespre al Palau Blaugrana, aquest Barça El Pozo Múrcia.
0: Vinga, parlem una miqueta mundial.
2: Sí, vinga, ja s'ha acabat la primera jornada de la fase de grups. Fa 4 dies que va començar i la primera jornada ja s'ha acabat. Es va acabar ahir amb una nova ensopegada europea, en aquest cas la protagonitzada per la selecció de Portugal.
0: Vaja.
2: Que no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo.
0: És una de les favorites a les enquestes aquestes.
2: La República Democràtica del Congo.
0: No, Portugal.
2: Sí, era una de les favorites, però ahir va empatar contra el Congo, eh?
0: Era, no podem parlar gaire alt nosaltres.
2: A Sasson es va disputar el partit.
0: On?
2: Tenemos un problema.
0: Houston.
2: A Houston, a sobre, per tant, Robert Martínez va dir allò, Houston, tenemos un problema.
6: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien, entramos muy bien en campo.

0: campo, yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
1: Em preguntava la Míriam, ara que no se sentia en antena, és català, Robert Martí, és de Balaguer. El que passa és que, clar, ha entrenat a Anglaterra, a Bèlgica i a Portugal, i té un accent entre lleidatà, barreja belga, amb un mica de Portugal, que no se sap exactament quin idioma parla aquest home, però sí, el que sí, ho fa molt bé, o sigui que l'aplaudim des d'aquí. Anglaterra, la meva Anglaterra, perquè és la selecció que a mi sempre m'agrada molt, va golejar Croàcia 4-2 a Arlington amb una actuació molt bona a nivell coral, però també individual en la figura de Harry Kane, que va fer dos gols, un d'ells de penal. Però atenció, que un dels gols d'Anglaterra també el va fer Rashford, que encara és jugador del Barça, sí, però per poc temps, perquè no el fitxen definitivament. Va marcar un Rashford i un altre jugador de la Lliga Espanyola, el madridista Bellingham, Jude Bellingham, va marcar també un golet. El recent fitxatge del Barça, Anthony Gordon, la veritat és que va tenir una actuació discreta i almenys ahir no va demostrar que val 80 milions d'euros aquest senyor, que sembla més un tio a punt de llançar-se per un balcó d'un hotel amb una piscina que no un futbolista. Veurem si és bo. Gana! Ha guanyat Gana 1-0 a Panamà, a Toronto. Partit que s'ha fet jugat aquesta matina i que jo personalment us asseguro que no he vist. I Colòmbia, la meva Colòmbia de Shakira, s'ha imposat a Uzbekistan per 3-1, a ciutat de Mèxic. Avui comença ja la segona jornada de la fase de grups, que si no ens prenem a broma una mica aquest Mundial, que és una bogeria, això avorrim a les vaques de Quique Setién, tu. Vinga, apunteu, 6 de la tarda. República Txeca contra Sud-àfrica, Atlanta, repeteixo, ja repeteixen, valgui la redundància, perquè és segona jornada, A les 9, la Suïssa del rei, emèrit, no? Per exemple, La Suïssa s'enfrontarà a Bòsnia-Herzegovina. No tinc cap amic a Bòsnia-Herzegovina, per tant no puc dir. A Inglewood, que tampoc sé on està. De matinada, atenció, aquest sí que potser veig algun, perquè demà no treballo. Canadà-Qatar a Vancouver a les 3 de la tarda.
2: De la matinada m'has dit.
1: Sí, a la 1, aquest és a la 1, perdó, a la 1.
2: No sap ni quan són.
1: I a les 3... Mèxic, Corea del Sud, es veuran les cares a Zapopan, que és una ciutat de Mèxic. La meva filla és fanàtica de Corea del Sud i no és broma, i diu que vol aixecar-se a les 3 de la matinada a veure aquest partit de Corea del Sud. Li agraden molt les sèries coreans i ahir vam anar a Barcelona i em va fer entrar en un supermercat enorme de menjar coreà. I es va comprar fideus i coses d'aquestes que semblen... li agraden, tu.
2: Vinga, va, menys rotllos, tu. Més a punts de l'actualitat esportiva.
1: Va, vinga, va, que el Madrid ha fitxat un nou jugador.
2: Del Barça, que volia fitxar el Barça.
1: Konaté, que sembla una marca de joguines, no? Joguines Konaté. Doncs no, és un tio que jugava al Liverpool, ha acabat contracte i ha fitxat pel Madrid. Ibrahima Konaté, ve del Liverpool, lliure, tot i que li paguen una pasta en prima de fitxatge. Signa 4 temporades, fins al juny del 2030. El Barça... Aquesta és bona notícia, ha anunciat la renovació de l'entrenador de l'equip femení, de Pere Romeu, dos anys més, fins al juny del 2028. I en futbol sala, doncs vinga, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas, que té nom
2: de res,
1: protagonista,
2: vinga,
1: de Culebrón, però no, és un jugador que firma fins al 2026 per el Riga Futsal. I Paula Badosa, la nostra Paula Badosa, la vagorenca, ja està als quarts de final del torneig de Berlín, va guanyar contra pronòstic a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 1-6, 3-6, 3-6-2.
2: Què, vols que et faci la pregunta del dia?
1: Sí, va.
2: Sí?
1: Sí, sí, tenim.
2: Vinga, quin actor o actriu espanyol, espanyola, creus que hauria de triomfar a Hollywood que encara no ho hagi fet? Em diguis, Bardem.
1: El meu actor preferit. Vinga. I el Gerard Sanz segur que em dona la raó. José Luis Gil és l'actor que fa d'Enrique Pastor a La que se avecina i Juan Cuesta a Quién es quien viva.
2: I que és un gran actor de doblatge.
1: De doblatge, per suposat, però també un gran actor que un dia me'l vaig trobar aquí a la ràdio, que el vam entrevistar, i li vaig dir, diu... Ets el millor actor, tu. O sea, lo de Humphrey Bogart en Casablanca fue una caquita al lado de les teves
2: exhibicions. A més té una pinta de ser bona persona.
1: Molt bon tio. Vaig coincidir amb ella a la tele, amb una tertúlia a la tele i tal. I molt del Madrid, molt madridista. Madridista, però bona persona.
2: Víctor Lozano, ens veiem dilluns.
1: Sí.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres tornem.
1: Dimensió juga a Espanya, eh?
2: Home, i tant, no m'ho perdo.
1: Dilluns aquí parlarem del partit.
2: Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
3: Es la 1 a mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. En Bruselas comparece hasta ahora el líder de la oposición antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo.

0: 26 en Radio Estadio.
1: Día 8, Grupo B. Arranca ya la segunda jornada.
2: Desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, Suiza y Bosnia anhelan su primera victoria.
3: It's Embolo. It's 1-0 Switzerland.
1: Te esperamos hoy jueves desde las 9 menos 20 con el inicio además de la final ACB y el domingo España-Arabia Saudí en Radio Estadio, tu selección.
0: Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña, això és la ciutat. Miriam Frank.
5: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Uns 200 bombers de la Generalitat es manifesten a Barcelona per exigir més inversió, millores laborals i un pla de xoc.
6: Aquest pla de xoc contempla renovar infraestructures i equips de protecció individual i el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament, en una marxa amb petards, xiulets, botzines i bengales i amb pancartes amb missatges com bombers en risc, prou incompliments, prou contaminants o acord tòxic.
5: El barri de la mina de Sant Adrià de Besòs s'ha despertat aquest dijous totalment militaritzat per dur a terme els desallotjaments dels blocs de la Rambla.
6: La comitiva judicial ha arribat al barri a primera hora del matí acompanyada d'un ampli dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra. Diversos furgons de l'àrea de recursos regionals operatius dels Mossos s'han desplegat al barri per acompanyar la comitiva que vol executar els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos dels coneguts com a blocs de la Rambla, uns blocs de pisos públics que van ser ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reubicar els veïns desallotjats del bloc Venus, bloc que s'ha d'enderrocar el 2028 per reformar i transformar aquest barri.
5: L'Institut Català de la Salut i l'Hospital Evangèlic de Barcelona han posat en marxa la unitat comunitària de fragilitat.
6: Es tracta d'un dispositiu assistencial per atendre pacients amb risc de descompensació. L'objectiu és oferir una atenció especialitzada i de proximitat i reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris. La unitat, ubicada a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, ofereix tractament ambulatori a pacients derivats des de l'atenció primària o altres nivells assistencials, de manera que puguin tornar a casa. En funcionament des de principis d'any, la unitat ha atès uns 130 pacients dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella.
5: Expliquem també que a l'inici de les obres de transformació del carrer del mossèn Amadeu Oller ha desencadenat un problema de mobilitat als carrers de l'entorn.
6: El tall de trànsit entre la Gran Via i el carrer de Bartomeu Pi ha convertit els carrers adjacents en un desgavell circulatori. Els veïns es queixen de girs problemàtics en què els vehicles grans es queden encallats i els mateixos veïns han de convertir-se en agents de trànsit improvisats. El dia 10 de juny, el darrer tram del carrer del Corral, que connecta amb el carrer de mossèn Amadeu Oller, es va fer de doble direcció i va quedar restringit només per als veïns, però alguns conductors en surten marxa enrere.
5: El Teatre Principal començarà a programar la tardor del 2028 després d'una rehabilitació completa que es va iniciar al març.
6: Els responsables del teatre, amb l'equip assessor format per Jordi Celles, Ventura Barba i Júlia Gómez Cora, han treballat per definir el projecte artístic. Els responsables de la nova etapa es designaran a finals d'aquest any. L'equipament suma 10.000 metres quadrats de superfície i la rehabilitació costarà 50 milions d'euros aportats per diversos inversors i entitats financeres.
5: I acabem explicant que el Festival Temporada Alta, que celebrarà entre el 2 d'octubre i el 8 de desembre, ha anunciat un nou avançament de programació.
6: Les novetats són les obres de Poncia, protagonitzat per Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galceran, Dakota, en aquest cas amb Roger Coma al capdavant del repartiment. Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sans, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. El festival ha anunciat que per primera vegada estrenarà una col·laboració amb el festival Flamen G, amb 12 artistes interpretant una coreografia de Manuel Liñán.
5: Són notícies d'aquest dijous 18 de juny.

0: Doncs amb aquesta sintonia tan misteriosa rebem l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: És molt fosca aquesta

0: Música.
1: Què et recorda tu? Et recorda alguna cosa o
0: no? No sé, ostres, és que... alguna guerra o alguna cosa així, no sé.
1: Una guerra o alguna cosa de por, no?
0: Potser alguna de por,
1: que,
0: sí.
1: Algú que persegueix algú, no? Sí, a mi també m'ho va sonar això de seguida, però no, això representa quan una màquina de vapor arrenca.
0: Ostres, que bo.
1: Sí, això és una obra de, que es diu Pacific 231, que el Pacific 231 és una... de vapor, mm-hmm. No? I és una sinfonia que la va composar Arthur Honegger, que era un compositor que li agradava molt, no? Diríem, les novetats d'aquella època, època, no? Mm-hmm. I, bueno, és una miqueta per... Però l'he posada perquè no parlarem de la màquina, de la locomotora de vapor, de la màquina de tren de vapor, però sí que parlarem de la màquina de vapor, és a dir, no del tren, uh-huh. sinó de tota la tecnologia
0: que hi ha, no?
1: Del sistema exacte de vapor. Perquè tu, més o menys, si ara et digués de quan és la màquina de vapor, de quina època diries?
0: Clar, és que jo ho relacionaria amb la revolució industrial, no? Finals del segle XVIII, principis del XIX, una cosa així. No sé.
1: A mi, per exemple, em ve molt...
0: tren de vapor...
1: Exacte, sí, a mi em venen els vaixells... saps aquests típics vaixells dels Mississippi que es veu?
0: Sí, el de la roda.
1: Per exemple, la princesa i el sapo, per exemple.
0: Sí, Tiana i el sapo, sí, sí.
1: Sí, això, Tiana i el sapo, correcte, no? Que tenien aquelles rodes grans, no? Que es van movent, bueno, clar, allò...
0: De Tom Sawyer, no? Una mica.
1: Això, també, exacte, no? Que el que feien era posar molt vapor per fer moure aquelles turbines, no? Diríem, per anar-ho... El cap, també, el tren de vapor, que dèiem... El Regreso al Futuro 3, també, no?
0: Sí. A l'oest, no era?
1: Sí, sí. Exacte. Doncs pues, bueno, resulta que això és molt, però molt, molt, molt més antic del que estem parlant.
0: Què dius? Rotllo edat mitjana o alguna així?
1: Més enrere, l'Imperi Romà.
0: Què dius?
1: L'Imperi Romà, imagina't. No, si no es considera un opart, aquí ja no entra... Simplement va ser un invent que era avançat en el seu temps, no? I que ningú va entendre... perquè servia, i literalment el van utilitzar com a decoració.
0: Com a decoració, eh? Ui, quin misteri. Explica'm això.
1: Sí, ens hem de moure a Alexandria durant l'època de l'imperi, que era part de l'imperi, on era, no diríem que era la cuna de la tecnologia i del saber, no? Tots ens ve al cap la llibreria d'Alexandria, no? Mm-hmm. Que ja vam parlar fa molt temps, no? Que l'Alexa es diu Alexa per la llibreria d'Alexandria perquè representa que té tot el saber i de més, no? Bé, allà vivia un grec que era Heró d'Alexandria, que era un erudit matemàtic que va estudiar molt, per exemple, va descobrir fórmules per calcular les superfícies dels volums de cossos, va estudiar, i ara des del segle XXI, erròniament, va dir que la llum sempre utilitzava el camí geomètric més curt, cosa que no és cert, perquè el que fa la llum és buscar el que li costa. Val? Però el que vull dir és que ell ja es plantejava coses molt avançades en el seu temps, no? Uh-huh. O, per exemple, va inventar un molí de vent, i el que sí que va crear, per el que ens ocupa avui, és un aparell que es deia eolípila. Que diem que és la vapor o la màquina.
0: La turbina de vapor, la màquina de vapor. Sí que va fer coses, no?, aquest home, però escolta, parlem d'aquesta màquina de vapor, d'aquesta turbina.
1: Sí, mira, perquè ens la imaginem, ens hem de pensar en una esfera buida on a dins s'hi posava aigua, no? Llavors, era tant per als extrems, tenia com uns tubos que sortien en angle recte, val? Uh-huh. O sigui, no sortien en punxa amunt, sinó perquè era com si anessin amunt i després els doblegéssim, no? I llavors... aquesta esfera la penjaven com de dos pals, val? Perquè ens entenguem. Saps allò de la roda del bingo o de la loteria de Nadal?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens hem d'imaginar allò, val? Però clar, una esfera compacta, o sigui, buida però compacta, reixes ni res, no? Estava allò i tenia aquests dos tubets. Llavors el que es feia era encendre foc a sota i clar, el que feia l'escalfor era fer bullir l'aigua de dintre de l'esfera. Uh-huh. Clar, el vapor pujava, perquè el vapor puja, i sortia pel tubet de dalt. Com que estava en angle recte, el que feia era empujar l'esfera aquesta, l'empujava i donava una volta. I llavors el tubet que anava, estava baix, passa a estar... Clar, el vapor seguia... I ara sortia pel tubet, i el tubet feia que empujés i no, i veia que el que estava dalt anava baix, i el que estava baix passava dalt, no? Anava fent aquest moviment.
0: És a dir, que anava rotant, no podríem dir?
1: Exacte. Això, ens hem d'imaginar que quan ja tenia, agafava una carència ja important, el que feia era anar rodant i rodant.

rodant i rodant i rodant. Com podem veure, Aro, sense saber-ho, va descobrir que el principi d'acció-reacció de Newton, però molts segles abans. No tenia la

0: Bé, hi ha dues raons, jo he estat llegint, hi ha dues raons. La primera és que si al final l'imperi romà ja tenia cavalls i tenia mà d'obra barata, és a dir, els esclaus, però dius, ens hem de gastar diners en fer, no, pues això, fer unes calderes i de més, però si ja tenim, no, gent que ens ho fa i gratis, no? Llavors dius, per què? O sigui, per necessitat, no calia. I la segona és que tècnicament poder fer calderes de qualitat grans, perquè aquestes eren petites, grans, per poder aguantar l'aigua, doncs no tenien aquesta tècnica, no? No tenien aquesta tècnica de tractar els metalls.
1: I no la podien estudiar perquè entenc que estaven força avançats, no? Més potser del que ens pensem avui en dia.
0: Sí, però al final ve un altre cop a la primera raó, i és, si ja nosaltres el metall el necessitem per fer espases, armadures, escuts, per què necessitem fer altres coses? No ens cal, no? Simplement. Hem de pensar que aquesta esfera arribava a girar 1.500 revolucions per minut.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ah, sí. I al final, com deia al principi, només es va utilitzar per distraure la gent. Allò, faig un sopar i el tenien allà donant voltes. Però mira, per fer maco, sí, ho he llegit i és així, no? I llavors també, sí, sí. I també per fer trucs en els temples, saps? Recordem com aquella part de la pila que era per donar, saps, per fer...
1: Sí.
0: Impulsos elèctrics, a més, però és el mateix, no? O sigui, al final, una miqueta allò per... El tema és mantenir el radar, no? I va quedar així, això, no? El tema.
1: Déu-n'hi-do. I aleshores, cap a quina època saltem ara?
0: Sí, saltem ja cap al 1600, o sigui, abans de la Revolució Industrial, on Jerónimo de Ayans, que era un espanyol, de fet, és curiós perquè encara a casa seva es pot visitar, que ja fa ja quasi 500 anys. Està, està, no, pel costat del Camino de Santiago, per Navarra, o sigui, si mai aneu, mireu perquè Jerónimo és un dels grans inventors, o un dels inventors més importants espanyols de sempre. Hem de pensar que va dissenyar, per exemple, un submarí, imaginem-nos, 1600, un submarí. Va fer també un tratge per fer immersions al mar, va fer molins de vent. Va fer balances que podien pesar la pota d'una mosca.
1: Ostres.
0: Imagina't la precisió que tenia en aquella època, eh? I, atenció, va crear l'aire condicionat.
1: Com?
0: Sí, no com el que entenem avui.
1: Ja, m'imagino, però...
0: Perquè, sí, el va fer per refredar l'interior de les mines, perquè els, diríem que la gent que treballava dins a la mina no passés tanta calor, no?
1: És a dir, que és un home molt important, però escolta, com li va venir la idea aquesta de crear la màquina de vapor?
0: Sí, resulta que, clar, estava al càrrec de mines i veia que dintre de la mina es tancava aigua. No? I llavors, clar, què passa? Una mina plena d'aigua, primer, costa molt treballar-hi, i segon, si mai heu fet un castell de sorra a la platja i quan ve l'onada, el que fa és que va erosionant el castell fins que el castell se'n va...
1: Clar, s'enfonsa.
0: Fins que s'enfonsa. Va, això és el que passa a les mines, o podia passar a les mines. Llavors el que va fer va ser crear una bomba de vapor a pressió, seguint el principis que va fer Aró, que el que feia era agafar l'aigua, pujar-la per una tuberia i treure l'aigua fora de la mina, i a més això ho feia de forma contínua. I clar, això va salvar moltíssimes vides, va poder reobrir moltes mines que deien, ostres, que està ja, no, està inundada, no podem fer-hi res, doncs, bé, doncs va aconseguir que es reobrissin més mines, no?
1: Escolta, Àlex, i aleshores, per què no se'l considera ell el pare de la màquina de vapor?
0: Bé, saps què passa? Que al final això, Míriam, això és Espanya, no? Yeah. Llavors, ja sabem que, igual que el Regne Unit tenia la Royal Society, aquí, pues, no, el tema aquest científic mai no ha sigut molt de... No?
1: Vaja.
0: Clar, llavors, pues, simplement va quedar una mica en l'oblit, no?
1: Quina llàstima, tu.
0: Llavors... Sí, perquè realment, vull dir, perquè també estàvem més preocupats, no, amb el descobriment d'Amèrica i de més, igual que els romans, al final ve ser el mateix que els romans, vaja. Però un dia podríem parlar de tots els invents que han fet espanyols que s'han aprofitat als països de fora perquè aquí no els hi vam fer cas. Vull dir, això també donaria per una... Sí, n'hi ha molts, per una secció.
1: Més d'una secció, ens has explicat, no? Molts invents que no es van patentar, amb la qual cosa l'altre el va agafar, no?
0: No, però aquí ja no és ni patentar.
1: Això, no?
0: És que aquí ho van ensenyar i quan van dir, això no ho volem per res, això dic que... El govern espanyol, el govern o l'imperi espanyol, el que fos. Això no volem per res. I després anar a una altra nació i aquesta nació digui, què? Sí, porta a porta, ja d'allò.
1: Ja
0: farem, ja, per això. Vull dir, aquí donaria per seccions. Vull dir, ja és algo endèmic, volem dir-ho així, ara,
1: doncs,
0: a la història. Sí, però bé, és igual, al final com has dit, va vindre la revolució industrial gràcies a una persona que es diu James Watt, que si us fixeu, saps quan diuen aquesta bombeta quan consumeix 50 watts?
1: Sí.
0: Doncs, ve d'aquí.
1: Ah, ve d'aquí.

0: bé, d'aquesta persona, bueno, li van posar en honor a ell, val? I bàsicament el que va fer va ser agafar tota la història que hem vist aquí d'això de màquines de vapor que s'havien anat inventant, i les que el va fer va ser transformar-les de forma eficient. Va crear com una càmera de condensació que el que feia és que necessitaves molt menys carbó per fer funcionar la màquina de vapor. Al fer-la eficient, el que va passar va ser que la gent va dir: ah, ara sí que puc començar ja a crear màquines de tren, talers, vaixells, que funcionin amb aquesta tecnologia, perquè ara sí que surt a compte. No com abans, que havíem de gastar molt carbó, ara n'hem de gastar molt poc, i per tant, això el que va fer va ser l'inici de la revolució industrial.
1: Que curiós, que curiós, eh?
0: Sí, fixem-nos, que passa una mica com la intel·ligència artificial. Ara encara no és òptima la intel·ligència artificial, gastem molts recursos, però en algun moment segurament passarà a ser òptima, i llavors, igual que la gent que tenia els talers que els utilitzava de forma manual i es van haver d'adaptar a aquesta nova tecnologia, segurament nosaltres haurem de fer el mateix.
1: Serà la nostra revolució industrial, no? Una mica.
0: Sí, ja es diu que serà una nova revolució, no? Preparant la secció, vaig llegir una frase que va dir: ostres, em va fer reflexionar molt. Diríem que té sentit la frase si agafem un tren a qualsevol part del món, menys si agafes la Renfe. Ja ho afegeixo.
1: Vale.
0: Ja ho afegeixo.
1: A un tren puntual, vamos.
0: Sí, exacte, ja ho afegeixo ara. La frase és d'Aldous Huxley i va dir: per nosaltres, el moment 8:17 del matí vol dir alguna cosa. Una cosa molt important si resulta que és l'hora de sortida del nostre tren de cada dia. Per als nostres avantpassats, un instant qualsevol com aquest no tenia cap significat, ni tan sols existia. En inventar la locomotora, Watt i Stephenson, que Stephenson és el pare dels trens, van ser, en part, inventors del temps.
1: Ostres, que bona aquesta frase.
0: Sí, clar, és a dir, abans sorties amb el cavall i anaves on havies d'anar i sorties quan havies de sortir.
1: Exacte.
0: Quan vam fer el tren, quan vam dir el nostre tren surt a tal hora...
1: No el podem perdre i
0: No el podem perdre i vam inventar el temps. I vam ser, ostres, per això he dit que clar, amb la Renfe ja sé que...
1: No, sí. El temps és relatiu.
0: És relatiu, però si no, l'ho vaig trobar molt interessant. No? Algun dia ja parlarem de trens, que tots ja sabem que el Shinkansen és la joia de la corona dels trens, però algun dia ja en parlarem, ja també.
1: Doncs mira, en parlarem, però avui hem parlat d'aquesta màquina de vapor que té els seus orígens en l'imperi romà, un imperi i una època que segurament, com deia abans, estan molt més avançades, o estaven molt més avançades del que nosaltres ens pensem avui en dia. Àlex Soto, com sempre, és un plaer parlar amb tu de tecnologia.
0: Igualment.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
1: Avui tenim una visita internacional. Ha vingut des dels Estats Units d'Amèrica. Fa uns dies teníem aquí un pianista cubà que viu a Nova York i ara anem a buscar el convidat a l'altra costa. De fet, anem a Hollywood.
5: You know, you drive down to Hollywood, you go through those palm trees, you go through the front gate. It's been a movie icon since the 1930s. You kind of feel like you made it, you know.
1: I és que ens visita un dels grans noms de l'art en el cinema d'animació. Ha treballat en pel·lícules com El Dorado, Sinbad, Madagascar o El gato con botas.
6: Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Protejo a los inocentes.
7: Todos se lo debemos a él.
6: Mi valerosa y noble cruzada por la justicia. Nada me distraerá.
1: Ara és aquí a Barcelona per ensenyar les noves generacions d'artistes gràfics a aplicar els seus coneixements.
8: És un mestre gràfic que ha fet somiar milers de milions de nens i nenes arreu del món i també molts adults. Avui descobrirem com és la vida a Hollywood i també fora de la Meca del cinema. I entendrem com es formen avui els artistes i si cal marxar fora del país per dedicar-s'hi. I a més, sabem com ha canviat tot en l'era digital de la intel·ligència artificial.
1: Nathan Foulkes, good morning.
9: Good morning, it's good to be here.
1: Hem d'explicar que parlarem amb el Nathan gràcies a l'Oriol Armengou. Oriol, bon dia.
10: Bon dia.
1: Que ens farà la traducció. En Nathan és un artista veterà de la indústria de l'entreteniment amb crèdits a 11 llargmetratges animats que inclouen tot tipus d'històries. Històries que, Nathan, al cap i a la fi, construeixes tu també.
9: Yeah, so, first of all, let me compliment you. When you speak, you roll your R and you speak so beautifully.
1: Thank
9: and
1: you.
9: Being near Mexico, I tried it. I can't do it. My American tongue cannot speak as beautifully as you do.
10: El Nathan volia primer de tot, no?, donar-vos un afalac perquè per ell el català i el castellà sonen molt maco, especialment ell, no?, que a New Mexico està molt acostumat, no?, a sentir aquestes R's i com les coses no surten una mica de, i com les R's, no?, roden, etc, etc.
1: Sí.
10: I bé, diu que ell pues, no parla d'una forma tan maca, però està clar que no és el cas.
1: Ah, està clar.
9: But yeah, so we do, that's my job, is the world building behind the animated movie. So I'm not a writer.
10: El Nathan no, no és un escriptor i ell, la seva feina principal és veure com poder visualitzar-les. Llavors hi ha una gran part que és bàsicament entendre i poder visualitzar personalment aquests moments clau de la història i també aquests personatges, i bàsicament és una feina que consisteix en poder veure com això es pot mostrar per pantalla i com això ho podem bàsicament aproximar a un públic.
11: ¡Ay, madre! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí que sí! ¿Sabéis lo que supone? ¡Que me tengo que mazar! ¡Cincelarme los bíceps, cuadrarme la espalda, tabletearme la tableta y apretarme el culasno!
12: ¡No, de eso nada!
11: ¡Entonces dices que seremos el rey y asno en una nueva!
12: ¡No! ¡Calladito!
11: ¡Dos grandes amigos!
12: ¡Que no es eso!
11: ¡En una trepidante!
12: ¡Asno!
11: ¡Aventura!
13: ¡Ay! ¡He echado un culo como dos tartas de boda!
12: ¡En la ciudad!
8: ¿Un imagina? I ell ho plasma sobre el dibuix. I a més aconsegueix amb el dibuix crear icones que es convertiran en referents per a molts nens i nenes que veuran aquests dibuixos animats i que acabaran fent lo seu.
14: Es horroroso. Eso no está, pero que nada bien. Solamente es un asno.
15: ¿Ah, sí?
8: Com se sent el traslladar a la, diguéssim, de la, el que és la imaginació d'un script,
10: sí,
8: el dibuix que ell pot fer a la part més digital?
9: The truth is, by the time we get to the end of a movie, it's so difficult to make the movie.
10: La veritat és bàsicament que les pel·lícules són un producte tan difícil de crear que quan arribes al final i a més prenen tant temps, no saps ni tan sols si estarà bé, si li agradarà a la gent, si heu fet una cosa que ha valgut la pena, si no. I per exemple, doncs quan van estar treballant a How to Train Your Dragon, a Com entrenar tu dragón, van ser 7 anys de producció. 7 anys de producció on van haver 4 directors diferents del film i a més, o sigui, la història va canviar molts cops. I clar, la primera vegada que ell havia anat a veure la pel·lícula amb la resta de la gent, no?, amb la resta dels mortals com nosaltres, no? Bàsicament, la gent al final es va aixecar i van aplaudir. I és una cosa que passa a Amèrica, no passa sovint, no? Ell també preguntava si aquí és una cosa que passa molt sovint, que no sol ser el cas. Però clar, aquest moment va ser com el moment de dir, ostres, ha valgut la pena, eh? Ja no necessito una teràpia després d'aquests 7 anys de treball dur.
1: Digue-li que és la pel·lícula preferida dels meus fills, així que pot estar tranquil.
16: It's actually her kid's favorite film.
9: Oh, good children. They're good children, yeah.
1: Nathan, has treballat en algunes de les grans pel·lícules d'animació de les últimes dècades i a mi m'agradaria saber, quan mires enrere, quin és el moment que diries que va canviar la teva carrera?
9: For me, it was my first animated movie, way back at the beginning, was The Prince of Egypt. And that was DreamWorks' first animated movie.
10: La pel·lícula que més ha marcat el Nathan, curiosament, és la seva primera pel·lícula, que va ser El príncep d'Egipte, que a més era la primera pel·lícula animada que es va crear a DreamWorks. I clar, una mica d'història, no?, sobre DreamWorks. Steven Spielberg va ser una de les persones que va ajudar a fundar-ho. I abans d'aquesta empresa tenia una altra empresa d'animació que es deia Amblimation. I clar, aquesta empresa llavors va tancar

0: per poder obrir DreamWorks. Però Steven Spielberg es va emportar a tots aquests artistes que ja tenia a Europa i ell era el nou dintre d'aquella empresa. I clar, de cop i volta es va trobar tot rodejat de grans artistes europeus i, de fet, ell mateix diu, no?, els millors artistes i animadors que hi havia al món en aquell moment. I algunes d'aquestes persones eren, doncs, Carlos Grangel, que actualment té un estudi aquí, que és espanyol, o Marcos Mateu Mestre, que és mallorquí.
1: I couldn't believe it. I was so lucky. And we had here in Barcelona, there's a famous character designer named Carlos Grangel. We had and still have at DreamWorks Marcos Mateu Mestre, who is from Mallorca, one of the best artists in the world. And so for me, oh my gosh, I learned so much.

0: El príncep d'Egipte, Spirit, diferents projectes dins de l'univers Shrek, com Entrant al teu drac, La llegenda del gat amb botes, Rio 2, Ferdinand, són molts els títols que acompanyen aquest home que tenim avui aquí, que per mi és una eminència del món del disseny, de dibuix, de l'imaginació de Hollywood, que a més el que fa és, a part de crear aquests referents, aquestes icones que jo deia, és posar títols a les històries que molts nens que acompanyaran a molts nens al llarg de la seva infància, no?
1: I would say that the honest truth that we hope for that, we hope to
2: doncs
1: create
2: sí, no?
1: that.
2: Bàsicament, nosaltres, but, en el cas del Nathan, esperem crear aquestes icones. I, de fet, d'alguna forma ho sentim d'una forma desesperada, no? Vols d'una forma extrema poder crear allò, no? Poder crear aquella brillantor. Però, al final, sempre es vol ensenyar a l'audiència el que mai s'ha vist, el que mai s'ha pogut tocar. Poder també donar una mica d'emoció als artistes perquè siguin creatius i puguin crear aquestes coses, però les coses no funcionen únicament quan són noves. Generalment necessites tenir alguna cosa que també ja es reconeix i el que l'audiència pugui reconèixer coses passades. I en moltes ocasions fins i tot la història pot ser molt bona, però el look no és exactament, no? La forma en què es veu no és exactament el que es vol. I hi ha una història, no?, que ens explicava el Nathan de terror, que és quan alguns artistes estan a l'estudi i com senten un soroll, no?, i diuen: vaig a veure què ha sigut aquest soroll, i un cop van a veure-ho ja no torna. I això va passant amb més i més gent. És una mica com una metàfora per poder dir el fet que hi ha artistes que exploren un concepte però que no tornen perquè, tot i que era un concepte brillant, no era el que necessitava la producció, i producció els ha tallat. Llavors això és el que a ell li agrada anomenar el túnel dels desastres. És un túnel en el que tu vas acumulant desastres i desastres i desastres, però al final del tot tens bàsicament una cosa excel·lent que està destil·lada. I aquí és el que veiem nosaltres quan anem al cinema.

0: Ethan, per últim, m'agradaria saber com veus els estudiants que ara comencen a formar-se i quins errors creus que es cometen.
1: One of the great things about art school is it you take classes.
2: Quan en Ethan estava estudiant, ell, dintre de la seva carrera artística, hi ha diverses assignatures i mai saps molt bé doncs, quina serà, no?, la que marcarà o de la qual aprendràs més. Hi havia una en concret que tenia bàsicament una quantitat de deures i tasques molt bèstia i bàsicament eren sobre exercicis de volums, d'espais, de si estàs fent una cosa amb un gruix o amb un alt,

0: mestre, bàsicament com cal·ligrafia, no, també. I ell no era conscient, però a totes aquestes experiències era una cosa que ell estava necessitant. Llavors, si pogués recomanar alguna cosa, seria probablement aquesta, que és el fet que a internet avui dia pots trobar de tot. Hi ha de tot. Però el més important, al final, és que surtis de les experiències que ja coneixes i de les coses que ja sabem que funcionen i experimentis, perquè allà és on trobaràs les coses que realment necessites. Helps broaden them, and we need that right now. We need a very
1: broad experience and knowledge. Mm-hmm. Ens han quedat moltes qüestions per preguntar-li al Nathan, però ens quedem sense temps. Nathan Foulkes, artista i formador, thank you very much.
2: It's absolutely my pleasure.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
5: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
6: Espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
7: Autortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
6: Pero quiero tasación al momento.
7: Autortuño, 93 330 5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
6: Sí, pero lo quiero rápido.
7: Autortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
3: Onda Cero t'acompanya cada matí amb l'actualitat de Catalunya. Más de uno Catalunya, a les 7 i 20 i 8 i 20.
8: Els metges catalans tornen a estar cridats avui a la vaga. És la 12a jornada d'aturada que ha convocat el sindicat majoritari en el col·lectiu Metges de Catalunya des del passat mes d'octubre. Ana Utiel, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Aquesta vaga s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana sencera a nivell estatal.
8: Canviem de qüestió. Desgavella interior per la presència de Mossos als centres de secundària. La consellera Núria Parlon assegura que el pla pilot està en vies de paràlisi, però el departament ho ha negat. Marcos Díaz, bon dia.
10: Bon dia. Fons d'Interior matisen que el pla continua, però que no es preveu que s'hi sumin més centres.
3: Tota la informació que necessites per començar el dia. A Onda Cero, más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Arriba una nova cita amb aquesta secció que tant ens agrada, que és el Barceloní Anònim, un espai en el qual coneixem persones que viuen, treballant i que fan coses importants aquí a la ciutat. Alguns són catalans de tota la vida i altres han esdevingut catalans fa uns anys. És el cas del nostre convidat d'avui.
11: Míriam, és un home que, ja ho hauràs notat ara que ha vingut a la ràdio, et conquesta des del primer moment.
1: Totalment.
11: Amb mi ho va aconseguir. Crec que té un morro que se'l trepitja, però també té una alegria de viure, unes ganes de fer la feina que fa i una passió pel tracte amb la gent que són envejables. És un home que t'atrau pel tracte, pel caràcter, i que et remata conquestant-te per la boca. És a dir, que pel menjar et acaba conquestant.
1: A tu ja t'ha guanyat?
11: Sí, tant.
1: A veure si jo també caic. Andrés Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días, ¿qué más? ¿Bien o no?
1: Bien, bien. Te he de decir que cuando te conoció...
12: Sí.
1: ¿Ho podem explicar?
11: Sí,
1: o
11: claro,
1: lo explicarás.
11: Claro.
1: ¿En un restaurant?
11: Sí, ara, sí.
1: Restaurante,
11: ara contaremos dónde va.
1: Me escribió. Tenemos que traerla al programa.
12: Sí, bueno, en serio.
1: Para el Barceloní Anònim. Bueno, bueno.
11: No, yo salí del restaurante y le dije...
1: Encantado.
11: Le mandé un mensaje a Miriam y le dije, Miriam, tenemos un invitado para nuestra sección del Barceloní Anònim.
12: Muchas
11: y es
12: gracias.
11: Muy bueno.
1: Ha costado, pero al final...
12: Muchas
1: aquí,
12: gracias.
1: Aquí muchas estás.
12: Gracias, gracias, gracias.
1: Explícanos un poco quién es. Andrés.
11: Mira, es el encargado de un restaurante que desde hace dos décadas ha revolucionado, diguéssim, el concepto de la tapa de Barcelona. El lidera el xef Carles Avellan i és un espai que reinterpreta el llenguatge creatiu de l'alta cuina per convertir-lo en un concepte més accessible. És la tapa d'alta cuina que tothom es pot permetre, és a dir, alta cuina accessible a totes les butxaques. És un local que es diu Tapes 24, està obert des del 2006, per tant, celebren el seu 20è aniversari i nosaltres el celebrem amb ell convidant aquest home a l'estudi. Aquest local va néixer com un homenatge als bars tradicionals, amb producte de qualitat, preus ajustats, ambient de bar clàssic, i la seva proposta es basa en la reinterpretació de la cuina tradicional, però mantenint una identitat reconeixible. I allà, durant... No,

0: Hola. Jo, sens dubte, la Imma Vilarrasau.
1: Home, i tant.
0: Com a artista i com a persona. Vinga'n, adeu i endavant amb el programa.
2: Bon dia a la ciutat.
1: Hola.
2: Doncs
1: hola.
2: Mira, a mi l'actor que m'encantaria veure a Hollywood és en Jordi Sánchez.
3: Home. Hola, família, bon dijuernes. Ostres, estic totalment d'acord amb tot els que heu dit. M'encanten tots els que heu dit, és una passada. Però a part d'això, jo, a part d'aquestes persones, jo sense cap dubte posaria la Carmen Machi, a la Toni Acosta, perquè, bueno, són impressionants aquestes dues senyores. És que han de ser, imagineu-vos en pel·lícules aquestes senyores, buah, de matrícula. I a los dos, i a tots dos, Luis, el Zaeda i el Tosar, bueno, és que sense dubtar-ho, és que serien uns malos bueníssimos. És que ja ho fan aquí. No, no. Han de ser uns malos bueníssimos allà a Hollywood, que tenen molts de calés i fan aquestes pel·lícules que són tan cares, buah, han d'estar els primers. Una abraçada molt gran.
4: Bon dia, pues yo tengo dos, el Jordi Sánchez y el José María Pou. Me encantan estos dos hombres. Bueno, ya habéis dicho la Candela Peña, que también es una de mis favoritas. Luego...
5: Candela Peña, la dona del moment, jo diria, perquè
1: totalment,
5: està
1: triomfant.
5: Està triomfant. A més, crec que ha trobat molt bé el personatge. Perquè, clar, Candela Peña, no sé si 24 hores, no? Com es mostra a les entrevistes.
1: Doncs jo crec
5: que té part.
2: Sí.
5: Evidentment hi ha una part de show.
1: Ha de descansar en algun moment, perquè és molt intensa. Si no, deu acabar esgotada.
5: Viure amb ella? Llavors dius de mi, però imagina't viure amb ella.
1: No podria.
6: Deu dormir amb els ulls oberts, eh? Ja en tinc prou. D'aquesta gent que bueno, no dorm. Sí, sí. No dorm.
1: Però és divertidíssima.
5: Sí, molt divertida.
6: Sí, sí. Josep Maria Pou, quina entrevista que ens va regalar. Eh?
1: Sí.
6: Va ser espectacular.
1: Un encant de persona.
5: Jo recordo una pel·lícula de no fa massa que va fer Paco León, que es diu Kiki, El amor se hace, que hi sortia Candela Peña.
1: No?
5: Sí, potser 15 o així. Ah, o 10. I sortia Candela Peña i el seu personatge a mi em semblava interessantíssim.
6: És molt bona.
5: Era una dona que al fer l'amor no sentia res.
1: Una llàstima.
5: Si no la pagaven, una miqueta així. No,
1: perdó.
5: Si l'home no plorava. No.
6: Si l'home no plorava.
5: Ella, diguéssim, que arribava al clímax quan ella deia a l'home tu tia Juana s'ha muerto. I ell llorava.
1: De Candela Peña, si no m'equivoco, parlarem amb la propera secció de l'Eugeni Osaka.
5: Ah, perquè d'ells la portaríem.
1: Home, tant de bo, m'encantaria parlar amb ella.
5: També, a veure, esto, per Candela Peña.
1: Tens una llista important, sí. La tindrem a la propera secció de l'Eugeni Osàcar amb La desconocida. Crec que ha tret una pel·lícula ara a Netflix i és la propera...
6: Jo la recordo la sèrie aquella que van fer sobre el cas Assumpta,
5: que
6: fa de mare. Sí, Rosario Porto, exacte.
1: Va ser un abans i un després en aquesta última etapa de Candela Peña.
7: Alfonso,
5: tenemos
7: que dar las medicinas.
6: Sí, amb aquella és boníssim.
1: Perquè jo crec que feia temps que no feia res així important i amb això va triomfar.
6: Sí.
5: Crec que va ser un paper esplendorós.
1: També us diré, els hem enviat a tots, l'Emma Vilarassau, el Jordi Sánchez, la Carmen Machi, Toni Acosta, Josep Maria Pou, Candela Peña, el Tosar, el Zaera, la Dueñas, però mira, algun ens hem de quedar aquí a casa, així que de moment que no marxin,
6: que no
1: es quedin
6: marxin,
1: aquí, que facin bon cinema Hollywood, espanyol, que ens encanta. Què tenen allà?
5: És que et dic una cosa, res d'envejar-los al cinema espanyol. Visca el cinema espanyol.
1: Jo estic totalment d'acord. Crec que des de Tesis, per mi va ser una banda...
5: Cafè no, però Tesis.
1: Doncs mira, amb aquest acudit dolent del Robert hem d'acabar, us sentim. Això és la vida. Tornem demà a partir de les 12:20 fins les 2 del migdia. No vens demà, sí?
5: Sí.
1: No. Ah, vale. Tornem demà, 12:20 i fins les 2 del migdia, que passeu una molt bona tarda. Adéu.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ni un solo día sin su sobresalto judicial. Vamos de hito en hito. Todo es inédito. Ayer fue Zapatero, primer presidente, expresidente de un gobierno en democracia, imputado por delitos de corrupción, declarando ante un juez en la Audiencia Nacional que no se creyó nada. Hoy son sus hijas y su secretaria Gertrudis, a las que el juez Calama, el juez del caso Plus Ultra, va a investigar. Las hijas del expresidente del gobierno imputadas. Zapatero no solo se desmarcó ayer del cobro de mordidas del rescate a Plus Ultra, sino que además decidió mantener a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, expuestas. No las exculpó ante el juez porque decidió mantenerse firme en su defensa de que la agencia de marketing WhatsApp no era una sociedad instrumental, como sospecha

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Els incendis forestals continuen sent els protagonistes de l'actualitat a casa nostra. Un foc a l'Albi, a la comarca de les Garrigues, ha obligat a interrompre la circulació de l'alta velocitat i està afectant ara mateix els trens entre Madrid i Barcelona. La bona notícia és que les flames ja estan estabilitzades i s'espera que aviat es pugui reprendre el servei. En tot cas, aquest incendi engreixa la llista de focs de vegetació que s'han produït en els últims dies, coincidint amb la pujada de les temperatures. Ara mateix hi ha 64 municipis amb risc molt alt d'incendi.

0: Més enllà del foc, avui l'actualitat també ha passat per Sant Adrià del Besòs, amb enfrontaments i corredisses entre els Mossos i els veïns de la mina pel desallotjament de tres famílies. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, són els primers d'una cinquantena llarga de desnonaments previstos als blocs de la Rambla. Són immobles ocupats des de fa anys i que ara seran desallotjats

0: destinats als veïns del bloc Venus, que seran derrocat l'any 2028. El Sindicat de l'Habitatge lamenta que el Consorci de la Mina enfronti veïns vulnerables, mentre que l'Ajuntament promet assistir les famílies que ho necessitin.
1: S'acaba el curs escolar, però continuen les mobilitzacions dels professionals de l'educació. Avui ha estat el torn de les escoles bressol.
0: Les mestres del 03 han estat convocades a la tercera vaga durant aquest curs. L'objectiu de la protesta és aconseguir més reconeixement de la seva etapa. Elisabet Serra, portaveu de Revolució 03.
2: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït, i sobretot que ens equiparin el calendari.
0: La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a tot l'estat.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona en el parc de la Zona Franca.
0: El responsable de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha relatat els fets.
3: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 i 7 de juny. D'acord amb les primeres informacions, un treballador del cos, suposadament, després d'haver consumit drogues i alcohol, hauria accedit al recinte amb el seu vehicle particular acompanyat de la presumpta víctima.
0: La víctima es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El cos dels bombers revisarà els protocols interns i activarà càmeres de videovigilància als parcs.
1: La cocaïna, una droga normalitzada i de fàcil accés.
0: Així ho constata l'informe de l'any 2025 de l'ONG Projecte Home. El 53% de les persones ateses, la xifra més alta en els seus registres, eren addictes a la cocaïna.
4: És cert que en l'imaginari col·lectiu moltes vegades aquest consum s'havia associat en ambients com molt concrets, no? Potser amb classes socials benestants, però en la realitat nosaltres el que observem és que aquest consum està molt estès i en diferents entorns, en diferents edats, no? A diferents classes socials, fins i tot a diferents perfils professionals.
0: Declaracions a la ciutat d'Onda Cero de la directora de Projecte Home, Neus Canals.
1: I la música electrònica aterra aquesta tarda al recinte de Fira de Gran Via de Barcelona.
0: Aquest serà el nou escenari d'un certamen amb més de 100 actuacions durant els propers 3 dies. El vessant creatiu i de pensament crític, el Sonar Més D, ha arrencat aquest migdia a la Llotja de Mar.
1: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi.
1: Aquesta nit arrenca la final del play-off de la Lliga CB i el Barça de bàsquet podria ser campió 3 temporades després.
5: Sí, de fet, el conjunt blaugrana torna a una final precisament 3 anys després i havent viscut una temporada irregular en què ni tan sols va jugar els quarts de final de l'Eurolliga, ara el Barça de Xavi Pascual té l'oportunitat de treure bona nota si derrota el València a la final de la Lliga Endesa. Eliminatòria el millor de 5 partits i els valencians tenen factor pista a favor. Els dos primers duels es disputaran al Roig Arena, el primer d'ells, aquest vespre a partir de les 8.
1: I la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a la zona oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 graus a Tarragona i 28 a Barcelona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà divendres pujaran encara més les temperatures i s'esperen màximes elevades a l'interior de Tarragona i a zones de Lleida. Màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant els pròxims dies i especialment el cap de setmana pujaran les temperatures de forma notable. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però a la tarda de nou es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra.
7: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
8: Quina ratxa! Quants maig portes?
7: 150.
8: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
9: De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
10: Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
11: La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
12: Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
9: Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
13: Vuelven los premios constantes y vitales para reconocer la excelencia y apoyar la ciencia en nuestro

0: nuestro país. ¿Eres un joven talento en investigación biomédica? ¿Tienes una campaña de comunicación sobre prevención médica? Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
1: Ho dèiem, en portada, la campanya forestal d'enguany ha començat d'una manera intensa, mantenint un focus en els diferents incendis forestals que ja han afectat el territori. L'últim, aquest migdia, quan els bombers han estabilitzat un foc de vegetació a l'Àlvia, a la comarca de les Garrigues, que ha obligat a interrompre, encara ho està, la circulació de l'alta velocitat entre Lleida Pirineus i el Camp de Tarragona.
2: La incidència ha afectat els trens de Madrid-Barcelona després que el foc s'hagi declarat a 10:45 en uns camps de rostoll prop de la carretera LV-7031 i la línia ferroviària. Els bombers hi han treballat amb 12 dotacions, incloent-hi 3 mitjans aeris, i confien que la circulació es pugui reprendre aviat un cop es garanteixi la seguretat a la zona. El foc que ha cremat vegetació agrícola no ha causat danys personals, però ha generat retards i afectacions importants en el servei ferroviari d'alta velocitat. Segons ha informat Adif, els trens es troben aturats en estacions del trajecte a l'espera de rebre l'autorització per restablir la circulació.
1: Tot això mentre estem molt pendents també de l'incendi a Talavera, a la Segarra. Els bombers de la Generalitat confien a poder donar-lo per controlat en les properes hores, després que l'hagin tingut tota la nit i matí sota vigilància amb 13 dotacions.
2: Els bombers han treballat sobre el terreny per revisar els punts calents que encara queden dins del perímetre afectat. L'incendi, recordem, es va iniciar ahir, poc després d'un 7:15 de la tarda, i va obligar a desplegar un ampli dispositiu d'emergència. En les primeres hores d'actuació, els bombers van arribar a mobilitzar fins a 60 dotacions terrestres i 13 d'aèries, amb més de 200 efectius treballant per frenar l'avenç de les flames. El foc es va donar per estabilitzat poc abans de les 11 de la nit, després d'una intervenció intensa que va permetre evitar que l'incendi tingués una major afectació. El foc va provocar també mesures preventives per part de Protecció Civil i es va ordenar el confinament temporal d'alguns municipis. Quan a les causes, els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a hipòtesi principal.
1: Segons Protecció Civil, les condicions meteorològiques d'aquests dies amb temperatures molt altes i una baixa humitat ja apuntaven a un risc molt elevat d'incendi. En aquest sentit, el cos fa una crida a la responsabilitat i recorda que hi ha 10 comarques a nivell 3 del Pla Alfa. Montse Valls, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui una 60 de municipis catalans estan avisats per l'elevat risc d'incendi després que s'hagin incorporat dues poblacions de la Catalunya central, Biosca i Pinell del Solsonès. En total, hi ha 10 comarques en avís, que són la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Recordem que amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els agents rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions d'encendre foc a tota mena d'espais oberts. També queden suspeses les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents i de restes de poda, encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada. Tampoc es poden fer servir bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
1: Tensió al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, durant l'execució per part dels Mossos dels primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operatiu policial, sota l'empara judicial, pretén recuperar uns pisos ocupats des del 2017, que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, pendent de ser enderrocat l'any 2028.
2: Després dels desnonaments, la tensió i els enfrontaments han continuat. Un grup de persones ha mantingut la concentració a la zona i un altre s'ha desplaçat fins a la seu del Consorci de la Mina, on s'han produït pintades contra la institució i llançaments d'ous i pedres contra la façana. Una treballadora social municipal també ha estat assetjada en un bar pròxim i els Mossos han hagut d'intervenir per protegir-la. Des del Sindicat d'Habitatge de Sant Adrià, la seva portaveu, Marta López, ha criticat la intervenció policial i el desnonament de famílies amb menors a càrrec.
4: Des del dia 1 que aquestes famílies porten 9 anys vivint aquí i en 9 anys no s'han molestat en buscar una solució per als casos que sabien que necessitaven, perquè saben que hi ha molta gent que ho necessita. I que el que han preferit és esparcir la narrativa en el barri que la responsabilitat de que Venus no tingui un reallotjament és d'aquestes persones. No, no. Aquesta responsabilitat és de 25 anys de negligència institucional que no es poden solucionar desnonant a 58 famílies ni tampoc enfrontant els veïns entre si.
2: De la seva banda, l'Ajuntament de Sant Adrià ha recordat que aquest

0: Aquests pisos són propietat del Consorci del Barri de la Mina i que els actuals inquilins, que els havien ocupat de forma il·legal, havien rebut notificacions informant-los que els havien d'abandonar. En un comunicat han assegurat que les persones en situació de vulnerabilitat seran ateses, però que els pisos seran destinats per als veïns de l'edifici Venus, que serà, com dèiem, enderrocat el 2028.
1: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
3: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
4: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
5: Soy ecológica. Quiero una estufa de biomasa.
6: Ferroli lo tiene.
7: Soy ecológico. Quiero aerotermia.
6: Ferroli lo tiene.
8: Soy ecológica. Quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
6: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli. Expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
9: Dos minuts i arribem a tres quarts de tres de la tarda. La justícia europea reforça la sentència del TSJC a favor de fer més hores de castellà en l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, a petició d'uns pares. El Tribunal Europeu dels Drets Humans ha decidit no admetre la demanda que havien presentat altres famílies contra aquesta resolució judicial.
0: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu. Al seu parer, s'impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. La sentència, a l'espera que s'hi pronunciï el Tribunal Constitucional, consolida el criteri del 25% del castellà a l'ensenyament i limita el sistema d'immersió lingüística.
9: Més coses en aquesta plana educativa, tot i que els docents de primària i secundària ja han posat fi a les mobilitzacions del curs, les protestes en el sector de l'educació no s'han acabat. Les mestres de les escoles bressols tornen a fer vaga avui i ja és la tercera d'aquest curs, sense comptar que també s'han adherit a les vagues globals de docents.
0: Avui hi ha hagut mobilitzacions d'aquest col·lectiu a tot l'Estat, si bé la convocatòria de vaga només ha estat a Catalunya. Aquí, centenars de mestres s'han manifestat des de la plaça Universitat i fins a la delegació del Govern Central a Barcelona. Amb lemes com "No som guarderia, som educació" o "El 03 no pot més", han demanat més reconeixement per la seva etapa educativa, un reconeixement que passa, segons les entitats convocants, per unificar les condicions de les treballadores en un model públic inclusiu de qualitat i gratuït. Elisabet Serra és la portaveu de Revolució 03.
10: Amb tants models de gestió, el que ens passa és que no només precaritzen el servei. Necessitem una modificació urgent de la LOMLOE a nivell estatal, perquè una llei que ens faci de paraigües a totes les comunitats autònomes, a tot el col·lectiu del 03.
0: Revolució 03 és el col·lectiu que ha impulsat aquesta vaga amb el suport dels sindicats CGT, la Intersindical i Abacos. A més d'aquest model únic, també demanen rebaixar les ràtios i equiparar el calendari escolar al de la resta d'etapes educatives.
9: És a dir, demanen acabar el curs alhora que les etapes de primària i secundària que s'acomiaden de les aules demà mateix. Coincidint amb l'últim dia del curs, hi ha convocada una nova reunió de la mesa sectorial que tindrà absències destacades.
0: Sí, de moment CGT ja ha anunciat que no hi assistirà. El seu portaveu, Lizarn Pardes, lamenta que el departament, a parer seu, no pretengui abordar el conflicte en aquestes reunions.
11: I en lloc de solucionar aquest conflicte, que és el més gran en les últimes dècades que hi ha hagut en l'educació a Catalunya, en lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials.
0: La CGT defensa que s'hauria de convocar el comitè de vaga i no la mesa sectorial. Pel que fa a USTEC, el sindicat majoritari en l'educació, encara no ha confirmat si acudirà o no a la reunió de demà, però sí que ha demanat en un comunicat obrir un procés per blindar, diuen, l'educació pública.
9: La Universitat de Barcelona és la millor de l'Estat segons el rànquing QS World University.
0: Sí, tot i que ocupa la posició 165 del món, amb una puntuació mitjana de 60. El següent centre català a la llista és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la posició 211, i una puntuació prop de 55. La tercera universitat de casa nostra és la Pompeu Fabra, en el número 263, i una puntuació de gairebé

0: 50.
1: Us ho dèiem també en titulars, l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una suposada agressió sexual dins del parc de bombers de la zona Franca Montse.
2: Sí, l'Ajuntament ha traslladat els fets a la Fiscalia. Segons ha explicat el tinent de seguretat Albert Batlle, l'agressió hauria tingut lloc el cap de setmana del 6 i el 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al recinte amb la presumpta víctima dins del seu vehicle particular després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar la víctima a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressió sexual, mentre la Guàrdia Urbana instruïa les diligències. L'Ajuntament ha anunciat que s'ha suspès de sou i feina el presumpte agressor.
3: S'ha incoat un expedient disciplinari i, en conseqüència d'aquesta incoació de l'expedient, s'ha suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada, que és una suspensió efectiva des del dia 7 de juny.
2: Arran dels fets, es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. I també s'ha anunciat la instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs de bombers.
1: Més coses. Més de la meitat dels casos atesos per Projecte Home l'any passat estan relacionats amb l'addicció a la cocaïna. És la xifra més elevada dels últims anys i confirma que el consum d'aquesta droga està normalitzat.
4: La cocaïna es consumeix de forma generalitzada i persistent al llarg dels últims anys. De fet, és la que genera més demanda des de 2016. Pel que fa a les dades de l'any passat, Projecte Home va atendre gairebé 1.800 usuaris, el 53% dels quals són addictes a la cocaïna. Perfils socials molt variats i de totes les franges d'edat. La directora de l'ONG, Neus Canals, avisa del seu caràcter fortament addictiu.
5: Però la cocaïna és una substància amb un alt potencial addictiu i sovint allò que comença com un consum social o ocasional, no?, pot acabar convertint-se en un consum freqüent, en alguns casos fins i tot diari, ja no sent social sinó solitari, amagat, no?, i vinculat molt al malestar.
4: El consum de cocaïna acostuma a acompanyar-se d'alcohol, que és la segona droga que més sol·licituds d'ajuda acumula entre els usuaris de Projecte Home. 3 de cada 10 casos i amb una presència femenina majoritària. Tot i això, les dones que acudeixen a aquesta entitat continuen representant un percentatge molt baix, al voltant del 18%. El motiu, segons l'ONG, són els problemes per accedir als programes.
6: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: Próximo destino a Coruña.
8: Este domingo 21, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Cámara Noroeste de A Coruña, uno de los mejores lugares de la península ibérica para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Descubriremos cómo la ciudad y el puerto se preparan para la llegada de miles de cruceristas de todo el mundo para vivir un acontecimiento único. Patrocina Puerto de A Coruña, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
9: Si buscas entretenimiento sin límites,
10: aún hay mucho más por ver.
11: Soy la dueña de estas tierras.
10: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
12: ¿Quién lo mató?
10: Por ti y para ti.
9: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes
10: o 39,99 euros al año. Confieso.
1: En plana política, Salvador Illa reivindica el finançament singular per superar la visió centralista, diu, d'Espanya i apela a la responsabilitat de les comunitats autònomes. El president de la Generalitat ho ha dit en la cloenda del tercer fòrum sobre la Mediterrània, on ha defensat el pes socioeconòmic d'aquesta regió a Espanya i el conjunt de la Unió Europea. Marcos Díaz, bona tarda.
13: Bona tarda, Gavi. Salvador Illa ha reclamat una macroregió de la Mediterrània perquè els territoris de la conca afrontin conjuntament els reptes de futur. I aquesta col·laboració entre regions, diu, ha de començar d'Espanya. El cap de l'executiu defensa que les comunitats autònomes no han de viure d'esquenes les unes a les altres, sinó que han de teixir complicitats perquè el centralisme polític, adverteix, representa el passat. I una oportunitat per demostrar aquesta col·laboració i deixar enrere les confiances territorials és la reforma del finançament autonòmic.
14: Som el principal escenari on impacten els reptes als quals ens enfrontem, des del canvi climàtic a l'atenció dels serveis públics. La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, també les de l'eix mediterrani espanyol. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. És hora, doncs, de demostrar tots plegats responsabilitats.
13: Salvador Illa ho ha dit en el Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, organitzat per Premsa Ibèrica, on també hi ha participat

0: Estrena de Portugal.
1: La selecció anglesa en el partit més exigent del seu grup, l'Ela, es va imposar a Croàcia per 4-2. Harry Kane amb un doblet, el mitjapunta del Real Madrid, Jude Bellingham, i l'extrem del Barça, Marcus Rashford, van permetre als Three Lions sumar els 3 primers punts de la Copa del Món. El mateix grup, Ghana, va derrotar Panamà amb una diana de Caleb Yirenki al minut 95. D'altra banda, una de les grans candidates al títol, la Portugal de Cristiano Ronaldo, va punxar davant la República Democràtica del Congo. João Neves va avançar els portugueses, però Joan Evisa, el davanter del Newcastle, amb un cop de cap va establir l'empat definitiu perquè Portugal després va ser ja incapaç de generar perill. En parla el seleccionador del català, Roberto Martínez.
2: Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos con muchas variaciones. Lo que sí que es verdad es que es un partido para marcar el segundo gol y controlarlo, y en el Mundial ya hemos visto que esto no es fácil, pero podemos crecer mucho después de este partido.
1: El líder del grup K és ara Colòmbia, que va derrotar per 3-1 Uzbekistan a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb un Luis Díaz estel·lar, el jugador del Bayern, autor d'un gol i una assistència. Avui arrenca la segona jornada de la fase de grups. A les 6 de la tarda, República Txeca-Sud-àfrica. A les 9, duel europeu, Suïssa-Bòsnia. Més tard, a les 12 de la matinada, Canadà-Qatar. I l'últim, a les 3 hora catalana, Mèxic-Corea del Sud, a Guadalajara. I encara un últim apunt de futbol: el Real Madrid ha oficialitzat el tercer fitxatge d'aquest mercat d'estiu. Es tracta de l'internacional francès Ibrahima Konaté, de 27 anys, el central, que arriba procedent del Liverpool i que signa per 4 temporades fins al juny del 2030.
0: Tornem a la plana poliesportiva. En futbol sala, el Barça vol encarrilar el títol de Lliga.
1: Podria sumar avui el segon punt de l'eliminatòria de la final del play-off davant el Pozo Murcia. Els culers, que van sumar de forma èpica el primer punt el passat dimarts, rebran els murcians a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez vol viure una altra nit màgica.
3: Com a entrenador seguro que la primera, ¿vale? Pero sí, yo he vivido noches mágicas en el Palau de finales. Y cuando el Palau rabia, eso se nota. Y nosotros notamos muchísimo. Espero que sea la primera de muchas. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas. Tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
1: Pito serà baixa pel partit d'avui, ja que va ser expulsat en el primer duel dimarts passat. I un últim apunt: en tenis, Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig de Berlín en imposar-se a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 1-6, 6-3 i 6-2. Demà al matí, la begurenca buscarà ser a les semifinals en el duel que l'enfrontarà a la txeca de 21 anys, Linda Noskova.
0: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: El Conor 2026 obre les portes aquest dijous, una edició amb canvis tant a la direcció del festival com pel que fa a l'escenari. Tota la programació musical amb The Prodigy, aquí sentim Skepta, Lekis o Amelie Lenz com a caps de cartells, es farà al recinte de Gran Via, Fira de Barcelona. Doncs així arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.

0: y un 5% extra si eres miembro del Club MyTransMed.
1: Com cada any amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
2: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
5: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
6: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
5: Fa ben poc ha publicat el llibre Missión Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
7: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.

0: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
1: Molt bona tarda. Ara mateix els bombers de la Generalitat treballen intensament per extingir dos incendis de vegetació agrícola a les comarques de Lleida. Un d'ells s'ha originat a Arbeca, a les Garrigues, on treballen 14 dotacions terrestres i un helicòpter. L'altre punt calent és el Ferràs, al Segrià, amb 6 dotacions terrestres i un mitjà aeri. Abans, els efectius d'extinció han estabilitzat un foc que ha afectat un camp de cultiu a Gramunt, a la comarca d'Urgell, i han apagat el foc que afectava la P7 al seu pas per Banyeres del Penedès. També està estabilitzat el foc d'Albi, que havia obligat a interrompre el servei de l'AVE entre Barcelona i Lleida. Més coses. Amb motiu del final del curs escolar, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha adreçat una carta a les famílies en què reconeix que l'any no ha estat fàcil en al·lusió al conflicte amb els sindicats docents. En aquest sentit, ha defensat que l'acord tancat amb una part dels sindicats aportarà millores educatives que no es faran esperar. De fet, ha reivindicat que el curs que ve es començarà a reduir progressivament les ràtios, a incorporar més professionals de suport a escoles i instituts per garantir la inclusió i a simplificar la burocràcia als centres. També ha assegurat que vol continuar escoltant els professionals de la comunitat educativa i les famílies per compartir, ha dit, una reflexió conjunta sobre el sistema educatiu. I la Guàrdia Civil ha intervingut una 60ena d'armes blanques prohibides en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de forma il·legal. Les inspeccions, fetes el 4 de juny, van tenir lloc a Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro, on els agents van detectar navalles i ganivets que incomplien la normativa sobre comercialització i tinença. Els responsables dels establiments han estat denunciats i el material confiscat ha quedat sota custòdia del cos armat. L'operatiu s'emmarca en accions preventives per evitar la circulació d'armes prohibides i reforçar la seguretat en zones turístiques durant l'estiu. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7, la brúixola amb la Lola Sorribas.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero, la ciutat.
2: De xicotet sempre pensava que les locutores, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaven ahí con la orquesta y todos dintre de la meva ràdio.
3: Pels que fem la ràdio...
4: Estem emocionats,
3: sí,
4: ara.
3: No sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero, sí. Poder parlar amb vostès és tot un honor.
4: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el COVID, que és... Uh-huh. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
0: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Amics per sempre! Gente viajera a Catalunya, amb Carles Lamelo.
5: Les Galápagos són famoses per la seva fauna única, que va inspirar Charles Darwin. Aquí conviuen tortugues gegants, iguanes marines i ocells que no es troben a cap altre lloc del món. No és d'estranya. Aquesta parada que fem al Turkmenistan és molt curiosa perquè hi ha un cràter anomenat la Porta de l'Infern. És una zona amb flames que des dels anys 70 que porta cremant després d'un accident d'una explosió de gas natural. No s'han extingit mai aquestes flames. Cremen dia i nit i, de fet, és un dels llocs més curiosos del món, d'aquells estranys, difícils de trobar.
0: Gente viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
6: No es fácil intentar ahorrar, no siempre, además se consigue. Por ejemplo, cuando tienes todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez te sube más el precio.
7: Así que la decisión es irte a la Mutua. ¿Qué por qué? Pues porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
8: ¡Por fin!
6: La Hora Brava más musical con Alaska, con Sabino Méndez y con José Manuel Zapata.
9: Presente.
6: Con su camisa de Hawái.
9: ¿Te gusta?
6: con es discreta, ¿eh? Para camisas que te he visto en otros momentos, esta es discreta. Esta se puede llevar incluso a una cena de verano.
8: Te voy a regalar una.
6: Me vas a regalar.
8: Antes de que termine.
6: Soy talla L, recuerda. Talla L, talla L 50.
8: Tú eres talla M.
6: Yo soy talla M.
8: Hombre, ¿cómo haces talla L?
6: Pero si
8: tengo yo una L,
6: pero, L. Pero si siempre he sido la talla L,
8: ¿sí?
6: La talla 50. Bueno, 48, ni para ti ni para mí. Ah. La 48.
8: Deben ser tus dorsales musculados.
6: Bueno, a ver, vamos a ver. Hoy el tema era canciones para feos. Y claro, desde lo clásico, ¿esto cómo se mastica? ¿Esto cómo se consume?
8: Pues lo primero es que cuando ya nos cambiamos los mensajes, nos mandan el tema, a mí me viene a la cabeza que se mueran los feos. Es que para mí, claro
6: pero
8: era,
6: no es
8: era un himno, no en mi territorio. Pero claro, digo, voy a saltarme mi territorio y voy a traer esta. Pero se me adelantó el del señor del tanga Sitges. De Sitges. Sí, claro. se me adelantó. Entonces yo reflexionando y pensando,

0: pero esta es de feos simpáticos, hombre, esta canción pura de feos simpáticos.
1: Bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez.
2: Bueno, voy a hacer una, claro.
3: Por Jerez, ¿eh?
2: Claro. Si es que voy a hacer una pausa, si os parece, pero a mí me gustaría ir cerrando con una frase que me encanta. No hay feo sin gracia, ni guapo sin tacha. ¿Eh? Y cerramos,
3: bueno.
2: Cerramos el tema, pero no nos vamos todavía.
4: Por fin. Tu verano realidad con Renfe y Viajes El Corte Inglés. Elige el tren para llegar a tu destino con comodidad y con la ventaja de sus precios especiales para familias. Consulta condiciones. Reserva tu viaje en Renfe con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
5: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
6: Els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
9: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
10: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
5: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
12: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
13: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanyi en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa, no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
5: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona.
2: Atención a esta noticia que nos traen nuestros amigos de La Cuponera. Si quieres ahorrar en tus compras, descárgate su app y regístrate.

0: 64 municipis es troben en risc alt d'incendi quan encara no hem arribat ni a la primera onada de calor d'aquest any que es preveu que arribi diumenge. A hores d'ara, els bombers treballen en 9 incendis en estadis diferents a casa nostra. D'actiu només en tenim però un, al Farràs. Controlats estan els focs a Arbeca i Argamunt i estabilitzat el que ha cremat avui a l'Albi, a la comarca de les Garrigues, i que ha obligat a interrompre la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que ja ha estat represa. A més, els bombers han aconseguit estabilitzar els incendis de Talavera i Pallerols, que es van originar durant la tarda d'ahir i que van obligar al confinament de 4 nuclis de població.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dijous, dia 18 de juny. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: També en clau mediambiental, després de 16 anys, es preveu que abans del desembre es finalitzi la construcció de la potabilitzadora de la presa de Santa Ana.
1: La infraestructura es va començar l'any 2010, però encara no s'ha posat mai en funcionament. La instal·lació permetrà garantir la bona qualitat de l'aigua en episodis de sequera als 200.000 habitants de la vintena de municipis del Segrià i la Noguera i que abasteix la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana. Carlos Arrazola és el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
2: La potabilizadora está diseñada para funcionar siempre. Otra cosa es, pues lógicamente, a la hora de explotarla, pues cuando sea necesario, digamos, estará al 100% de rendimiento y cuando no lo sea, pues estará en un funcionamiento pues más normal.
1: El projecte va néixer arran de la sequera del 2008 i durant la del 2023 la Mancomunitat va demanar-ne la posada en marxa.
0: Enfrontaments entre els Mossos i els veïns de la mina pel desallotjament de tres famílies a Sant Adrià del Besòs.
1: Aquests són els primers d'una cinquantena llarga de desnonaments previstos als blocs de la Rambla. Són immobles ocupats des de fa anys i que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, que serà enderrocat l'any 2028. El sindicat de l'habitatge lamenta que el consorci de la mina enfronti veïns vulnerables mentre que l'Ajuntament promet assistir les famílies que ho necessiten.
0: Continuen les mobilitzacions en l'àmbit educatiu. Avui ha estat el torn de les escoles bressol.
1: Les mestres del 03 han estat convocades a la tercera vegada durant aquest curs. L'objectiu de la protesta, aconseguir més reconeixement de la seva etapa. Elisabet Serra, portaveu de Revolució 03.
3: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït i, sobretot, que ens equiparin el calendari.
1: La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a tot l'estat.
0: Suspès de sou i feina un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de la Zona Franca.
1: El responsable de seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha relatat els fets.

0: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 i 7 de juny. D'acord amb les primeres informacions, un treballador del cos, suposadament, després d'haver consumit drogues i alcohol, hauria accedit al recinte amb el seu vehicle particular acompanyat de la presumpta víctima.
1: La víctima es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El cos dels bombers revisarà els protocols interns i activarà càmeres de videovigilància als parcs.
2: La cocaïna és una droga normalitzada i de fàcil accés.
1: Així ho constata l'informe de l'any 2025 de l'ONG Projecte Home. El 53% de les persones ateses, la xifra més alta en els seus registres, eren addictes a la cocaïna.
3: És cert que en l'imaginari col·lectiu moltes vegades aquest consum s'havia associat en ambients com molt concrets, no? Potser amb classes socials benestants, però en la realitat nosaltres el que observem és que aquest consum està molt estès i en diferents entorns, en diferents edats, no? Diferents classes socials, fins i tot diferents perfils professionals.
1: Declaracions de la ciutat d'Onda Cero de la directora del projecte Home, Neus Canals.
2: En clau local, la música electrònica ha aterrat aquesta tarda al recinte Fira de Gran Via de Barcelona.
1: Aquest serà el nou escenari d'un certamen amb més de 100 actuacions durant els propers 3 dies. El vessant creatiu i de pensament crític, el Sonar Més D, ha arrencat aquest migdia a la Llotja de Mar, amb un diàleg entre el pianista Ignasi Terraza i un sistema d'intel·ligència artificial.
2: Com cada dijous, avui és dia de fer balanç de l'actualitat a temps de tertúlia. Ho farem amb el periodista Eric Encinas i l'advocat Pablo de Palacio, però abans veurem la cara i la creu de la proposta del Banc d'Espanya de limitar els usos no residencials.
1: I ho fa acompanyat d'una xifra, la d'un dèficit de 750.000 habitatges a tot el territori espanyol. En parlarem amb Apertur, els propietaris de pisos turístics, i també amb el sindicat de llogateres. A més, també els preguntarem per la petició que ha fet avui el Ministeri d'Habitatge, les comunitats i els ajuntaments de tancar 100.000 pisos turístics il·legals.
2: I el titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. A les 8 de la tarda comença la final de la Lliga ACB, primer partit al Roig Arena amb València Bàsquet i Futbol Club Barcelona com a protagonistes. I a les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, segon assalt de la final pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala entre Barça i el Pozo Murcia. Dimarts, els barcelonistes van aconseguir la primera victòria de la sèrie. Recordem que Javi Rodríguez tindrà la baixa de Pito per la targeta vermella directa que va veure dimarts passat els primers minuts del partit.

0: Ara entrarem en totes aquestes i més qüestions, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant el cap de setmana les temperatures continuaran pujant de forma notable. Per exemple, el diumenge a la capital de Lleida es poden arribar als 41 graus de màxima. De moment, demà continuarem amb temps estable i serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Barcelona, 20 a Lleida i a Tarragona i 18 graus a Girona. Bufarà vent moderat al litoral i amb més d'intensitat a l'Empordà i a zones de la depressió central. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passant 7 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic, Fran Villar.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Ens ho avançava ara la Noelia. Es preveuen augments de temperatures de cara a demà, amb especial atenció a Lleida i a Tarragona. I és que la campanya forestal d'enguany ha començat ja de manera intensa, mantenint el focus en diversos incendis forestals que ja han afectat diverses parts del territori. Ricard.
3: Sí, Lola, ja n'hi ha 5 de controlats, a Sanaúja, a Cervià de les Garrigues, a Pons, a Arbeca i a Agramunt. 3 estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu, a Alfarràs. Pel que fa a la superfície cremada, hem de parlar de 103 hectàrees de superfície agrícola a Talavera, 12 hectàrees a l'Albi i 7,5 a Arbeca. Aquest darrer foc també ha obligat a interrompre la circulació de l'alta velocitat entre Lleida Pirineus i el Camp de Tarragona.
0: Segons Protecció Civil, les condicions meteorològiques d'aquests dies, amb temperatures molt altes i amb una baixa humitat, ja apuntaven a un risc molt elevat d'incendi. En aquest sentit, el cos fa una crida a la responsabilitat i recorda que hi ha 10 comarques a nivell 3 del Pla Alfa. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui una 60ena de municipis catalans estan avisats per l'elevat risc d'incendi després que s'hagin incorporat dues poblacions de la Catalunya central, Biosca i Pinell del Solsonès. En total hi ha 10 comarques en avís, que són la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Recordem que amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els agents rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d'aquestes activitats i del compliment de les prohibicions d'encendre foc a tota mena d'espais oberts. També queden suspeses les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents i de restes de poda, encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada. Tampoc es poden fer servir bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
0: És una història que es repeteix massa sovint. Quan apreta la sequera, correm-hi tots, i quan plou ens oblidem de les infraestructures. Doncs bé, això és el que ha passat durant anys amb una potabilitzadora clau al costat de l'embassament de Santa Anna, situat a la frontera entre la Noguera i l'Aragó. Es va construir l'any 2010, després de la sequera del 2008, però Ricard mai no s'havia posat en marxa i porta 15 anys aturada.
3: Ara, però, sí, s'han posat les piles. Des de fa 2 mesos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està actualitzant aquesta planta situada a Castellonroi, a l'Aragó, i si tot va segons el previst, estarà llesta cap a la tardor. Parlem d'una infraestructura estratègica que ha de garantir la qualitat de l'aigua per a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, inclosa també la ciutat de Lleida. L'última sequera, la del 2023, va tornar a posar el problema sobre la taula i l'aigua gairebé va arribar al límit de qualitat. Félix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
5: Vam adonar que la planta potabilitzadora que estava construïda i que havia de garantir el bon ús, no?, i el millor ús de l'aigua de Pinyana, de l'aigua de Santa Anna que va a Pinyana, que és d'on nosaltres bebem, no?, bebem, reguem, ho fem tot des de Pinyana, que seria bo que la poséssim en marxa o que la tinguéssim preparada per funcionar.
3: Un cop acabades les obres, d'aquí a uns 7 mesos aproximadament, la planta passarà definitivament a mans de la Mancomunitat de la localitat lleidatana de Pinyana.

0: Tensió al barri de la mina Sant Adrià de Besòs durant l'execució per part dels Mossos dels primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operatiu policial, sota l'empara judicial, pretén recuperar uns pisos ocupats des del 2017 que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, pendent de ser enderrocat l'any 2028.
1: Després dels desnonaments, la tensió i els enfrontaments han continuat. Un grup de persones ha mantingut la concentració a la zona i un altre s'ha desplaçat fins a la seu del Consorci de la Mina, on s'han produït pintades contra la institució i llançaments d'ous i pedres contra la façana. Una treballadora social municipal també ha estat assetjada en un bar pròxim i els Mossos han hagut d'intervenir per protegir-la. Des del Sindicat d'Habitatge de Sant Adrià, la seva portaveu, Marta López, ha criticat la intervenció policial i el desnonament de famílies amb menors a càrrec.
2: Des del dia 1 que aquestes famílies porten 9 anys vivint aquí i en 9 anys no s'han molestat en buscar una solució per als casos que sabien que necessitaven, perquè saben que hi ha molta gent que ho necessita i que el que han preferit és esparcir la narrativa en el barri que la responsabilitat de que Venus no tingui un reallotjament és d'aquestes persones. No, no. Aquesta responsabilitat és de 25 anys de negligència institucional que no es poden solucionar desnonant a 58 famílies ni tampoc enfrontant els veïns entre si.
1: De la seva banda, l'Ajuntament de Sant Adrià ha recordat que aquests pisos són propietat del Consorci del Barri de la Mina i que els actuals inquilins, que els havien ocupat de forma il·legal, havien rebut notificacions informant-los que els havien d'abandonar. En un comunicat han assegurat que les persones en situació de vulnerabilitat seran ateses, però que els pisos seran destinats per als veïns de l'edifici Venus, recordem que seran derrocat l'any 2028.

0: Obrim ara una secció parlant en clau educativa perquè la justícia europea, primer de tot, reforça la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de fer més hores de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a petició d'uns pares. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit no admetre la demanda que havien presentat altres famílies contra la resolució judicial. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu. Al seu parer, s'impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. La sentència, a l'espera que s'hi pronunciï el Tribunal Constitucional, consolida el criteri del 25% del castellà a l'ensenyament i limita el sistema d'immersió lingüística.
0: Més coses, tot i que els docents de primària i secundària ja han posat fi a les mobilitzacions del curs, les protestes en el sector de l'educació no s'han acabat. Les mestres de les escoles Bressol tornen a fer vaga avui, ja és la tercera d'aquest curs, sense comptar, Anna, que també s'han adherit a les vagues globals de docents.
1: Avui hi ha hagut mobilitzacions d'aquest col·lectiu a tot l'Estat, si bé la convocatòria de vaga només era a Catalunya. Aquí, centenars de mestres s'han manifestat des de la plaça Universitat i fins a la delegació del Govern Central a Barcelona. Amb lemes com "No som guarderia, som educació" o "El 03 no pot més", han demanat més reconeixement per la seva etapa educativa. Un reconeixement que passa, segons les entitats convocants, per unificar les condicions de les treballadores en un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït. Elisabet Serra és la portaveu de Revolució 03.
2: Amb tants models de gestió, el que ens passa és que no només precaritzen el servei. Necessitem una modificació urgent de la LOMLOE a nivell estatal, perquè una llei que ens faci de paraigües a totes les comunitats autònomes, a tot el col·lectiu del 03.
1: Revolució 03 és el col·lectiu que ha impulsat la vaga amb el suport dels sindicats CGT, la Intersindical i Abacos. A més d'aquest model únic, també demanen rebaixar les ràtios i equiparar el calendari escolar al de la resta d'etapes educatives.
0: Per tant, demanen acabar el curs alhora que les etapes de primària i secundària, que s'acomiaden de les aules demà mateix, coincidint amb l'últim dia del curs, hi ha convocada una nova reunió de la mesa sectorial que tindrà absències destacades.
1: Sí, de moment la CGT ja ha anunciat que no hi assistirà. El seu portaveu, Isarn Pardes, lamenta que el departament, a parer seu, no pretengui abordar el conflicte en aquestes reunions.
3: I en lloc de solucionar aquest conflicte, que és el més gran en les últimes dècades que hi ha hagut en l'educació a Catalunya, en lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials.
1: La CGT defensa que s'hauria de convocar el comitè de vaga i no la mesa sectorial. Pel que fa a USTEC, el sindicat majoritari en l'educació, encara no ha confirmat si acudirà o no a la reunió de demà, però sí que ha demanat en un comunicat obrir un procés per blindar l'educació pública.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Passen exactament 17 minuts de les 7 de la tarda. Ho avançàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una suposada agressió sexual dins del parc de bombers de la zona franca, Montse.
5: Sí, l'Ajuntament ha traslladat els fets a la Fiscalia. Segons ha explicat el tinent de seguretat Albert Batlle, l'agressió hauria tingut lloc el cap de setmana del 6 i el 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al recinte amb la presumpta víctima dins del seu vehicle particular després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona es va despertar desorientada dins del cotxe i va trucar al 112. El Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar la víctima a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressió sexual, mentre la Guàrdia Urbana instruïa les diligències. L'Ajuntament ha anunciat que s'ha suspès de sou i feina el presumpte agressor.
6: S'ha incoat un expedient disciplinari i, en conseqüència d'aquesta incoació de l'expedient, s'ha suspès cautelarment de funcions i sou a la persona implicada, que és una suspensió efectiva des del dia 7 de juny.
5: Arran dels fets, es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. I també s'ha anunciat la instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs de bombers.
0: Gràcies, Montse. Canviem ara de qüestió perquè poques vegades es veu una operació que no només talla el tràfic, sinó també el cor econòmic d'una xarxa criminal, i això és precisament el que han aconseguit els Mossos a les comarques gironines. Parlem d'una organització que no només cultivava i distribuïa marihuana, sinó que també blanquejava diners amb una estructura molt sofisticada.
7: Sí, tenia vincles amb empreses legals, assessorament especialitzat i reinvertia els beneficis en immobles, vehicles i negocis per assegurar-se ingressos encara que els desmantellessin plantacions. De fet, acumulaven més de 500.000 d'euros, 30 propietats, inclòs un hotel i canals per fer passar els diners com a legals. La magnitud és tal que els Mossos han pogut provar que operaven a diferents punts a Girona, amb ramificacions cap a Europa, i controlaven tot el negoci del cultiu a la distribució.

0: pateixen en el negoci, no?
1: Els Mossos porten investigant aquest cas des del setembre del 2025 i ha culminat amb 28 detinguts, 27 escorcolls i més de 6.000 plantes decomissades. Una xarxa completament desarticulada, però amb una advertència del cos policial. Asseguren que el mercat no s'atura i estan convençuts que algú altre n'ocuparà el seu lloc.
2: I més de la meitat dels casos atesos per Projecte Home l'any passat estan relacionats amb l'addicció a la cocaïna. És la xifra més elevada dels últims anys i confirma que el consum d'aquesta droga s'està normalitzant.
1: La cocaïna es consumeix de forma generalitzada i persistent al llarg dels últims anys. De fet, és la que genera més demanda des del 2016. Pel que fa a les dades de l'any passat, Projecte Home va atendre gairebé 1.800 usuaris. El 53% són addictes a la cocaïna. Perfils socials molt variats i de totes les franges d'edat. La directora de l'ONG, Neus Canals, avisa del seu caràcter fortament addictiu.
3: Però la cocaïna és una substància amb un alt potencial addictiu i sovint allò que comença com un consum social o ocasional, no?, pot acabar convertint-se en un consum freqüent, en alguns casos fins i tot diari, ja no sent social sinó solitari, amagat, no?, i vinculat molt al malestar.
1: El consum de cocaïna acostuma a acompanyar-se d'alcohol, que és la segona droga que més sol·licituds d'ajuda acumula entre els usuaris de Projecte Home. Són 3 de cada 10 casos i amb una presència femenina majoritària. Tot i això, les dones que acudeixen a aquesta entitat continuen representant un percentatge molt baix del total, al voltant del 18%. El motiu, segons l'ONG, són els problemes per accedir als programes.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periódico.com.
6: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en AmiBoxAula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
9: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: En política, Salvador Illa reivindica el finançament singular per superar la visió centralista d'Espanya i apela a la responsabilitat de les comunitats autònomes. El president de la Generalitat ho ha dit en la cloenda del Tercer Fòrum sobre la Mediterrània, on ha defensat el pes socioeconòmic d'aquesta regió a Espanya i al conjunt de la Unió Europea. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Salvador Illa ha reclamat una macroregió de la Mediterrània perquè els territoris de la conca afrontin conjuntament els reptes de futur. I aquesta col·laboració entre regions, diu, ha de començar a Espanya. El cap de l'executiu defensa que les comunitats autònomes no han de viure d'esquenes les unes a les altres, sinó que han de teixir complicitats perquè el centralisme polític, adverteix, representa el passat. I una oportunitat per demostrar aquesta col·laboració i deixant enrere desconfiances territorials és la reforma del finançament autonòmic.
11: Les comunitats autònomes som el principal escenari on impacten els reptes als quals ens enfrontem, des del canvi climàtic a l'atenció dels serveis públics. La proposta de nou finançament beneficia totes les comunitats autònomes, totes, també les de l'eix mediterrani espanyol. Les xifres són públiques, transparents i contrastades. És l'hora, doncs, de demostrar tots plegats responsabilitats.
10: Salvador Illa ho ha dit en el Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, organitzat per Premsa Ibericam, on també hi ha participat el rei. Felip VI ha demanat a les institucions preservar els espais de diàleg per fer front a la crisi de l'habitatge o al canvi climàtic.

0: Estem arribant en 6 minuts, volíem dir, arribem a 8:15 de la vespre. Obrim la plana cultural. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del TNC a partir del dia 1 de setembre.
1: El Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el seu nomenament. Mestre és que

0: Rellevarà. Carme Porchatelli assumirà la direcció artística del TNC per un mandat inicial de 4 temporades a partir de la 27-28, un contracte que es pot prorrogar 3 anys més, si així ho acorden les parts. Així doncs, hi haurà un procés de transició, ja que Carme Porchatelli continuarà al capdavant de la institució fins al juliol del 2027.
1: El Sonar 2026 ja ha obert les seves portes una edició amb canvis, tant a la direcció del festival com pel que fa a l'escenari.
0: Sí, tota la programació musical amb The Prodigy, Skepta, L'X o Amelie Lens com a caps de cartell es farà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. L'organització preveu una assistència global d'unes 160.000 persones al llarg del cap de setmana. El festival trasllada el Sonar MSD a la Llotja de Mar, amb més de 95 activitats dedicades a explorar noves formes de relació amb la tecnologia i recupera el Sonar Kids al Parc del Fòrum. La programació musical, sense separació entre nit i dia, supera les 100 actuacions amb noms com Boys Noise, Nia Archives, Daito o Who Made Who. El festival habilitarà un servei llançadora entre Fira Gran Via i el centre de Barcelona i permetrà entrar a menjar al recinte.
1: I avui hem de parlar de més festivals perquè al Blau Marí Music Port Vell tenim concert de Sau.

0: El concert coincideix amb un moment molt especial per al grup, marcat pel biopic Els de Sau, que recupera la trajectòria de la banda i el record de Carles Sabater. Sau proposa un espectacle carregat d'emoció, amb imatges inèdites, fragments vinculats a la pel·lícula i els grans èxits que van marcar tota una generació.
1: I canviem completament de terç per parlar de Quevedo, perquè penja el sold out als 8 concerts que oferirà al Palau Sant Jordi l'any vinent en el marc de El Vall Futur, la gira del seu treball més recent.

I atenció, Lola, amb com han embogit els fans, perquè en un primer moment, tal com estava previst, el cantant havia posat a la venda entrades per a Barcelona pels dies 1 i 2 de juliol de l'any vinent, però després que s'esgotessin, Quevedo ha anat anunciant nous concerts fins a arribar a la xifra de 8. Les actuacions finalment a la capital catalana seran el 31 de maig i l'1 de juny, i també l'1, el 2, el 3, el 5, el 6 i el 7 de juliol, de, com comentàvem, el 2027.

0: Passa un minut de 8:15 del vespre. Ara a la brúixola volem parlar d'una entitat que segur que coneixen i molt bé. Estem parlant de la Creu Roja, que treballa ajudant els més desfavorits des de fa més de 150 anys. Podem saludar Bàrbara Díaz, és coordinadora autonòmica de Creu Roja, perquè ens presenti una de les iniciatives solidàries que tenen ara entre mans, és la campanya Sorteig d'Or. Bàrbara, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, aquesta campanya contribueix a reforçar els projectes de la Creu Roja a tot el territori. Com s'apliquen concretament a Catalunya per tal de fer front a les situacions de les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat?
1: Bueno, així com dius, el Sorteig de l'Or és una campanya que el que pretén és poder captar fons per poder desenvolupar i implementar tots els nostres projectes. És veritat que és una campanya, no?, que s'aplica a tot el territori, però en el cas de Catalunya en particular, nosaltres tenim la nostra xarxa territorial, que tenim més de 90 punts d'atenció a tot el territori, a les 4 províncies, i per tant nosaltres a cadascuna d'aquestes oficines locals implementem els nostres projectes que acompanyen, no?, a les persones que en un moment determinat de la seva vida es poden trobar en una situació de vulnerabilitat i necessiten, no?, que els acompanyi des de la proximitat, amb respostes, intentem que siguin de la manera més integrada possible i també comptant, no?, amb els recursos que tenim a la pròpia comunitat on aquestes persones es troben.
0: Clar, ens agradaria conèixer en quins projectes està dirigint els seus esforços, principalment ara la Creu Roja.
1: Nosaltres majoritàriament estem concentrant-la en dos grans problemàtiques socials, que són, per una banda, que les persones puguin accedir a tenir una igualtat d'oportunitats i poder accedir a una sèrie de drets, com pot ser el poder tenir la cobertura de les seves necessitats bàsiques, l'alimentació, el vestuari, productes d'higiene, medicaments, quan les persones no tenen prou, no?, com per poder donar cobertura a aquestes necessitats bàsiques, nosaltres els acompanyem, per una banda, per poder donar una ajuda d'emergència, no?, que cobra aquesta necessitat, i per una altra banda també valorant quina és la seva situació en què la puguem acompanyar i d'alguna manera solventar la situació que fa que ella no pugui, no?, donar aquesta cobertura. Uh-huh. Després també tenim un altre fenomen que jo crec que està bastant extès a tota la nostra societat, malauradament, que és la soledat no volguda, no?, la soledat no desitjada, que afecta també persones migrades, persones grans, els adolescents, els joves, el jovent també es troba en una situació que malgrat estigui com molt connectat, sembla que, pues, no arriba a tenir aquesta xarxa o aquesta interrelació necessària per al desenvolupament integral d'aquests joves, d'aquesta infància, no? Uh-huh. Mares monomarentals també, que tampoc tenen xarxa, que es troben en una situació de dificultat, pues nosaltres intentem implementar respostes que puguin d'alguna manera solventar aquesta solitud, també comptant amb els recursos de la comunitat, amb la proximitat, amb el treball del voluntariat, que és clau en tota la feina que desenvolupem amb el territori, i per tant tota ajuda ens aporta, no?, en la implementació de tots aquests projectes.
0: Una ajuda per part de la ciutadania que, evidentment, doncs, es pot materialitzar amb la compra d'aquest Sorteig d'Or, però més enllà, com es pot ajudar a través de l'organització a aquells que més ho necessiten?
1: Bueno, nosaltres també tenim la gran via, no?, que són el voluntariat, per una banda, totes aquelles persones que a lo millor no poden fer una aportació en diners, però sí en temps, i en poder solventar tot aquest acompanyament que fem de les persones que atenem en un moment determinat, per una banda, aquest és un canal de solidaritat que sempre està obert perquè coneguin tots els projectes que implementem a la seva ciutat, al seu municipi, i que es poden apropar a les nostres oficines. I per una altra banda també tenim els socis i sòcies, que són persones que d'una manera continuada o a vegades puntual poden fer una aportació econòmica a l'organització i d'aquesta manera contribuir també a que puguem complir els nostres objectius i que al final poder fer una societat on ningú quedi enrere i que tots puguem gaudir, no?, dels drets i de poder tenir una vida íntegra i digna, bàsicament. Crec que aquests són els dos grans canals. Per una banda, el voluntariat, que em dona temps, i per una altra, no?, la possibilitat de fer una col·laboració continuada o puntual, econòmica, en qualsevol moment, a través dels diferents canals que tenim oberts.
0: Doncs des d'aquí, des de la brúixola, animar a tots els oients a col·laborar, posar el seu granet de sorra, com deies ara, Bàrbara, a través del voluntariat, a través de col·laboració, ja sigui continuada o puntual, i a través, doncs, també hi ha aquesta opció de la compra del sorteig d'or. I tot això per què? Doncs ens ho explicaves ara, per afavorir aquest accés als drets, a les necessitats bàsiques, com són l'alimentació, el vestuari de les persones més desafavorides, i també per fer front a la soledat no desitjada. Bàrbara Díaz, coordinadora autonòmica de Creu Roja, gràcies per estar aquesta tarda amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.

0: Passen 6 minuts de 8:15 del vespre. Abans de donar pas a l'espai de tertúlia dels dijous, avui tindrem amb nosaltres l'advocat Pablo de Palacio i el periodista Eric Encinas. Volem aprofundir abans sobre dos temes vinculats a l'habitatge i molt actuals, Ricard.
1: Sí, i que ens han fet pensar bastant sobre les dificultats que tenen moltes persones a Espanya i Catalunya per poder accedir a un pis, però alhora també ens han fet reflexionar sobre com la intervenció del mercat de l'habitatge, sobretot pel que fa al lloguer, estan limitant moltes activitats econòmiques que abans, Lola, doncs, no estaven regulades.
0: Doncs a veure, quines són? Explica'ns.
1: Doncs en un primer lloc, segons l'informe anual presentat avui mateix pel Banc d'Espanya, caldria sumar 750.000 pisos nous arreu de l'Estat per resoldre la crisi de l'habitatge. De fet, són 150.000 més que l'any passat. Per tant, al seu entendre, el problema s'està agreujant. I quines mesures proposen? Doncs la més important, i alhora segurament Lola també la més polèmica, és la de limitar els usos no residencials. I la segona qüestió és que, en conèixer aquesta notícia, el Ministeri d'Habitatge ha demanat a les comunitats autònomes i també als ajuntaments que tanquin els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant l'últim any.
0: Doncs ja tenim tota la informació sobre la taula. Ara volem valorar aquestes dues qüestions. Saludem primer a la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Arcarazo. Carmen, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, anem a pams. Amb aquest informe, el Banc d'Espanya reconeix el problema de l'habitatge per la falta d'oferta. Compartiu aquest diagnòstic o creieu que el problema és per com estan distribuïts els pisos?
2: Sí, no compartim aquest diagnòstic de que el problema vingui principalment de la falta d'oferta. És a dir, en aquest país tenim un problema gravíssim amb l'especulació immobiliària i també tenim un problema molt greu, com també apunta el seu informe, amb la desviació d'oferta d'habitatge que es fa servir per usos que no són els residencials. És a dir, pisos que estan buits, pisos que es fan servir per usos turístics, pisos que es fan servir com a lloguer de temporada, pisos que es fan servir com a segones residències. Llavors, és aquí on realment crec que és interessant aquest informe. És a dir, en aquest país, els anys que més s'ha construït, els anys de la bombolla, també van ser els anys on més van créixer els preus dels habitatges. Això no vol dir que no s'hagi de construir, simplement el que vol dir és que a base de construir no farem abaixar els preus ni solucionarem el problema. Llavors, crec que és important tenir en compte les dades, no? I situar Espanya en un mapa internacional per entendre on estem exactament. Mireu, de l'OCDE, Espanya és el país amb més habitatges buits. No només això, sinó que Espanya està entre els 8 països de l'OCDE amb major nombre d'habitatges per habitant. Què vol dir això? Que no tenim un problema de que tinguem un estoc d'habitatges massa petit comparat amb la població, comparat amb el volum de gent que viu aquí, sinó que tenim realment molts pisos. De fet, tenim un pis per gairebé cada 2 habitants, que és molt més del que tenen la majoria de països europeus. Simplement aquests pisos no s'estan fent servir pel que toca. I perquè ens en fem una idea, un cop més, això és del 2021, per tant, ara és molt pitjor, però el percentatge de pisos buits, turístics o de temporada és el segon major percentatge de l'OCDE. Per tant, què ens indiquen totes aquestes dades? Que tenim una part del parc d'habitatge segrestada per usos no residencials i, per tant, que no està a disposició de resoldre aquesta crisi de l'habitatge. I el que cal fer ara mateix és recuperar tots aquests pisos que se'ns han desviat.
1: Clar, mentrestant, és veritat que les administracions han demanat moltes vegades el que ja coneixem-la com la Sareb, no? El mal nombrat com a banc dolent, que té molts pisos. Aquí a Catalunya eren més de 10.000, ara no sé la xifra exacta, sí, però eren moltíssims. Però mentrestant, clar, les administracions estan buscant diferents opcions, no?, per anar solucionant a poc a poc aquest problema. I a Catalunya, el mercat del lloguer, la realitat és que està molt regulat pel topall de preus, des del residencial fins al de temporada. Creieu que ara cal esperar aquestes limitacions funcionin o fins on hi arribaríeu vosaltres?
2: Sí, crec que no podem esperar a que les regulacions funcionin per si soles. És cert que a Catalunya en el temps recent hem avançat, no? S'ha aprovat una regulació de lloguer de temporada d'habitacions, s'ha anunciat que l'any que ve entrarà en vigor una norma que el que farà és recuperar els pisos turístics, però el que veiem és que en matèria d'habitatge les normes, quan les anuncies i quan estan en vigor, molt sovint no es compleixen. Llavors aquí el que ens cal és tenir administracions públiques que estiguin compromeses amb la implementació de les normes. I això què vol dir? Vol dir tenir inspectors, no? Que algú vigili que realment es compleixen, com passa amb qüestions fiscals o amb qüestions laborals, i també calen sancions, perquè si no es posen sancions, si no hi ha un càstig per aquells que segueixen especulant amb l'habitatge, per aquells que tenen pisos turístics il·legals, que segueixen fent lloguer temporada quan no toca, si no hi ha cap càstig, llavors el missatge que s'envia és un missatge de total impunitat, i per tant, tot i que tinguem lleis aprovades, el que venia passant fins ara. Llavors, evidentment Catalunya és un referent a l'Estat pel que fa als avenços en matèria d'habitatge, però correm el risc de que si aquests avenços que es fan en matèria legislativa no passen del paper al carrer, queden en paper mullat. Mm-hmm.
1: Clar, de fet, en aquest sentit, en conèixer aquest informe, el Ministeri el que ha fet, per exemple, no ha sigut anunciar noves sancions una mica per pressionar el sector privat, sinó que el que ha fet ha sigut demanar, com comentàvem abans, que es tanquin aquests més de 100.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat l'últim any. Entenc que en aquest sentit hi estan d'acord, però que segueixen, no?, amb aquesta voluntat de dir, escolta, sense sancions, per molta normativa que hi hagi, aquí la gent no la complirà, perquè entenc que des del vostre punt de vista o des de les vostres dades veieu o enteneu que els val més el benefici que treuen amb aquesta activitat econòmica que no pas de les multes que paguen.
2: Clar, bueno, primer que no se'n posen de multes ara mateix, i segon, que, per exemple, parlaves de la matèria turística, no? S'ha anunciat que a partir de l'any que ve poden començar a retirar-se llicències de pisos turístics.
1: Sí.
2: Barcelona, per exemple, ja he dit que les retirarà totes. Per tant, que en teoria podríem guanyar gairebé 10.000 pisos que podrien anar al lloguer residencial. Vale. Si això no es planifica i l'Ajuntament no s'assegura que aquests pisos passen al mercat residencial, és molt probable que aquests pisos passin a ser segones residències de gent rica, que passin a ser lloguers de temporada, que passin a ser co-livings, com per exemple a New Amsterdam Developers, que està fent fora el Xema, un cas que s'ha fet bastant conegut.
1: Sí, sí.
2: O sigui, que tu el fet de que diguis prou pisos turístics no et garanteix que tot això es tornarà regulat de 5 anys, tal. Si no hi ha administració que realment té un pla i diu, vale, com recuperarem tot aquest estoc d'habitatge, això pot derivar-se a altres usos i, per tant, podem perdre una de les oportunitats més grans per ampliar el parc d'habitatge assequible que hem tingut en els anys recents. O sigui, realment, ens hi juguem molt.
1: Clar, perquè mentre, per entendre'ns, aquesta voluntat d'un política no existeixi de recuperar els pisos que abans estaven en mans públiques i que s'han privatitzat, quin marge hi ha per augmentar el parc sense dependre del sector privat, tenint en compte que, a part, la construcció pública, que és una cosa que sí que el govern està fomentant, però és molt lenta, no? És a dir, què hem de fer? Hem d'esperar a que passi el temps? És a dir,

0: no hi ha cap mesura
1: Clar.
0: temporal que sigui fructífera en aquest sentit.
1: Bueno, o sigui, d'una banda és absolutament cert el que dius, no? Construir habitatge públic nou no és una cosa que l'anuncis avui i passi demà. Sí que hi ha eines per adquirir habitatge públic de manera molt més ràpida, és a dir, els ajuntaments, la Generalitat, el que pot fer és exercir el seu dret de tanteig i retracte i comprar habitatge ja construït. Habitatge que podria tenir funcions turístiques, funcions de temporada o simplement habitatge de luxe, pot passar al parc d'habitatge públic i tu compres avui i demà ja tens habitatge públic. Això pot passar. I segon, evidentment, calen mesures per intervenir al mercat. És a dir, si entenem que el problema no és d'oferta, o no només és d'oferta, sinó que és un problema molt més ampli i que aquí hi ha qüestions d'incompliments legals, d'especulació, d'usos que no toquen, doncs aquí el deure que tenen les administracions és aprovar normes per contenir el lloguer, per recuperar els pisos perduts, per prohibir les compres especulatives, perquè els contractes de lloguer siguin definits. No, no pot ser que la gent llogatera cada 5 anys estigui fent les maletes perquè la fan fora de manera absolutament legal. Bueno, tot això encara hi ha molt camp per córrer. És veritat que Catalunya ha avançat en alguns aspectes, però encara hi ha camp per córrer. I en tercer lloc, com dèiem, les normes. Si no hi ha algú que sancioni, algú que inspeccioni, i realment no genera un estat de dret en el món immobiliari, que ara mateix no existeix, o sigui, ara mateix els inversors immobiliaris viuen absolutament tranquils al nostre país saltant-se les lleis, si això no canvia, la realitat tampoc canviarà. Llavors, jo crec que aquestes tres potes són fonamentals, no? Adquirir habitatge que passi a mans públiques, regular molt millor el mercat privat i, en tercer lloc, assegurar-se que aquestes regulacions són una realitat a partir de la inspecció i la sanció.
0: I, Carmen, com a portaveu del sindicat de llogateres, vosaltres
1: Sí.
0: on ubiqueu la línia aquesta tan fina que hi ha, no? Que potser és on es troba els principals problemes l'administració. On poseu aquesta línia tan fina entre protegir el dret de l'habitatge i limitar activitats que avui en dia són legítimes?
1: A veure, l'habitatge és el problema número 1 d'aquest país, no? La preocupació principal dels ciutadans de Catalunya i dels ciutadans de l'estat espanyol ara mateix és l'habitatge. El que treu la son a la gent és l'habitatge. Llavors, a mi em sembla molt bé que algú hagi pensat que voldria fer molts diners en pisos turístics, però vivim en un país absolutament massificat turísticament, que és una activitat que genera beneficis per uns pocs i genera unes condicions laborals per la majoria que són baixíssimes, no? Que no ens ajuda a avançar com a país. I per tant, aquesta gent hi ha fet molt benefici durant molt de temps i ara s'han d'acostumar a un altre tipus d'economia. És a dir, jo entenc que hi pugui haver activitat econòmica relacionada amb el món immobiliari, però això, més enllà de la gent que hi guanya, més enllà dels pocs que hi guanyen, com a país no ens ajuda. És a dir, Catalunya estaria en un molt millor lloc si en comptes de tenir una economia basada en el turisme, en l'especulació, en l'extracció de rendes, tingués una economia basada en la producció, no? En generar valor real, en tenir una indústria verda que fes realment avançar el país amb sous estables, en llocs on la gent es pugui sindicar i tenir millors condicions laborals. Això ara mateix no és així, no? Tenim d'una banda una especulació immobiliària que fa que la gent li robin la meitat del sou i a sobre uns sous baixíssims perquè hem enfocat tota la nostra economia al sector serveis, al sector turístic, que també ens empobreix per les condicions laborals que generen. Llavors, quan parlem de que cal capgirar la situació de l'habitatge, en el fons també estem parlant de capgirar l'economia i tenir una economia que generi molts més beneficis per tothom i no només per uns pocs que en el fons estan forrant a base de generar unes condicions molt dolentes per la resta.
2: Doncs deixem aquí aquesta primera part de l'anàlisi arran d'aquesta notícia en clau d'habitatge que n'hem parlat amb la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Arcarazo. Carmen, que vagi molt bé, bona tarda.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.
2: Tenim aquesta part, ara fem una petita pausa i escoltem l'altra cara de la moneda.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com, una marca de Minor Hotels.
4: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900 215 470.
2: Vinga, doncs ara sí, parlem amb l'altra part. Marian Muro, portaveu de Partur, els propietaris d'apartaments

0: turístics. Marian, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, el Banc d'Espanya parla d'un dèficit molt important d'habitatge, ho dèiem ara. Vostès comparteixen aquesta diagnosi de manca d'oferta o creuen que el problema és més aviat com s'està gestionant i regulant el parc existent?
1: A veure, nosaltres compartim el diagnòstic del Banc d'Espanya sobre la necessitat d'incrementar l'oferta d'habitatge. De fet, el propi informe identifica com el principal problema el gran desequilibri que hi ha entre la generació creació de noves llars i el ritme de construcció d'habitatge, que ha generat un dèficit acumulat de 750.000 habitatges. Aleshores, nosaltres, totes les advertències, tots els punts que menciona, com és la restricció d'accés al sòl, els problemes de planificació urbanística, els controls en els preus del lloguer, no? que dona lloc, i això ho venim dient des de fa temps, a una reducció de l'oferta. És a dir, realment estem totalment d'acord.
2: Clar, en aquest sentit, ara ho comentaves, no?, que potser una de les propostes que mencionaven des del Banc d'Espanya és limitar els usos no residencials, això us afecta a vosaltres de ple. Creieu que aquesta dificultat que estan tenint, sobretot per construir pisos públics, l'estan pagant amb vosaltres? Creieu que sou un blanc fàcil en aquest sentit?
1: Això totalment, però nosaltres no ens tenim que veure interpel·lats, per exemple, a Barcelona, amb aquesta menció, perquè Barcelona ja no facilita, prohibeix els usos turístics d'habitatge des de l'any 2014. De fet, és un punt molt important el que acabes d'esmentar. L'única activitat econòmica amb residencial que està limitada és la de la turística. És a dir, hi ha 28.000 habitatges que es destinen a altres activitats econòmiques, com perruqueries, acadèmies de llengües, despatx d'advocats, notaries, però només s'ha actuat fins a la data amb l'ús turístic. També l'informe, no?, esmenta la necessitat, no?, de mobilitzar l'habitatge que està buit. No ens oblidem que a Barcelona hi ha 60.000 habitatges buits. És a dir, que si anem sumant, i, o sigui, jo quan estava llegint aquest informe, precisament estava pensant que tot lo dolent que esmena aquest informe és el que està succeint aquí. És a dir, tenim una forta restricció al sòl, uns problemes de planificació horrorosos, una burocràcia increïble, tenim una regulació que canvia cada 2 per 3, tenim 60.000 habitatges buits, 28.000 que es dediquen a altres activitats econòmiques, i un fet molt important, que és el transport, que el Banc d'Espanya invoca molt la necessitat de tenir un transport fora amb la perifèria, amb el sentit de que això ajuda a reduir la pressió a la ciutat. I invoca la necessitat de fer inversions. Nosaltres diem i reiterem que mentre Rodalies funcioni com funciona, no es podrà resoldre i flexibilitzar la intensitat que tenim a Barcelona.
2: Clar, entre altres coses, ara mencionaves, no?, aquests canvis de regulacions tan constants. Creus que ara el que caldria és donar una mica de temps a aquestes regulacions que s'estan fent, sobretot en els habitatges residencials, perquè al cap i a la fi es pugui treure una mica aquesta pressió, no?, que esteu patint els apartaments turístics?
1: A veure, aquí hi ha una evidència que és molt clara. És a dir, el fàcil per a una administració és anar contra els pisos turístics, perquè tot la resta, que parlem d'infraestructures de transport, el posar accés al sòl, el fer una reducció automàtica de tota la burocràcia, de simplificar la regulació, tot això ni ho fan ni ho faran. O sigui, té que haver una voluntat d'esforç i de consens que no existeix, i aleshores aquí, en aquests moments, ens està

0: estem guiant per decisions polítiques, però no per resoldre la realitat d'una problemàtica que afecta molta gent. Escolta, jo veig els percentatges de joves afectats, que jo també soc mare de quatre joves. Dius, bueno, pues si tu vols que realment aquesta gent pugui accedir a un habitatge, pugui tenir un projecte de vida, pugui adquirir alguna cosa, home, pues treu tots els impostos a la gent jove. No? O facilita.
1: Clar, són diferents polítiques, no?, en aquest sentit, les fiscals. Però a part d'això, clar, em comentava, no?, el govern o les administracions no estan fent res, diguem-ne, sobretot perquè comentaves, no?, per la construcció de nous pisos, per ampliar l'oferta, per millorar la mobilitat entre ciutats.
0: A Catalunya és un desastre.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, és un absolut desastre.
1: Més enllà d'això, per exemple, el Ministeri avui apuntava, no, en conèixer aquest informe, que demanava a les comunitats autònomes i també als ajuntaments que tanquessin els més de 100.000 pisos turístics il·legals que han detectat. Per tant, algú en el vostre sector està fent coses per justificar, no?, que realment es pugui repensar des de les administracions que hi ha molts pisos turístics que limiten el residencial.
0: Estic d'acord, però això no és el cas nostre. Vale. Estic d'acord i jo ho podem demostrar. Nosaltres tenim les dades d'inspecció de l'Ajuntament. Mm-hmm. És a dir, que nosaltres treballem amb dades oficials. En aquests moments la ciutat de Barcelona pràcticament té unes 500 habitatges turístics il·legals que corresponen a màfies que tenen moltes dificultats per poder agafar-les, canvien de titularitat contínuament, etc. A Barcelona, i jo amb això tinc que dir que el govern de la senyora Colau va fer una gran tasca, en aquests moments no hi ha. I de fet, quan hi havia el registre únic d'arrendaments temporals, que com sabeu, ara el tribunal ho ha suspès, hi havia claríssimament que la ciutat de Barcelona no s'havien denegat registres, perquè és que nosaltres a Barcelona l'actuació és absolutament legal amb dades de l'Ajuntament. Ara és cert, i jo no vull dir que no, és a dir, jo sempre dic que Barcelona va ser la primera que va actuar el 2012, que porta des del 2014 sense donar llicències i que s'ha treballat molt amb la inspecció, i per tant avui Barcelona és l'exemple a Europa, hi ha molts estudis que ho diuen, sobre com regular una activitat de forma ordenada.
1: Clar, a part d'això, realment, bueno, és interessant, aquest punt que comentes, perquè clar, entenem que des de les persones que feu un ús legal d'aquesta activitat econòmica, segur que no veieu amb bons ulls els que al final permeten que ataquin una mica a tot el col·lectiu. Però a part també, una cosa que es comenta des de les administracions, potser per justificar les seves polítiques, és el fet de dir, no, que tots aquests pisos turístics, si es limita aquesta activitat, passaran automàticament al mercat del lloguer habitual. Això és un pensament realista o el comportament dels propietaris és més complex?
0: A veure, anem a centrar-nos. Els pisos turístics a Barcelona representen l'1% del parc d'habitatge de la ciutat. Estan absolutament descentralitzats per districtes. És veritat, i nosaltres ja sabem, la decisió, per exemple, de l'alcalde de la ciutat de Barcelona d'eliminar, d'expropiar aquestes llicències l'any 2028. Quin és el seu argument? El seu argument és que aquests 10.000 habitatges passaran al parc d'habitatge residencial de llarga estada. Quina és la veritat? Però no es diu. I jo no puc entendre com no es diu la veritat a la gent i es creen falses expectatives. És que a la fi a tu et podran treure la teva habilitació, la teva llicència, però fins avui el dret de propietat és un dret fonamental i tu faràs amb el teu habitatge el que vulguis. Un despatx d'advocat, podràs posar una perruqueria, t'ho podràs vendre, ho podràs tancar com aquests 60.000 per inseguretat jurídica, perquè tens por que demà t'entri alguna persona que no et pagui i la tinguis 5 anys, És a dir,

0: que no hi ha cap tipus de relació de causa-efecte. No hi ha idoneïtat a la mesura adoptada, i això precisament és el que s'ha portat a Europa. O sigui, jo crec que és molt important el que no es té que enganyar la gent. El que es té que fer és construir, facilitar, posar sol, reduir tràmits, reduir impostos, arreglar el transport. Però el que no es pot, perquè jo de totes les mesures que he llegit amb aquest informe del banc, és que cap ni una l'està fent en aquests moments Catalunya i Barcelona. I et diré una cosa que crec que és, que també crec que és rellevant. Mira, no sé si recordeu vosaltres que es va posar el límit de renta també als contractes temporals, perquè va haver una fuga important dels que tenien el lloguer, el pis llogat a llarga estada, als temporals perquè no tenien límit de renta. El Parlament de Catalunya va aprovar una norma en virtut del qual aquell topall també s'aplicava al contracte temporal a fi de que es pogués incrementar una altra vegada el parc d'habitatge de llarga estada. En dades d'avui estem igual. O sigui, no s'ha mogut un contracte de temporal a llarga estada, amb el límit. I per què? Per por. Perquè la gent diu, bueno, molt bé, jo tinc el límit en el temporal, però jo no penso fer un llarga estada, perquè si aquí en 5 anys em canvien la llei, tot s'està legislant amb decrets lleis, i resulta que ara hi ha un president que em diu que jo tinc que mantenir 20 anys aquest lloguer perquè aquesta persona és vulnerable i tinc que assumir jo una responsabilitat que no em pertoca, doncs jo prefereixo fer un temporal i a l'any jo tindré la capacitat de decisió del que faig.
1: Doncs recollim aquestes demandes. Marianna Moró, portaveu de Partur, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I volem saber què ens espera d'aquí una estona a La Brúixola del Ràdio Estàdio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a La Brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya d'avui escoltarem el defensa de l'Ella i nou jugador del Real Madrid, Marco Corella, des de la concentració de la selecció espanyola a Chattanooga, Tennessee, a dos dies d'enfrontar Aràbia al segon partit dels de La Fuente al Mundial de Futbol. Per cert, que al Bernabéu han anunciat avui la seva tercera incorporació, el central francès del Liverpool, Ibrahima Konaté, que signa per 4 temporades, un Mundial en el que ahir anotava doblet el davanter del Bayern Harry Kane per la victòria d'Anglaterra davant Croàcia, mentre Cristiano Ronaldo passava pràcticament desapercebut en l'empat de Portugal davant la República Democràtica del Congo. A més, la farem petar des de Califòrnia amb l'entrenador del Club Natació Atlètic Barceloneta, que acaba de tancar la temporada perfecta al waterpolo masculí. Ha assolit els 5 títols en joc, el darrer, la segona Champions League de la història de l'entitat marinera. I repassarem en format tertúlia tota l'actualitat del món del bàsquet al nostre de 3, tot plegat de 2 de 9 fins les 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
2: Bé, adéu-siau.
3: La Brúixola amb Lola Sorribas.
1: Passen 3 minuts de les 8 del vespre. Obrim aquest espai en què reflexionem sobre les notícies dels últims dies aquí a La Brúixola, espai de tertúlia. Després d'una setmana en què vèiem Pedro Sánchez a Madrid, a Barcelona, a Canàries, acompanyant el Papa Lleu XIV durant la seva visita apostòlica a Espanya, el president espanyol ha hagut de fer front a la que pot haver estat una de les setmanes més dures del seu mandat, amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, entre d'altres personalitats del PSOE. Aquesta és la qüestió principal que volem abordar avui a La Brúixola, però abans escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, Gabriel Figueredo. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Tota l'atenció política ha estat centrada aquesta setmana a Madrid. Ho podríem resumir com la setmana horribilis per al PSOE i Pedro Sánchez amb la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional i era també la imputació de les seves filles. Políticament, creix la pressió sobre el president del govern espanyol perquè convoqui eleccions anticipades. De moment, ni Junts ni el PP han pogut forçar Pedro Sánchez a fer-ho, però sí que han fet pinya per constatar que la legislatura pateix un bloqueig polític i reclamar responsabilitats polítiques al govern espanyol en els casos de suposada corrupció. Una aliança, la dels juntaires i els populars, que no anirà més. No hi haurà moció de censura, ni instrumental, ni d'un altre tipus. Els de Carles Puigdemont viuen molt més còmodes en l'actual conjuntura, burxant i desgastant l'executiu socialista, que no pas anant a unes eleccions incertes que poden donar pas a una majoria de PP i Vox. Difícilment es pot repetir la carambola de l'any 2023, que va permetre que els 7 diputats de Junts, un resultat molt discret, es convertís en un triomf. De moment, qui s'ho mira tot amb certa tranquil·litat és el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després de la visita del Papa, la normalitat ha tornat a Catalunya. A l'espera de poder aprovar els pressupostos, els primers d'aquesta legislatura, a principis de juliol, Illa torna a viure en el seu relatiu oasi. S'acaba el curs escolar i, per tant, s'acabaran les mobilitzacions dels docents, almenys fins al curs vinent. Els metges, sí, continuen molestos, però ja porten més d'una desena de jornades de vaga i la posició de l'executiu no s'ha mogut ni un mil·límetre. Tot i les dificultats, el govern socialista es mou amb perícia en aquests esculls domèstics, més encara sabent que políticament ja està blindat fins al 2028. Ara, a curt termini, el que preocupa és la campanya d'incendis forestals. S'acosta la primera onada de calor de l'estiu i els focs ja comencen a formar part del nostre dia a dia.
1: Gràcies, Gavi. Doncs moment ara de presentar els tertulians que ens acompanyen avui, el periodista Eric Encinas. Eric, bona tarda.
5: Bona tarda, Lola.
1: I l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: A veure, no parlarem d'incendis, però la calor intensa d'aquests dies i el nombre de focs ens fa pensar que ens espera una campanya complicada, eh?
5: Totalment, totalment. Ja, bueno, ja ens està donant el sol, era el que comentaven a l'off. Sí, sí, sense buscar-lo, eh?
1: Exacte. A veure, sí, digues, Pablo.
6: Ens ve un Sant Joan complicat, eh? Ens ve un Sant Joan molt complicat.
1: Important, conscienciació i prevenció. A veure, endinsem-nos a la qüestió que volem tractar avui. Com valoreu, com heu vist vosaltres aquesta setmana judicial que ha viscut el PSOE aquests dies? Escoltàvem Ferrés a Pedro Sánchez, que deia doncs, que en cas que aquells pressupostos dels que parlava de cara a l'any vinent, pressupostos generals, doncs, no fossin aprovats, doncs, que s'obria, no? Semblava que albirava un possible avançament electoral, això és el que deia fa una estona, o més o menys el que s'ha pogut interpretar de les seves declaracions. Com heu vist vosaltres aquestes jornades?
5: Bueno, jo crec que ara mateix anem a veure, veurem si s'adelanten, no, les eleccions, però en tot cas és evident que la situació és molt greu. Jo crec que estem en un moment històric, és a dir, és una de les pitjors crisis que ha tingut Espanya ara mateix. Tenim una situació inèdita en el sentit de que hi ha molts imputats que pertanyen al PSOE. Hem tingut abans corrupció del PP, corrupció d'altres governs, també de Catalunya, d'altres partits, però és evident que el que està passant ara mateix a la situació nacional, que ens ha de preocupar a tots, no? Doncs és molt greu i dona peu a que es comenti molt, tot i que s'hagi aturat aquest intent també de Junts, no? De parlar d'adelantar les eleccions, però és evident que Junts, i el que deia, coincideix amb el que deia l'editorial a la introducció, Graviel, no? Figueredo, és que, bueno, Junts està en un moment que també no els interessa molt que hi hagi un govern, no? Del PP i Vox, perquè no tindran les avantatges que han tingut amb el PSOE perquè no les oferiran. És a dir, com a molt donaran algun tipus de concessió en el sentit de pressupostari o en aquest sentit a Catalunya, però no seran concessions polítiques i ideològiques com ha fet el govern del PSOE, no? Llavors, és evident que estem en una situació, jo crec, de bloqueig enmig de molts escàndols de corrupció i d'una declaració que va ser ahir de Zapatero, bueno, d'aquesta setmana, que no va aportar res, jo crec, que no va aportar res nou al jutge i que ha donat peu a que avui sigui notícia que hagin imputat a les dues filles, no? I a la secretària també de Zapatero.
6: Sí, per mi, evidentment, des del punt de vista estrictament polític, em sembla que des del moment en què els focus mediàtics són els processos judicials del govern, és un govern que en principi està obsolet des del meu punt de vista. A partir d'aquí, Si el PSOE està acaparant totes les portades dels informatius, hauria de ser per les iniciatives legislatives que porta a terme i no precisament per escàndols de presumpta corrupció. Per tant, des d'aquest punt de vista, evidentment, jo crec que és un govern que per molts dies que puguin passar o amb independència dels pressupostos de l'any vinent que s'aprovin o no s'aprovin, és un govern que penso que d'ara en endavant no podrà tirar endavant

0: cap mena de mesura legislativa en benefici del objectiu pel qual va ser escollit, que va ser precisament per governar i no per ser part en processos de presumpta corrupció. A partir d'aquí, evidentment, Pedro Sánchez és un actor polític que, ho hem de dir, n'ha vist d'aquest color més d'una ocasió. Quan tots pensàvem que ja anava a fer un pas al costat, va fer un període de reflexió i va dir que continuava, i per tant jo no m'atreveria en aquest moment a dir si l'any vinent, independència de l'aprovació d'aquests pressupostos o no, realment s'obriria un avançament electoral o realment continuaria fins a esgotar el seu mandat. El que sí que és evident és que les notícies que arriben des de l'Audiència Nacional només un dia més tard de les declaracions de Zapatero, el que deixen entreveure és que d'aquestes declaracions, més enllà de, diguéssim, lo exculpatòries o no exculpatòries que puguin ser per Zapatero, el que sí que és evident és que ara mateix s'ha obert una nova peça, un nou semi-escàndol, podríem dir-ho, davant de les filles i l'exsecretària, que evidentment des d'aquest moment passen a ser persones que estan imputades, tot i que la interlocutòria, l'autor que s'ha fet conèixer, no és del tot precís, perquè no ho diu exactament, però sí que és evident, perquè així s'ha informat per part del Poder Judicial, que han estat imputades per part del magistrat que porta la instrucció. Per tant, a partir d'ara veiem no només a Zapatero en aquesta trama, sinó que entren també les dues filles i entra l'exsecretària. Per tant, tot això va agafant cada vegada més força i veurem finalment on arriba, no? Tot això suma, evidentment, al procés que està portant el juez Peinado, el jutjat d'instrucció 41, contra la dona de Pedro Sánchez, i que ara mateix és el primer moment en què les acusacions populars d'aquell judici han demanat mesures cautelars, com és la retirada del passaport i com és les compareixences cada 15 dies als jutjats. Per tant, tot això dins d'una setmana judicial molt complicada, no només pel Partit Socialista, sinó sobretot per Pedro Sánchez i per la seva cúpula, que ja veurem d'ara endavant com continua i quines mesures, torno a dir, pot tirar endavant amb aquesta situació tan problemàtica que té el seu entorn.
1: Us volia preguntar, a veure, quina imatge creieu que es trasllada, sobretot de cara a l'electorat, si s'avancin o no les eleccions? El que sí que queda clar és que el 2027 toca anar a les urnes. Per tant, de cara a tot el que està passant, de cara a l'electorat, el fet de veure un expresident assegut al banc dels acusats, quina imatge creieu que dona?
2: Bé, Zapatero jo crec que era una persona, no?, que per l'esquerra era molt... era un referent. Jo crec que per l'esquerra, tant a Catalunya com a nivell de l'Estat, era un referent. Jo crec que ho pintaven així en molts mitjans també propers a l'esquerra, no? Però és evident que això s'ha tombat ara mateix, perquè ara mateix està tot en dubte, està imputat per delictes molt greus, entre ells organització criminal, blanqueig i tràfic d'influència. Són delictes molt greus, no?, que comporten elevades penes de prisió si hi ha condemna, i de moment no s'ha fet una mesura preventiva, no?, de retirada del passaport com pedien les acusacions populars, no?, almenys això, però és evident que hi ha terreny, no?, hi ha judici, i que hi ha moltes proves que també apunten indicis, no?, que estan de l'UDEF. Sí que és veritat, i a mi m'agradaria dir que el govern està donant voltes, no?, també ara culpant als Estats Units, no?, de que estigui detrás, darrere, no?, d'haver aportat proves, no?, en contra de Zapatero, però sí que hi ha una part de veritat en això, que Estats Units ha col·laborat amb l'UDEF per contribuir en proves, no? Però d'allà a fer aquesta teoria de la conspiració com si fos una teoria de la conspiració, és evident que és interessada i que busca recuperar els votants que estan perdent en la esquerra, no?, a través d'aquesta crítica als Estats Units, que en tot cas això no és nou, hi ha col·laboracions en altres temes de delinqüència, i no només que afecten a polítics, a organitzacions criminals, col·laboracions entre Estats Units, entre altres països d'Europa. La Interpol també ha aportat informació. Llavors és evident que això no dona peu a que hi ha una teoria de la conspiració contra el PSOE per part dels Estats Units, sinó és una simple col·laboració, que és veritat que es dona en un moment de tensió entre Estats Units i Espanya, per la postura que està tenint el govern també referent a Trump, però en qualsevol cas, si hi ha indicis, és per això que s'ha obert una investigació. No hi ha una politització de la justícia, no? Com s'està venent. Jo crec que és l'única forma, no? S'han enrocat del PSOE intentant no perdre, perquè han vist que estan perdent votants, jo crec que en l'esquerra. Sí.
0: Bé, jo crec que des del punt de vista de l'electorat, evidentment, aquesta és una qüestió més que suma a les que ja venim coneixent en els darrers 2 anys, diria jo, no? Evidentment, és la primera vegada en la història de la democràcia espanyola que hi ha un expresident del govern imputat i assegut davant d'un jutge per presumptes delictes que, com deia l'Eric, doncs són d'una gravetat considerable. Però també és la primera vegada que amb un govern del PSOE i que en democràcia hi ha un fiscal general de l'Estat que no només és investigat, sinó que és condemnat i, per tant, és inhabilitat per exercir el seu càrrec. És la primera vegada que la dona del president del govern està imputada, quan menys ja veurem com acabarà aquesta qüestió, però quan menys està imputada per presumptes delictes que també tenen una gravetat considerable. És la primera vegada que el germà del president està imputat també en una altra causa i ja amb un judici celebrat. Per tant, jo des del punt de vista dels votants, jo no sé si els votants continuaran confiant o no confiant en el Partit Socialista. Al final és veritat que és un partit que sempre ha sigut el representant de l'esquerra, no? I per tant, aquell votant d'esquerra, doncs difícilment puc pensar que pugui votar un altre partit diferent i que per aquesta qüestió es passi o viri cap a la dreta o viri cap a Podemos. Podemos podria ser un partit que es podria beneficiar certament de tota aquesta qüestió política actual. Més enllà d'això, el que sí que considero és que Pedro Sánchez aquí, més enllà de cadascun dels problemes judicials que té un que és encara més gran i que per mi ho engloba tot, i és que ell, quan va arribar a la Moncloa, va arribar dient que netejaria de corrupció i que faria tot el possible perquè no tornés a passar. I hem de recordar com va arribar a la Moncloa. Va arribar amb una moció de censura a un govern que en aquell moment tenia un cas de corrupció com era el del Partit Popular de Mariano Rajoy. I va sortir, precisament va sortir a favor aquella moció de censura per aquesta corrupció. Per tant, jo crec que més enllà dels petits o grans, cadascú aquí, però dels petits matisos que tingui cadascuna de les qüestions judicials que té darrere, la més problemàtica en aquest sentit és un compromís que des d'aquest punt de vista no s'ha assumit ni s'ha exercitat. I
2: fins i tot que Zapatero deia en mítings que el socialista ha de viure en humilitat, no? Això deia en els mítings, no? Jo crec que és aquest debat, no? Realment hipòcrita, no? En aquest sentit, per totes les informacions que estan sortint, és el que realment passa a factura, més enllà de és el que comparteixo, sí, més enllà dels fets, no? I de les sentències que puguin haver, no? Que hi ha molts imputats, veurem com queden tots, no?
1: Malgrat tot, creieu que tot això serà suficient com perquè l'electorat doncs acabi retirant el suport que en aquest cas tenia Pedro Sánchez, en favor d'un PP, una coalició de PP i Vox? De fet, avui des de Brussel·les, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, obria la porta a tenir doncs això, aquesta coalició amb Vox per portar dita estabilitat política a Espanya.
0: No, jo crec que el votant del Partit Socialista no passarà al Partit Popular.
1: Els indecisos, potser, o els del...
0: Potser els que no han sigut d'esquerra ni de dreta mai, sinó que sempre han estat doncs una miqueta, diguéssim, a dues aigües, i que quan el Partit Popular ha tingut els casos més escandalosos de corrupció s'ha passat cap al PSOE, i quan el PSOE els ha tingut s'ha passat cap al PP. Aquests sí que possiblement veurem com hi ha una certa... doncs una certa divergència entre un partit i l'altre. Però el votant d'esquerra, el votant que vota les polítiques, no el partit, sinó les polítiques d'esquerra, difícilment virarà cap a un partit com és el Partit Popular, amb unes polítiques de dreta, i que a part està obrint la porta a pactar amb Vox. És a dir, jo crec que això, més enllà de la qüestió estrictament política i de repartiment electoral, el que sí que és evident és que, com a molt, aquell votant, si li treu aquesta confiança, s'anirà cap a un partit d'esquerra, a lo millor sense la suficient força parlamentària com per poder ser decisiu en una possible investidura o en una possible doncs presa de decisions en quant a iniciatives legislatives, però que viri d'una esquerra a una dreta amb una possibilitat de pactar amb Vox, a mi això em sembla que és pràcticament impossible.
2: Mm-hmm. Sí, no, en aquest moment sí. El que passa ara mateix, jo crec que l'esquerra té un problema també que bueno, està intentant no, la part de Rufián no, i tot això, fer una nova esquerra d'aquella manera, no, però clar, el problema és això, no, que l'esquerra està realment ara mateix està fragmentada. Jo crec que és evident que està molt tocada i evidentment les enquestes ho estan dient també, és a dir,

que estan perdent molts votants, no? Però, bueno, i de fet, les darreres eleccions que hi ha hagut autonòmiques, l'esquerra ha tingut una... En general, els partits d'esquerra han baixat, no? Llavors, bueno, estem veient aquesta tendència. A part, jo crec que Zapatero... no és, a part d'això, a nivell internacional ha sigut qui ha marcat el...

0: Aterrem tot això a Catalunya, si us sembla. Mm-hmm. Salvador Illa durant tot aquest temps ha tancat files amb Pedro Sánchez, avui ho ha tornat a fer. Com creieu que li pot passar factura, si creieu que pot ser així, al govern català?
1: Bé, per ara no sembla ser que el Partit Socialista de Catalunya tingui gaire implicació, no? Més enllà d'evidentment les paraules. Sí que va haver un moment que es deia un contracte que tenia i que s'havia signat per part de la Generalitat amb una empresa, o després també es deia que si en el finançament de les eleccions, el període electoral, tota aquesta història es va comentar, però després sobre el paper és veritat que ha quedat molt, molt minvat tot això. A mi em sembla que des del punt de vista de Catalunya, el bo que té el Partit Socialista de Catalunya és que sempre, no només ara, sinó sempre, inclús durant el període en què va haver tot el conflicte independentista i tot el conflicte sobiranista de Catalunya, van ser un partit que, encara que tingui arrels amb el Partit Socialista Nacional, però és veritat que és un partit que, quan menys, té una manera de fer diferent, té uns actors diferents i sembla ser que quan menys no té la mateixa jerarquia en quant a la presa de decisions que pot tenir un altre partit, com pot ser el Partit Popular, que evidentment sí que les decisions que es prenen aquí moltes vegades són consensuades per part de la directiva nacional, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit és veritat que això els hi afavoreix en aquest moment en què la situació jurídica i judicial del Partit Nacional doncs és la que és. Jo crec que si no estan sent tan atacats és precisament per això. I només cal recordar què va passar amb el Partit Popular amb tota l'escàndol precisament de corrupció a nivell nacional. Automàticament aquí a Catalunya a nivell electoral es va notar absolutament. Per tant, jo crec que això aquí, en aquest cas concret, no passaria per aquesta independència que sempre han mostrat Partit Socialista i Partit Socialista de Catalunya.
2: Sí, bueno, jo crec que a part històricament és veritat que Catalunya ha sigut més ha governat més l'esquerra de lluny, no? Jo crec que tenen tradició aquí a Catalunya, és veritat que a part tenen més probabilitat, no? Però igualment els hi passarà, jo crec que una mica els hi passarà factura, perquè és evident que Illa també en certa manera s'està trepitjant, no? Defensant a determinats imputats que acaben imputats, no? Però és evident que sí que Catalunya segueix sent un territori que els dona alegries, no? al Partit Socialista. En tot cas, sí que veurem, jo crec que pugi també aquí pues, Aliança, Vox, segurament PP, no? Jo crec que s'estan també això en el terreny polític, no? Al mapa, ho estem veient a les xarxes socials també, però ja veurem el que passa quan arribi, perquè encara queden per les catalanes. Sí.
0: Abans d'acabar, també voldria parlar sobre aquest reforç de la justícia europea, la sentència del TCJC a favor de fer més hores de castellà en un centre escolar de Canet de Mar. El tribunal argumenta que la pràctica durant aquests anys pel centre d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava el que són les famílies castellanoparlants que residien de manera temporalment o permanent a Catalunya en una situació, podríem dir, de desavantatge. Mm-hmm. No sé si creieu que és un pas més de cara a consolidar el criteri del 25% de castellà a les aules, i també, Pablo, en el teu cas et volia preguntar també fins quin punt, quina repercussió jurídica pot tenir aquest reforç de la justícia europea.
1: Sí, evidentment, des del punt de vista jurídic és una instància suprema en quant a la interpretació del que són els drets humans, no? I per tant, si el Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit que aquest 25% no vulnera el que és doncs, la immersió lingüística, doncs evidentment ja jurídicament parlant no tenim una altra instància per anar. Sí que és cert que es dona una situació que és quan menys paradoxa i que és quan menys extraordinària, i és que s'ha pronunciat abans el Tribunal Europeu de Drets Humans que el Tribunal Constitucional aquí a Espanya. Ens podríem trobar que el Tribunal Constitucional aquí digués una cosa diferent al que ha dit el Tribunal Europeu de Drets Humans, i per tant aquí ens trobarem una situació inèdita en la qual no m'atreveixo a dir que és el que exactament passaria, perquè una sentència d'Europa i d'un Tribunal de Drets Humans normalment té més pes que la que té el Constitucional, però també és normal i habitual que el Constitucional normalment es pronunciï abans. Això ja d'entrada. I des del punt de vista doncs, del que diu la sentència o del que hem conegut, el que ve a dir és que, evidentment, ha d'haver-hi una mínima ensenyança, no? en la llengua castellana, perquè és una llengua oficial, i que si això es priva a tot l'alumnat, el que s'està privant és d'un dret humà com és, doncs, que sigui ensenyat un amb la llengua

0: cooficial de l'Estat. Per tant, prohibir una llengua, jo crec que la conclusió de tot això, amb independència sigui castellà, català, anglès, la llengua que sigui, prohibir una llengua que en un territori és llengua cooficial, ja ha dit, sense precedents, en la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que és vulnerar un dret humà. I aquesta és la conclusió que arribem. Després ja estarem més d'acord i estarem més en contra, però és la conclusió a la que arribem. Per tant, a partir d'aquí, doncs bé, veurem de quina manera políticament això doncs, repercuteix i què es fa políticament, però jurídicament s'ha tancat pràcticament la porta perquè a partir d'aquí no hi ha una instància suprema que pugui interpretar aquesta sentència.
1: Totalment. Bueno, jo crec que aquesta sentència també és històrica, evidentment, perquè bueno, el que demostra bueno, és que els drets lingüístics no, han de ser respectats. Jo crec que estem parlant de drets lingüístics. Catalunya és Espanya, lògicament el castellà és la llengua de l'Estat, i jo crec que és evident que un mínim es té que comprendre que s'ha d'aplicar a Catalunya, perquè si no es complís aquesta sentència, jo crec que estaríem fent un atac, no? Directament a un dret fonamental, com diu la pròpia sentència, a la pròpia Constitució, i de fet s'ha estat incomplint fins ara. Veurem si ara canvia arran d'aquesta sentència. Sí que el conseller de Lingüística ha dit que en principi no vol fer canvis, però és evident que aquesta sentència sí que l'anima, no? I ha de fer els canvis oportuns perquè els alumnes que vulguin, no, estudiar el 25% en castellà ho puguin fer, perquè al final insisteixo, són les dues llengües, tant el català, i no és un atac contra el català, s'han d'estudiar les dues a Catalunya, tant el castellà com el català, no? S'han d'estudiar de la manera correcta, i és el que, i bueno, i aquesta sentència és el que avala, no? I per tant no s'ha de polititzar aquest tema.
2: Doncs tanquem aquí aquesta tertúlia, com sempre. Eric Encinas, que vagi molt bé, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: I Pablo de Palacio, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies, Lola, bona tarda.
2: Ho deixem aquí, ens emplacem demà a partir de les 7 de la tarda. Ja saben que divendres és un dia farcit de cultures, de ben segur, ja ho avanço, que demà ho serà, i molt, sobretot, atenció a les temperatures i aquests focs. Ho dèiem a l'inici del programa, que els bombers estan treballant en 9 focs arreu del territori català. 5 s'han declarat només avui, i per ara n'hi ha un d'actiu, que és el d'Alfarràs. Atenció especial a Tarragona i a Lleida amb aquestes temperatures. Que vagi molt bé. Bona tarda. Fins demà.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Dos quarts, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola. Molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts, que és 18 de juny de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Rozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Vinga, va, comencem, entrem en matèria.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb la realització musical del Dani Sánchez, passa un minutet i 23 segons del punt horari de 2 de 9, hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que avui ens deixa un ex-blaugrana, nou madridista, i fixa a la selecció mundialista. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sí, és Marco Corella que ha pres la paraula i ha estat una bona estona responent les preguntes dels periodistes desplaçats fins a Chattanooga. La roda de premsa, com no podia ser d'una altra manera, ha estat monopolitzada per preguntes sobre el seu fitxatge pel Real Madrid. Un cop es va fer oficial, a principis d'aquesta setmana, aquesta contractació per part del conjunt blanc per a les properes 6 temporades procedent del Chelsea, de la Premier League. Un moviment que li va suposar una allau de crítiques pel seu passat blaugrana. Va estar a la Masia, recordem que també va passar pel planter del Real Club Deportiu Espanyol. De fet, està agraït per totes dues etapes les que ha viscut a la seva etapa com a futbolista. Aquest és Marco Corella.
3: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre. Crec que no tinc per què oblidar tot el que m'han ensenyat i tot el que he après, però en aquest moment de la meva vida, en aquesta etapa, crec que era la decisió més oportuna, la que millor m'encaixava, i per això he pres aquesta decisió.
2: Li han preguntat al lateral esquerre d'Alella si hi va haver alguna opció de fitxar o no pel Barça, també per l'Atlético de Madrid, que era, de fet, l'equip que ho tenia més avançat abans que aparegués el Real Madrid, però el lateral esquerre ha anat donant llargues.
3: Un proceso de estos es muy largo y no solo depende de ti, hay muchos factores involucrados, y al final creo que lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente no salió de ningún lado, cuando salió ya estaba todo cerrado, y creo que eso para mí fue una cosa muy importante. Tener la oportunidad de dejarlos cerrados antes de que empezase, creo que fue un punto muy importante. Cuando un equipo como el Real Madrid te viene, es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no, y no tuve ninguna duda.
2: Ha recalcat en diverses ocasions que està centrat 100% en l'experiència mundialista, que la vol viure al màxim, i que el fitxatge pel Real Madrid va ser qüestió d'un dia i que no el va distreure en cap moment de la selecció espanyola. Una selecció que continua preparant el duel d'aquest diumenge a les 6 de la tarda, segona jornada de la fase de grups del Mundial contra l'Aràbia Saudita. Després d'un empat insuficient, un empat que va ser després d'un partit horrible de la selecció espanyola contra Cap Verd, els de Luis de la Fuente han de reaccionar contra la selecció asiática. Y Cucurella opina que esta ensopagada els pot fer bé en un futur proper.
3: Bueno, esperamos un partido sobre todo parecido al primer partido contra Cabo Verde, un equipo muy bien defensivamente que intentará aprovechar sus opciones a la contra. Todo el mundo quiere empezar ganando, pero quizás si hubiésemos ganado haciendo el mismo fútbol, hubiésemos ganado el partido ya sea 1-2-0, quizás se hubiese olvidado todo, hubiese parecido que hemos jugado muy bien, que no era la realidad, y quizás con este susto nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí, que tenemos que estar al 100% concentrados, en todos los partidos dar nuestra mejor versión, porque cualquier selección te puede ganar. Lo que hicimos en la Euro de ganar todos los partidos no iba a ser lo mismo.
2: També en clau mundial, ahir Anthony Gordon va ser titular amb l'Anglaterra de Thomas Tuchel, que es va imposar a Croàcia per 4-2. El nou extrem blaugrana va disputar 71 minuts del partit. No va estar del tot encertat, això sí, va tenir poquetes ocasions per aparèixer en escena. Sí que va ser incansable en la pressió, una de les seves, sense cap mena de dubte, grans virtuts. La quarta diana la va notar Marcus Rashford amb un xut col·locat amb la cama dreta. Dimarts vinent, a les 9 de la nit, Anglaterra-Ghana, segona jornada d'aquesta fase de grups del Mundial. Veurem si altre cop amb Anthony Gordon a l'11 inicial. I t'acabo dient que avui s'ha pronunciat un altre jugador blaugrana, Fermín López, que s'està perdent el Mundial per la fractura que va patir el cinquè metatarsià del peu. Ha volgut tranquil·litzar a la parròquia culer aquest dijous amb un missatge a través del seu Instagram, en què afirma: "No us preocupeu, tornaré aviat", acompanyat d'un vídeo amb jugades i amb gols d'aquesta mateixa temporada.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants matx portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
6: ¡Ay, mi madre el bicho! Toma Energisil Vigor. Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
7: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
1: Vuit i 37, de seguida la tertúlia. Abans, a Can Real han anunciat oficialment avui el tercer fitxatge. Es tracta del central francès del Liverpool, Ibrahima Konaté. Enviado especial al Mundial, Dallas, Texas, Alberto Fernández, hola.
8: Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, pues tercer fichaje de este verano para el Real Madrid, Ibrahima Konaté, después de Marc Cucurella y Bernardo Silva. Tres mundialistas, tres jugadores que están aquí en Estados Unidos disputando la Copa del Mundo de la FIFA. Pues llega Ibrahima Konaté como agente libre después de finalizar su contrato con el Liverpool. Ha firmado por 4 temporadas, tiene 27 años, está con la selección francesa y es el primero de los dos centrales que quiere firmar el Real Madrid para este verano. Al igual que Bernardo Silva ha llegado gratis, por el próximo va a haber que pagar porque será hacer oficial el fichaje de Denzel Dumfries, el lateral derecho de Países Bajos. Hay que abonar esa cláusula de rescisión de 20 millones de euros al Inter de Milán. Y sí, hay que firmar, el centro del campo es una prioridad tanto para Mourinho como para la dirección deportiva. Gusta a João Neves muchísimo, gusta mucho Enzo Fernández, pero hay que aligerar y dejar salir antes de entrar. Lo de Víctor Muñoz está a punto de ser ya una realidad. Su marcha al Liverpool finalmente y no al Newcastle a cambio de 17,5 millones de euros y un derecho de tanteo del Real Madrid en la primera temporada para con el canterano. Así que movimientos en el mercado, un fichaje nuevo, pero para seguir haciéndolos, que los van a hacer, hay que dejar salir antes de que lleguen más fichajes.
1: Las 8:38, tertulia.
9: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
10: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: Vente a la Mutua y todos contentos.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: Próximo destino a Coruña.
13: Este domingo 21, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Cámara Noroeste de A Coruña, uno de los mejores lugares de la península ibérica para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Descubriremos cómo la ciudad y el puerto se preparan para la llegada de miles de cruceristas de todo el mundo para vivir un acontecimiento único. Patrocina Puerto de A Coruña, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
14: Da igual dónde estés,
15: da igual cómo lo vivas.
16: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
17: en la misma jugada.
15: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
16: cuando todo eso llega,
15: entonces sí, entonces somos uno.
17: Somos uno.
18: Somos uno.
19: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
20: Este verano la gran pregunta es...

0: híbrido o eléctrico.
1: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
2: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y, sobre todo, por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, la Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio.
3: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arran.
4: I amb dos bons companys que han estat seguint l'actualitat del Mundial. Rabiosa actualitat del Mundial. Es va passar el Ghana 1, Panamà 0 a partir de la 1 de la matinada del José Agustín Gómez. Hola, José, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Encara amb una mica d'ojeres. Nada comparado lo tuyo, tranquil, amb les del Sergi Font, diari ABC, que ha estat testimoni de l'apassionant a les 3 del matí, Uzbekistan-Colòmbia. Hola, Sergi, bona nit.
6: Hola, què tal? I ho continuo veient, eh? M'ho vaig posant en bucle. En bucle, ho tinc i vaig veient els gols i tot. Impressionant, us ho recomano, no us ho perdeu.
4: Ara deus estar aproximadament al minut 18 de la primera part de la quarta reemissió, no?
6: Ahí estamos, exactamente. Ahí estamos.
4: Per cert, que ara, seriosament parlant, la República Txeca ha empatat a un gol amb Sud-àfrica. I ha acabat el partit amb els sud-africans apretant, o sigui que els Bafana, que podien fins i tot haver-se endut la victòria, però la cosa acaba amb empat i, Sergi, ja ens estem acostumant a que algun ventafocs empati amb algun favoritíssimo.
6: Sí, sí, ho estem veient i això està molt bé, o sigui, al final està bé que la primera fase del grup, tot i que sigui veure algunes seleccions que són, pues, pintoresques, per dir-ho d'alguna manera, també està bé que hi hagin aquest tipus de sorpreses i que després... és cert que després lo bo arriba a partir de les següents eliminatòries, dels vuitens, però bueno, però està molt bé. I sí, sí que és cert que... jo estic veient el partit ara de la República Txeca contra Sud-àfrica, que s'ha avançat primer la República Txeca, i quan faltava poc han estat apretant, han empatat Sud-àfrica de penal, i bueno, pues, apreten el grup, perquè al final sumen un punt cadascun, les dues seleccions s'havien perdut al seu primer partit, i a partir d'ara és quan comença el bo, ja que és quan es comença a decidir una mica el destí de cada grup.
4: Esto traducido en refrán es el más tonto hace relojes y de madera, José.
5: Afortunadament.
4: Perquè... no estic dient els tontos als de Sud-àfrica, que no se m'enfadi ningú. No, no, no, és un refrán, és una dita.
5: Està bé que hi hagi sorpreses, perquè això és el que li dona salsa a l'esport, perquè si no sempre guanyarien els mateixos. I a més estem aprofitant el Mundial per descobrir jugadors, seleccions... que habitualment no entren al nostre radar, perquè estem molt acostumats a veure futbol europeu, l'Eurocopa, Sud-amèrica, la Copa d'Amèrica, de vegades la Copa d'Àfrica, però normalment aquest tipus de seleccions no entren al nostre radar si no és perquè som uns bojos de qualsevol tipus de futbol.
4: Sí.
5: I aprofitem per veure aquestes coses que ens sorprenen perquè desconeixem la realitat d'aquests equips.
4: Absolutament. És per això que a vegades diem 5-6-0 abans de que el partit comenci i acabem amb un 0-0, com ha passat recentment. De seguida tornarem al Mundial. Abans, home, també relacionat indirectament amb el Mundial, però amb clau lliga, el fitxatge de Marco Corella, que a mi em sembla incomprensible, Sergi, que el pobre encara s'hagi de justificar per haver passat per la pedrera del Barça i fitxar per l'etern rival. Jo hi ha coses que no les acabo d'entendre.
6: Bueno, sí, jo no m'ho hagués esperat, que hagués fitxat pel Madrid.
4: No, no, ni tu ni ningú. Una cosa és que sigui una sorpresa i l'altra és que es pugui criticar anar al Madrid de professional quan has estat de jove a la pedrera del Barça.
6: I que a més no, t'has tingut que anar perquè no tenies futur en allà, no? Però de totes maneres, el futbol són sentiments i això sempre passarà. És a dir, tu te'n vas d'Onda Cero, te'n vas a una altra emissora, a una altra ràdio i no passa res. Però en el futbol, bueno, tu defenses una samarreta, te canvies l'escut i sí que passa. Jo crec que és intrínsec en el món del futbol.
5: Quants partits ha jugat Cucurella amb el primer
4: equip del Club Barcelona? Me la sé, 7 minuts a un partit de Copa, 7 minuts a un partit de Copa,

0: a la temporada 17-18 contra el Real Murcia.
1: Quasi els mateixos que va jugar amb el primer equip del Real Club Deportiu Espanyol, perquè pràcticament Cucurella va jugar més temps al planter del Club Blanquiblau que el del Blaugrana. És a dir, hipocresies les justes.
2: Absolut.
1: És futbol, són professionals.
2: Sí, però es justifica perquè vol ell, perquè...
1: Sí,
2: però es justifica perquè hi vol. És a dir, hi ha jugadors... Jo me'n recordo un, no sé si us sonarà, un que es diu Luis Enrique, que aquest no va justificar mai, aquest va fer el que va voler.
0: Bueno, ell
2: i ben orgullós que està.
0: Jo nego un poquito la major, Sergi. No, jo no crec haver-li entès que és una justificació. Jo el que entenc és que ell diu: estic molt agraït al tracte, perdoneu, el tracte que em va donar la pedrera del Futbol Club Barcelona, la Masia, mentre vaig a ser-hi allà, però l'oportunitat de jugar al Madrid estant al Chelsea, pues, per mi no la podia deixar escapar, i em sembla un raonament absolutament lògic.
1: Estava el Barça...
2: Sí,
1: primer,
2: i a part penseu...
1: Primer de tot, Sergi, al Barça no, li ha fet alguna oferta?
0: No,
2: i a part, és el que anava a dir, que penso també que a l'època en la que el Marc Cucurella se'n va anar del Barça va ser una època en la que la pedrera tenia bastant el sostre bastant limitat per arribar al primer equip. Ja de molt abans va haver jugadors que se'n van tenir que anar. Recordem el Gerard Piqué, per exemple, es va tenir que anar, es va anar a Arteta, se'n van anar jugadors que després... alguns han tornat, Cesc Fàbregas, per exemple, que després els has tingut que recuperar pagant pasta. No? Llavors, bueno, sí que és cert que la pedrera ha donat molt bons jugadors, però luego, després, al final, si no, el jugador s'ha de buscar la vida. Si al final no et donen sortida en el primer equip, has d'anar a buscar la vida. I és el que ha passat al Cucurella ara.
1: I tu vas on et volen. El Barça no l'han volgut perquè consideren que aquesta demarcació, de moment, tenen laterals esquerrans. I si volen portar algú, haurà de sortir algú. Si no surt ningú, no podrà venir cap. Cucurella no ha volgut esperar... Li han fet una oferta molt bona i ja està.
2: Tu fixa't que era una mica el recanvi de Valde. És a dir, hem de deixar sortir Valde perquè vingui Cucurella. Però és que se'n va Valde i segurament dintre de 2 anys Valde anirà a la Premier o anirà on sigui. Ostres, si direm que torni Valde i costarà una pasta tornar Valde. Que és el que jo mai entendré, és lo malament que ven al Barça. És a dir, palma pasta sempre que es desprèn d'un jugador. Compra molt car. I el Madrid és diferent.
0: I avui hem tingut un exemple.
2: Vendrà un tio...
0: I avui hem tingut un exemple, fins i tot sense vendre-li ell.
2: Sí.
0: Avui el Liverpool ja ha fet oficial la contractació, crec que són 6 temporades, de l'extrem, ara a la selecció espanyola i jugant preparat per jugar al Mundial, tot i que surt de lesió, Víctor Muñoz, que ha jugat a Osasuna de Pamplona la darrera temporada, que ha meravellat al punt de que Luis de la Fuente s'ha fixat amb ell i l'ha convocat pel Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, i que, com dic, avui el Liverpool ha anunciat la seva contractació. Tot semblava fet amb el Newcastle, un altre equip de la Premier, per un contracte de 35 més 5, amb incentius. Finalment, el Liverpool ha anat més enllà, ha posat els 40 de Tocateja i s'ha endut el jugador. Doncs bé, d'aquests 40, la meitat les cobra el Madrid. 20 milions per un jugador que no estava a la plantilla del Madrid.
1: Bueno,
2: sí, el Madrid cobra per un tio que no ha jugat al Madrid i cobra 20 quilos, i el Barça cedeix un jugador perquè jugui en un altre equip i li paga la fitxa.
0: Ai.
2: És a dir, és una bogeria.
1: Bueno, també és cert que una diferència important entre el Barça i el Madrid és que el Barça els posa a jugar al primer equip i el Real Madrid, excepte algun cas excepcional, no ho fa. I aprofita per fer caixa i després anar a fitxar d'altres jugadors. Aquesta és la política de Florentino. El plantel li serveix per financiar els seus cromos.
0: Mm.
1: I és una política que li ha funcionat.
0: Mm.
1: I ja està. I el Barça necessita tirar el planter per poder funcionar. I quan el Barça millor li ha anat és perquè la base de la plantilla està formada per jugadors de la Masia. Són polítiques totalment diferents. Sabeu el cas de Víctor Gómez? Víctor Muñoz podia haver estat jugador de l'Espanyol quan Luis García era entrenador.
0: Víctor Muñoz, que hem de recordar, per qui no ho sàpiga, que és barceloní.
1: Va sortir de l'Adam.
0: Correcte.
1: Coneixia el Luis García. El Luis García li va trucar: escolta, vols venir per jugar a segona divisió amb mi per créixer i per pujar a primera divisió? Sí, míster. Fran Garagarza truca al jugador i li diu: sí, però si vens és pel filial. Home, no, jo pel filial no vaig. O sigui, aquesta operació hagués pogut fer l'Espanyol i no la va fer.
0: Però a mi el que més em fa ràbia, per no dir una altra cosa, és això d'identificar el ser de amb jugar amb. I jo crec que no té res a veure. És a dir, tu pots jugar

0: amb i no sé de el que tu estàs jugant. No sé si m'estic explicant. És a dir, que tu pots ser professional simplement del futbol i no tenir per què fer-te incondicional de l'equip el que defenses tu la seva samarreta. No sé si m'estic explicant, Sergi.
1: Sí, t'expliques perfectament, però això passa quan tu fitxes un jugador estranger, quan tu fitxes un jugador nacional, va intrínsec al seu escut o la seva pertenença. Llavors, tu agafes un jugador pues, que s'impliquen, un Sergio Ramos, per exemple, a Sevilla i Real Madrid. Mai podria anar al Barça, no? O un Gavi, un Pedri, no podrien anar al Madrid.
0: Que però són casos molt puntats, sí, no? Són casos molt excepcionals,
1: bueno, clar,
0: que em dóna la sensació.
2: A veure.
1: Però els hi ha.
2: A veure.
1: És a dir, però al final estem parlant de casos, pues un Marco Corella, un tio que et costa una pasta i que és internacional per la selecció espanyola i que anirà a un equip com el Real Madrid.
2: Escolta, a veure, quantes vegades hem escoltat a Bernardo Silva dir que la seva il·lusió era jugar amb el Barça, vestir la samarreta del Barça, que ell es posava samarretes amb el Barça, fotografies seves amb el Barça,
0: sí, i acaba
2: signant pel Madrid. I què?
0: Jo escoltar-lo.
2: Sí, ell sempre ha dit que volia jugar al Barça, era una de les seves il·lusions. I no ha passat res. D'altres jugadors, Toni Kroos, al seu moment, li agradava el Barça, li agradava el Barça de Cruyff, era el subsomni, i va anar al Madrid. No passa res. I a l'inrevés, jugadors que eren madridistes i acaben jugant al Barça. I quin problema hi ha? Tu li demanes que sigui professional, que et doni un rendiment, que li estàs pagant per oferir un gran rendiment. Andrés Iniesta era del Madrid quan va arribar a Can Barça. I es va acabar fent del Barça perquè a base de jugar, de conèixer el Barça, tot el que envolta el club, es va fer culer. Què problema hi ha? Si al final tu el que vols és que el jugador el doni rendiment. Si tu tens un jugador que és culer fins a la mèdula, més culer que Joan Laporta, i no la fica o no juga bé, t'emprenyes perquè tu l'estàs pagant perquè dona un rendiment. Si la fallesses el sentiment, això és un altre tema.
0: Per cert, et va agradar Gordon Fontini?
1: Bueno, no vaig veure gaire cosa. No he vist algun resum i he vist que burlava una mica perquè feia algun passe d'aquells estranys i tal, no? Bueno, jo no, realment no l'he seguit en profunditat. Sé quin tipus de jugador és i el que pot donar. Però bueno, jo crec que és un meló per obrir encara i sobretot hem de veure com encaixa un equip com el Barça, perquè al final hem vist molt bons jugadors que al final arriben a un equip com el Barça i els hi pot la pressió o els hi pot el sistema de joc o han de jugar d'una manera diferent a la que estan acostumats. Bueno, aquí en el Camp Nou els jugadors britànics no han anat com s'adapta i què és el que pot oferir, què és el que vol el Hansi Flick d'ell i veure què és el que pot... Bueno, com encaixar.
0: Jo era molt de Gary Lineker, però Cruyff no.
2: I jugava d'extrem.
0: Per això dic que jo era de Gary Lineker, però Cruyff no, perquè el ficava d'extrem.
2: Curiós que ahir el substitut de Gordon va ser Rashford i va fer gol.
0: Ah, sí, va fer un gran partit. Per cert, que el United ha dit que tururú de l'Havana, que no hi ha més sessió, Sergi, de Rashford.
2: Espera.
0: Que se'l volen quedar.
1: Normal, al final. Clar, perquè els equips al final són seriosos. Això de te'l deixo i deixa'm una estona i això poden fer doncs, equips de mitja taula, però un equip que
2: Sergi,
1: has tirat tot, has d'anar i aquest jugador m'interessa, el fitxo.
2: Sergi, quan restin Digue'm. Una setmana per començar, per tancar el mercat i Rashford allà estigui... arribem,
0: El que està clar és que tal com va anar el partit d'ahir contra Croàcia, Rashford entra per Gordon. Gordon passa bastant desapercebut. Entre Rashford, marca un gol i no passa gens desapercebut, el més lògic, si tu ets Tuchel, que no m'he pronunciat bé, Tuchel, és que el proper partit d'Anglaterra el titular sigui Rashford.
2: Sí.
0: I si segueix amb aquesta línia, Rashford es revaloritza.
2: Sí.
0: I el United voldrà comptar amb Rashford.
2: O no. O Rashford no vol o Rashford no vol tornar al United.
0: Bobo les tres.
2: O Rashford no vol tornar al United.
0: Home, és on té el contracte, amic.
2: Sí. Però ell no ha passat
0: bé al United. I a més amb les fitxes, increixendo.
2: Sí. El gran problema del fitxatge de Rashford és la seva fitxa.
0: Oh, clar, evidentment. Clar. Claro. Si no,
2: és un dels grans problemes de Rashford.
0: Si no, clar, evidentment. Bueno, però és com el gran problema de no seguir amb Lewandowski, perquè la fitxa que tenia era una fitxa molt alta i si volia seguir se l'havia de quedar. El gran problema de rebaixar. El gran problema de Ter Stegen, que no saps on col·locar-lo, però és una de les fitxes més altes. O el gran problema, Rafinha, que estàs desitjant, a lo millor, que l'oferta de...

0: Globo Esporte de l'Al-Ittihad el Jalilal i el Jalil, que no els pronuncio mai bé perquè els confong. Sí, però hi ha dos que s'assemblen molt. Que fossin certs els 178 milions que avançava la publicació brasileña que li posen al damunt de la taula, qüestió que almenys ahir el seu representant de premsa va dir que no s'havia plantejat el sortir de Can Barça. Que per 178 nosaltres tampoc tenim colors. Parlo de milions d'euros, oi, Fontini?
1: I tant, i tant. Jo crec que al final tot és una mica... Bueno, tot això de les ofertes, és l'oferta de la demanda, i quan et posa una oferta d'aquest caliu sobre la taula és molt complicat dir que no, però a mi em consta que de moment, a mi el que em constava és que aquesta oferta no existia, o no existia com a tal.
2: Clar, però és que estem parlant de l'oferta al jugador i l'oferta al Barça.
0: No, això són 80 al damunt de la taula.
2: Segur, perquè els àrabs no paguen grans quantitats habitualment per traspassos.
0: No, no. D'entrada, el que sabem...
2: Perquè, clar, paguen molt al jugador.
0: Ja. D'entrada, insisteixo, el que sabem és que de l'entorn de Rafinha, el seu representant de premsa, que jo no sabia que els jugadors... bueno, que Rafinha en concret, alguns sí que és veritat que en tenen, però no sabia que en el cas de Rafinha hi havia un representant de premsa. Doncs això, s'ha dirigit a 365goal.com d'Aràbia per deixar ben clar als àrabs que Rafinha de moment no pensa en anar cap a aquell futbol i abandonar la disciplina del Futbol Club Barcelona, amb la qual cosa Gordon tindrà menys pressió per adaptar-se a la Lliga Espanyola. Perquè, clar, tu imagina't el marrón que Rafinha marxi i arriba a Gordon i Gordon va directament a ser titular, com no ho facis bé.
2: Després d'invertir 80 milions en aquest jugador, jo no el veig a la banqueta gaires minuts.
0: Home, haurà d'adaptar-se, també haurà de tenir... rendimiento inmediato, a mi em costa.
2: Què esperes, una temporada perquè s'adapti? No pots. El Barça no pot.
1: En aquests clubs, Albert, és rendiment immediat.
2: Clar.
1: O sigui, tu aquí has de venir, i sobretot si costes aquests diners, és a dir, has de venir com a... Si més com a crac, has de rendir com a crac.
2: No és un jugador que vingui gratis.
1: I no hi ha temps d'espera.
2: És com en Lewandowski.
1: El que va passar a Lewandowski...
2: Lewandowski va arribar i a fer gols.
0: Parlant de fer gols, parlàvem en el dia d'ahir que havien aparegut els amos del gol, que havia aparegut Messi amb un hat-trick, que havia aparegut Haaland amb un doblet, que havia aparegut Mbappé amb un doblet, i dèiem a la tertúlia de dir... Ull, Anglaterra i el príncipe Harry. Bueno. Doncs va complir. El príncipe Harry, un altre doblet. I faltava, per molts, un mes de golejador. Però, noi, el Portugal de Cristiano és Portugal de molts, però el d'ahir no era de Cristiano, Sergi.
1: No, bueno, al final... Bueno, què vols que et digui? Si és que al final és molt complicat també fer tants de gols. I aquest, Cristiano, jo no crec que quedi definit per aquest partit. No descobrirem ara qui és Cristiano Ronaldo i el seu palmarès i la seva facilitat per fer gols. Jo crec que brillarà, en aquest Mundial brillarà, perquè és un tio que encara té la qualitat. I bueno, potser li va poder una mica al seu equip la pressió, però jo no crec que per ell, jo crec que al final és de qui estigui rodejat. Jo crec que Cristiano ho té ben superat, tota la pressió aquesta de jugar al Mundial.
0: Home, de qui estigui rodejat, ostres, Portugal té una plantilla, no un equip, no, una plantilla, la selecció, espectacular, convendràs amb mi. O sigui, hi ha talent... Aleshores,
1: Espanya, Albert, Espanya, i Espanya no va ficar gol.
0: És veritat, és que final... però és que no és qüestió de ficar-la o no ficar-la, en perdó, que la vida serà important segurament. Però és que fixa't, zero gols, zero xuts a porta, zero regats completats, zero passes clau, zero faltes provocades, zero centrades amb èxit. És molt bèstia.
2: I a mi em va cridar l'atenció moments que és que estava com...
0: Desconnectat?
2: No, com amb ansietat, perquè no li sortien les coses i va estorbar algun company que va anar i pràcticament li treia la pilota.
0: Ah, bueno, clar, és que no tinc clar, cap dubte.
2: És que també tenim clar l'edat que té. O sigui, el Ronaldo dels grans sprints ja no és. El Ronaldo és un jugador ara més d'àrea del que ha estat tota la vida. Un bon increïble rematador.
0: Sí,
2: increïble rematador.
0: Però per el que deies de l'ansietat, clar, Sergi, coneixent com coneixem a Cristiano, i quan dic coneixem no diem personalment, però per el que ens ha transmès al llarg de la seva carrera, quan Cristiano se'n va dormir, sap que Messi

0: fet 3, que Mbappé n'ha fet 2 i que Haaland n'ha fet 2. I dins d'una mentalitat tan ultracompetitiva, i no ho dic negativament pas, tot el contrari, perquè probablement aquesta mentalitat és la que ha fet que ell estigui ara jugant al seu 6è Mundial, qüestió que únicament ha aconseguit fer Leo Messi i el Memo Ochoa, tot i que algun dels Mundials no ha participat, el porter, el llegendari porter mexicà. Però, clar, dins de la ment de Cristiano, probablement sí l'ansietat hagi aparegut en el dia d'ahir per fer el mateix que els altres megakillers havien fet prèviament, no?
1: Sí, a veure, aquí el problema està al final en la comparació, no? Que les comparacions són odioses. I tu compares amb el que va fer Messi, amb el que va fer Mbappé, amb el que va fer Haaland, i evidentment dius, ostres, és que Cristiano no ha fet res. Però també et dic que en aquest partit, si algú havien de marcar, era Cristiano. Al igual que, sí, evidentment, el partit que va jugar Argentina, el jugador a marcar era Messi, no? I va ficar 3. Però al final és molt complicat, quan arribes en aquests partits, poder ficar gol perquè ets el jugador a cobrir, a marcar.
2: Home, sí. també es pot assenyalar l'entrenador.
0: Ah, el Robert Martínez.
2: El Robert Martínez.
0: Per?
2: Si no estava fent les coses i el va deixar al terreny de joc, és cosa seva. Perquè ja no va tenir ni problemes en treure a Bernardo Silva a la mitja part.
0: No ha de ser fàcil, eh?
2: No ha de ser fàcil gestionar aquest vestidor.
0: Gestionar Cristiano Ronaldo.
2: No, i el vestidor, perquè Cristiano Ronaldo està en la part final de la seva carrera i n'hi ha d'altres que encara tenen uns anys de recorregut i Cristiano sembla intocable, perquè s'ho ha guanyat, s'ho ha guanyat. Però clar, arriba un moment que potser l'entrenador ha d'introduir variants quan veu que el partit se li va. Se li va i Cristiano no surt... no li surten les coses i el manté. Bueno, sí, perquè és un home garantia de gol, fins que no ho fa.
0: Jo no sé si també pot tenir a veure el fet de jugar una lliga menor. Sergi.
2: Messi?
0: Sí, clar, però és que...
1: No,
0: el millor és que estem parlant del millor, dels millors, saps? I és l'asterisco aquesta excepció, no? El cas de Messi. Però clar, no ha de ser senzill... tenir l'atenció a un nivell i després haver-te de posar les piles al màxim en una Copa del Món, no?
1: No sé què dir-te, eh? Jo crec que aquests jugadors estan per sobre de... Jo crec que la seva preparació és tan professional i tan a tope que jo no crec que ells estiguin pensant si estan jugant amb l'Al-Hilal o estan jugant amb el Miami o estan jugant una lliga amb qui jugaran. Jo crec que la seva obsessió és ficar 5 gols si poden i contra més gols millor, i igual que quan tu jugues a la Play, no? De dir, bueno, ficaré el que pugui.
0: Jo no jugo a la Play pas.
1: No, és una forma
0: de dir, vale.
1: I jo sé que tu ets més de Nintendo.
0: Em perdo amb els botons. Jo del PC de tota la vida, xaval. Em treus del mouse...
1: Del joystick,
0: i estic mort. Jo quan vaig veure el mando de la Play 1, de la 1, vaig dir, ui, massa botons, imagina't de les 117 que van ara, és una cosa tremenda. Sí. Doncs el Madrid...
1: És, Albert, és com jo, quan veiem els cotxes de Fórmula 1, no? Que veus el Fernando Alonso aquest, si posen la imatge aquella de la càmera i veus tots els botons que tenen al volant i tu dius, hòstia, si jo a 40 per hora sóc incapaç de donar-li l'intermitent, i aquesta m'he de concentrar, i aquesta gent amb tants botons i va a 400 per hora, tu.
0: I a sobre parlant per la ràdio, dient, me falla
1: sí,
0: la tròcola,
1: tranquil·lament.
0: Me falla la tròcola a la derecha, y digo, sí. ¿Cómo demonios lo ha visto? Sí, es tremendo, es tremendo. A todo eso que el Madrid ha tancado el tercer ya, José. Yo no sé cómo le surtirá, pero los deures están en per feina, pim, pam, pim, pam, Llante, Cucurella, Bernardo, avui Konaté y calienta Dumfries que sales.
2: Cromos interesantes para una plantilla que necesitaba movimientos. De momento, creo que només ha sortit Ceballos.
0: Sí. I s'ha sabut que no ve el jove argentí,
2: sí,
0: que
2: Nico
0: està
2: Paz,
0: al Como. Nico Paz. No ve.
2: I que s'esperen més fitxatges.
0: Bueno, i han sortit sí, perquè n'ha acabat contracte, Carvajal i Àlava.
2: Sí, i s'estan esperant, Mourinho vol migcampistes, alguna haurà de sortir, veurem en aquesta baralla Valverde-Tchouaméni qui es queda i qui surt. Com ho gestiona...
0: Tchouaméni, ja et dic jo que no marxa.
2: Com ho gestiona...
0: Valverde, ja tinc més dubtes.
2: El Mourinho, però de moment els cromos són atractius, no, Sergi? Després una altra cosa és quan estiguin jugant.
1: Sí, però jo crec que al final això es redueix en que a Florentino no se li han inflat els nassos de no guanyar res. Ja dir, vinga, va, s'acabó. Vamos a volver a las viejas... a los viejos hábitos. Anem a fitxar un entrenador com Déu mana. I acabar, evidentment.

0: dient, tu fixes a Mourinho i Mourinho et diu, que jo, això que tinc no em val per res, vull això, això i això, i tu li portes. I més, venint d'un any o d'un estiu electoral, en el qual pues, bueno, ha tingut que donar una miqueta a la cara, i ha tingut que explicar-se, i ha tingut que prometre coses, i il·lusionar la gent. És
1: ha hagut dir, de final, convocar eleccions que no volia, que no li agradava.
0: Ah, clar, clar, i al final pues, a dir, bueno, donem un cop de timó i anem a posar les coses al seu lloc. Florentino al final estava... Hi ha una cosa que Florentino no suporta, que és perdre. I menys mai. Perdre amb el Barça.
1: Mai.
0: És a dir, i aquest any pues, bueno, ostres, el Barça no és que hagi tingut el gran any de la seva vida, però ha guanyat la Lliga, els ha guanyat la Lliga, els ha passat la mà per alguns partits, llavors a Florentino això no ho suporta.
1: Una cosa que sí que sembla, almenys des de fora, és que Florentino no està comprant galàctics i està comprant jugadors que necessita la plantilla. La plantilla necessitava centrals perquè en Huijsen i Asensio no anaven joc, perquè Militao està moltes jornades lesionat. Rüdiger sí que li està funcionant.
2: L'han robat, sí.
1: Clar. Aleshores necessitava com a mínim un central, ja el té. Podrien arribar més, però de moment un ja el té. Necessitava laterals? Encara els necessita. I què més? Necessita a dalt bueno, una oportunitat de mercat com el Bernardo Silva, que li pot fer tasca a dalt o al mig del camp. No tenia Modric, no tenia Kroos.
0: Més carrers, perquè a dalt... Clar. Ara ho té ben cobert. La davantera la té ben coberta.
1: No sé jo, Rodrigo. Bueno, està lesionat.
2: No sé jo si
1: sí,
2: sigue.
1: Sí, no. Per
2: no
1: això,
2: sé
1: per
2: jo
1: això.
2: Si sigue.
1: Per això, està lesionat. De moment segueix perquè està lesionat.
2: No,
1: i haurà de començar.
2: Tu ho has dit fa uns instants, el Madrid, a la vendre més del que van dur fins ara.
1: No, refereixo, si no és a un jugador que li agrada Mourinho i no prefereixi jugar amb dos homes al davant com el Vinícius i Mbappé i posar Bernardo Silva.
2: El que està clar és que ha de reforçar el mig camp perquè amb el que té si manté en l'onze titular, que no tinc cap dubte de que així serà, salvo sorpresón mega enorme, a Vinícius i a Mbappé seguiran amb les mateixes, que han de pressionar 9 per 11, amb la qual cosa fa falta més gent al mig del camp. Per qui ha de venir reforços, sens dubte, en el cas del Madrid.
1: Mateus Fernández.
0: Sí, salvo que Mourinho els hi posi les piles als que estan a dalt, com Luis Enrique va fer amb Mbappé. No sé si
2: No. Com Luis Enrique va intentar i no va aconseguir amb Mbappé.
0: Bueno, però jo... Sí, vale. Bueno, però al final... Pues, vale.
2: Recordes, final, no? Michael Jordan defendia que no sé què, tal i qual.
0: Correcte.
2: Però no.
0: Eres la leche...
2: Porque defienda a Michael Jordan. Porque defienda a Michael Jordan, va dir sí. Mbappé.
0: Sí, i com va acabar la història amb Mbappé fora del Madrid?
2: Del PSG, per això et dic.
0: No, pues amb Mourinho,
2: que no
0: Mourinho
2: ho va aconseguir.
0: Té les necessitats com per carregar-se qualsevol, eh?
2: No,
0: bueno.
2: No lo creo yo, amic.
0: Bueno. Tu creus que la gent del públic està contenta amb Mbappé?
2: No.
0: Un pols amb Mourinho
2: no
0: hi guanyaria Mbappé?
2: No hi haurà pols.
0: Ara mateix?
2: No hi haurà pols. Ni Mourinho ni Mbappé. És la meva opinió, òbviament. No tinc una bola de vidre, jo crec que Mbappé és prou intel·ligent, perquè és molt intel·ligent, com per no enfrontar-se mai a Mourinho. I Mourinho sap que no es pot enfrontar al tio que li fotrà 40 gols. És que és així.
0: Clar.
2: Amb la qual cosa, aquest enfrontament sí. A mi em dona la sensació que no el veurem.
1: Mourinho serà el Cristiano del seu moment, de Mourinho al Madrid.
2: Mbappé serà Mbappé. El Cristiano de Mourinho.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ara, més dubtes ja tinc amb Vinícius. Aquí sí que tinc més dubtes. Perquè Vinícius és mono monagilet. Sé que no estic dient-ho per la comparació en absolut de raça. És la dita, que té molt perill, que no saps mai per on et sortirà. I em direu, home, que exagerat. No, mira el que va passar amb Xavi Alonso. Si qui et diu, qui té la garantia al 200%, Sergi, de que Vinícius, un dia que el tregui Mourinho, en el minut 52, no li munti un sidral com li va muntar a Xavi Alonso? Ningú té la garantia amb Vinícius.
0: Sí, perquè és un inconscient. Sí.
2: Clar,
0: sí.
2: Però sí tenim la garantia d'una cosa, José. La resposta a Mourinho no serà la de Xavi Alonso.
1: Jo vull veure el Mourinho que arriba al Madrid.
2: Bueno, o sigui, ja ha passat
1: molt de temps. Clar. És un Mourinho que ja porta anys sense aconseguir títols importants. Vull veure quin tipus de Mourinho arriba. Si és un gestor de vestidor...

0: Si és un entrenador intervencionista, a veure, si és un entrenador que treu de polleguera a Hansi Flick, tinc molta curiositat per veure quin Mourinho arriba al Real Madrid. Però vosaltres creieu que Mourinho li pot treure de polleguera a Hansi Flick?
1: Tu no creus que canviï molt amb respecte al que recordem, vols dir?
2: Sí, sí, sí, jo crec que és un entrenador que domina molt l'escenari. És a dir, sí, sí, ho domina molt, psicològicament sap com portar tot al seu favor, és a dir, com distreure l'atenció, és a dir, si l'equip perd, treure alguna cosa perquè no es parli de la derrota sinó d'una altra cosa. Jo crec que això ho sap manegar molt bé i sap que té la paella pel mànec perquè és un tio que es pagarà un traspàs per ell també i ve com a salvador una mica del Madrid, és a dir, que es tindrà paciència, no és un experiment. Jo no crec que el Madrid, no tingui paciència amb ell. Jo crec que Florentino l'aguantarà passi el que passi. Segur.
1: Doncs veurem...
2: Perquè però... apareix un tio que sap sortir-se'n, eh? Sap, és a dir, sap com manegar les situacions. Llavors, jo... Que li costarà al principi potser que l'equip jugui com ell vol i trobar que encaixin i tal. Bueno, sí, però quan li posi oli a la màquina, jo crec que el Madrid serà... Ostres, amb Mourinho jo crec que és un entrenador perillós.
1: Ha començat un nou partit de la Copa del Món. S'estan enfrontant Suïssa i Bòsnia-Herzegovina. De moment no hi ha moviment al marcador. Empat a 0, minut 12. Recordo que Suïssa va ser amb empat a un amb Qatar en el primer partit i veurem... Per tant, en un grup igualadíssim, com es desenvolupa aquesta segona jornada, que nosaltres...
2: Estan empatats a tot.
1: Estan empatats a tot, sí,
2: tot
1: sí.
2: El grup està empatat a tot. Sí, van sí, sí. Un a un i un a un.
1: Un a un i un a un, per això dic que s'estan jugant directament tots, totes les posicions, que és un escenari fantàstic, si un no és suís, ni és Bòsnia, ni és Qatarí-Ketebí.
2: Assegui.
1: Correcte. Què t'anava a dir? El que nosaltres ens juguem també és espavilar. Diumenge a les 6 de la tarda, a Atlanta d'altre cop, a Espanya, a Aràbia. Que els àrabs els hi devem... Anava a dir una cervesa, però no poden prendre. Un te. Els hi devem un te, als àrabs, Sergi?
2: Sí, escolta, sí que poden. Sí que poden, el que passa que no volen.
1: Ah, no volen.
2: Però bueno, poder poden.
1: Bueno, pues, si no volen, ells s'ho perden. A més, ens toquen els demés de cervesa. Però, dic que ens van fer un favor, perquè es podia haver liat un quilombo, si Uruguai li guanyen als àrabs i es posa primer al grup i després encara falta l'Espanya-Uruguai. Ojo,
2: Sí, també està tot molt igualat, però és el que parlàvem, que tot en aquests grups i amb aquests equips ja no hi ha ningú, ja no hi ha ni cientes, excepte un Curaçao o un equip d'aquests i espera't a veure què fan.
0: I pensa que ha de fer canvis i que cap dels, en teoria, extrems que poden jugar de titulars, perquè la selecció espanyola... és un equip d'extrems. La millor versió d'Espanya ha estat amb extrems, sempre amb Luis de la Fuente, ni Nico Williams ni Lamine Yamal estan per jugar. D'inici.
1: Jo crec que jugarà Lamine segur.
0: Amb el risc que comporta?
1: Segur.
0: Sense estar al 100%?
1: No tinc cap dubte.
0: Doncs aleshores que parli amb els metges del Barça. Bueno,
1: igual ja ho
0: ha
1: fet.
0: Tindrem un sidral.
1: Bueno, igual ja ho han fet. On tindrem un sidral és si hi ha recaiguda.
0: Es va dir que fins al partit d'Uruguai no estaria per jugar de titular.
1: Ah, bueno, però a mi me paga la federació i jo el que tengo és que avançar en el Mundial. Clar, vull dir, Lamine és a la meva disposició
0: Ha dit que no jugaran amb la salut dels jugadors.
1: No,
0: moltes vegades.
1: No, però nosaltres portem, porten fent entrenaments i recuperació durant tota la setmana.
0: I
1: em
0: vols dir que
1: partit.
0: Sense Lamine Yamal no es pot guanyar Aràbia?
1: I tant que es pot guanyar.
0: Doncs aleshores, que es posi les piles al seleccionador i comenci a fer un 11 i... que es pugui identificar amb l'Espanya que ha funcionat.
1: El problema és que si no tires de Lamine Yamal, dos dels tres recanvis estan com Lamine Yamal, sortint de lesió.
0: I per què portes a Baena i a Jeremy Pino?
1: Ja, bueno.
0: Per què?
2: Pues mira, te'ls portes perquè... Sí, clar. Però al final tu et portes jugadors que estan tocats perquè confies en passar la primera fase sense problemes.
0: Doncs aleshores...
2: I tu estàs pensant ja en els 700
0: o
2: els 800.
0: Sí, però, perdona, però només començar el primer partit ja comences a fer invents. O sigui, tu saps, des de fa temps, com estan els lesionats, que arribaran per jugar més a la segona fase que a la primera. Que a la primera aniran a

0: fan ritme i que a la segona és quan ja estaran per jugar. Aleshores, tu fas una convocatòria tenint en compte això. I el primer partit...
1: Sí, però José,
0: Què? Fas experiments?
1: Sí, però experiments. Tu creus que a l'equip que tu treus no és per guanyar Cabo Verde?
2: Sí.
0: No.
2: No,
0: o sigui,
2: sí, però no.
1: Ja està.
0: O sigui, perquè,
2: no, sí, però no.
0: Perquè jugues fent prova. O sigui, a mi em va fer pena veure a Gavi que no sabia què fer. Perquè a Gavi ja l'ha posat Hansi Flick d'extrem i no ha funcionat al Barça. I l'altre dia va insistir amb això de... Sí, o sigui, vols dir, vull generar superioritat numèrica al mig del camp. I Gavi va jugar a la banda. I a més, si tu tens un equip que està tancat, per què no l'obres amb extrems oberts?
2: A mi el que més em va flipar és quan el De La Fuente, a la roda de premsa posterior, diu que no sorprendió el bloque bajo de Cabo Verde. Si de verdad no t'esperaves bloque bajo de Cabo Verde?
0: A mi, sí, però a mi em va sorprendre quan va dir. És que quan la pelota no quiere entrar, no entra. Ja. O sigui, perdoni, la pilota no té vida pròpia.
2: Sí,
0: l'ha de ficar vostè.
2: Està clar. Però vull dir que al bloque bajo, si algú podíem esperar, Sergi, i no cal ser seleccionador de res, és que una selecció número 73 del món se tancarà davant d'una top 5. Per tant, quin mig camp has de fer superioritat si no existeix aquest mig camp? Si tot és frontal de l'àrea.
1: Sí, però jo ara trencaré una llança a favor de la Fuente.
2: Venga.
1: Per portar-vos la contrària.
2: Clar,
1: vale?
2: Que sí.
1: Llavors, ostres, estem parlant que el bocinya aquest, el vam fer héroe, no? És a dir, si no és per aquest tio, el porter de Cabo Verde...
0: Aviam, et dono una dada.
1: No? Espanya hagués ficat dos o tres gols.
2: Va fer 7 parades i, per tant, això li va mereixer el reconeixement de MVP de les set, dues les altres 5 no,
1: 2-0, ja està,
2: però que el porter juga, encara que sigui bocinya.
0: Jo parlava el dia després del partit amb una persona que formava part de l'organigrama tècnic del Chaves, on era suplent bocinya
2: d'aquí del Chaves,
0: sí, on era suplent bocinya, i em deia, sí, i em deia que quan que normalment no jugava, però quan jugava la liava. Mm. I l'altre dia la valia, però fent aturades.
2: Mm. Yeah. A mi és que em diu Chaves,
0: un senyor,
2: Chaves i em ve la paraula...
0: Un senyor que comença el partit amb 50.000 seguidors a l'Instagram, acaba el partit amb 1 milió,
2: més
0: i 24 hores després
2: té
0: més de 8 milions.
2: Sí, sí.
0: Més que l'MVP de la final de la NBA, més que el jugador més important de la NBA, és una bogeria.
2: Però no és per les 7 aturades.
0: Però jo crec que va estar encertat i els que van estar molt malament són els davanters de la selecció espanyola. I el seleccionador que no va encertar fent canvis, perquè no va fer... O sigui, Sergi, em pots dir si va fer modificacions estructurals per canviar i generar problemes a la defensa rival? Clar, el problema és que no va ser un entrenador intervencionista.
1: Jo sí que vaig notar un canvi bastant gran quan va entrar el Lamin.
0: Clar.
1: Sí que vaig veure que li donava un altre caire a l'equip.
0: És que aquesta era la seva solució.
1: L'entrada de Lamin sí que canvia una mica tot.
0: I jo crec que també
1: sí.
0: Dani Olmo va entrar tard.
2: 86.
1: Dani Olmo i l'entrada també la de Dani Olmo.
0: I Nico 87. També. Veurem si Dani Olmo és titular el proper
2: dilluns.
0: Jo també. Si Pedri juga el doble pivot i no tan avançat a la mitja punta.
2: També.
0: Perquè Pedri necessita veure el futbol més darrere, perquè si no està molt a prop i es tanca entre la defensa i els pivots de l'equip rival. Rodri va estar molt lent de cap i de peus. Fabián també va estar molt lent de cap i de peus. Primer partit, i un primer partit és complicat. O sigui, jo per això no li dono més importància a la que té a l'empat, perquè un partit, o sigui, hem parlat abans de la Portugal de Cristiano.
2: Però no té importància per al resultat posterior de l'Aràbia a l'Uruguai, però tu no el saps a priori.
0: Però és que jo no coneixia el partit i jo a la reacció deia tranquils, o sigui, no li donem més importància a la que té. Han d'aprendre, han d'evolucionar. I és el que abans dèiem.
1: Jo sempre que diuen això, sempre que es parla del primer partit i tal, sempre recordo el 2010.
2: Ja, ja.
1: El primer partit va ser un Suïssa 1, Espanya 0.
2: Sí, però el recordes perquè et va acabar bé. El recordes perquè va acabar bé de la millor manera.
1: Home, clar.
2: Però tu no tens cap garantia que perdent el primer partit o ensopegant en el primer partit acabis guanyant un torneig. Això no...
0: No són càbales.
1: Tu has de ser... Però, sí, però tu has de partir de la base
2: Sí.
1: de que si no guanyes Aràbia Saudí no mereixes continuar en un Mundial. Després
0: No
1: d'haver
0: oblidem,
1: empatat amb Cabo Verde.
0: no
1: És a dir, si tu
0: oblidem,
1: empates amb Cabo Verde i perds amb Aràbia Saudí, al carrer.
0: no oblidem,
1: Ja està,
0: Sergi,
1: és a dir, això és...
0: i és una dada important, a Espanya de

0: partit que encara li quedarà molt de temps, veurem què és el que planteja ara Pedro Martínez, però un partit molt interessant i que veurem què és el que passa també en el segon partit i tercer que hi haurà.
1: Fins a 5 jugadors de cada equip, Jordi Valle amb dobles dígits d'anotació, Jan Montero 22.7 assistències, Will Clyburn 16 punts, anotant 4 triples. És un duel de protagonismes també.
2: Sí, la veritat és que els dos equips han arribat amb bona dinàmica i això també es veu en els seus, en les seves estrelles, que estan anotant molts punts. I bé, sembla que serà un final més apretat del que jo voldria.
1: 99-98, no et pregunto per qui voldries que fos més, més ample al final, perquè ja m'ho estic imaginant, però el cas és que la pilota la conduirà a València. En aquest darrer atac queden 19 segons per arribar a la conclusió. Estem amb el 99-98 i està jugant pràcticament a les quatre cantonades l'equip de Pedro Martínez per treure una nova falta personal. Ara de Kevin Panther, queden 13 segons, anirà a la línia de tirs lliures Sergio de la Rea, el jove internacional espanyol que es presentarà, recordem, juntament amb Adai Mara al draft de la propera edició de la NBA. Amb aquests 13 segons, 4 dècimes per concloure, el llançador la Rea, el jugador de la València, anota el primer per posar un 198, aplaudeix la banqueta del conjunt taronja i la gent no les té totes amb ells a la graderia, Santiago, tot i que sembla que l'equip Che s'endurà el gat a l'aigua, eh?
3: Sí, perquè acaba de ficar el segon i
1: el fica.
3: 3 a dalt, només 13 segons, sí, sí.
1: 13 segons?
3: Però, bueno, el Barça... El Barça ha fet el que deia el Bernau, un segon i tercer quart, molt bons. Aviam ara què passa en l'última possessió.
1: Doncs la possessió que és pel Futbol Club Barcelona, 13 segons, 4 dècimes per arribar a la conclusió, 101-98, la puja la Provítola, que també ha estat un dels protagonistes del partit, 17 punts per l'argentí, el llançament triple frontal va a dins i crec que també ha estat de Will Clyburn per posar el 101 iguals al marcador a falta de 3 segons, hi ha temps mort i el partit que es veurà abocat a la pròrroga. Insisteixo, és una primera entrega de la final, el millor de 5, que certament està fent afició. Un Barça al que li sortirà car el fitxatge d'en Xevi Pujol per esdevenir secretari tècnic de la sessió de la secció ex del Manresa, actualment a Baskonia, José.
3: Sí, segons paraules del directiu de Baskonia, Félix Fernández, no? Si el Barça vol a Xevi Pujol, haurà de passar per caixa i pagar uns 300.000 euros. Veurem com acaba la història, però bueno, el Xevi Pujol i el Barça ho tenen fet, aviam com acaba, si ha de passar per caixa i quan.
1: El que sabem segur és que el Barça jugarà la Supercopa ACB juntament amb la Penya, organitzadora, amb el Baskonia, campió de Copa, i amb el València els propers 19 i 20 de setembre a l'Olímpic Badaloní, una Lliga ACB que comptarà a la propera temporada amb dos equips gallecs. El Obradoiro, bé, seran tres perquè hi ha també el Breogán de Lugo, però nous pujats a l'ACB d'aquesta temporada, l'Obradoiro com a campió de primera FEB i el Leima Corunya, que guanyava el seu lloc imposant-se al play-off i que ha renovat lògicament el seu entrenador, un badaloní, Jordi Valle, Carles Marco.
2: Sí, que gràcies a Carles Marco tindrem overbooking d'equips del nord la propera temporada a la Lliga ACB, com bé has dit, tres equips gallecs, que això és una cosa que poc habitual, que es veien tres derbis gallecs en una mateixa temporada, i la veritat és que ben merescut, tot i que a la final d'ascens qui va xapar una miqueta va ser l'Estudiantes, que ho tenia fet i al final van perdre.
1: Sí, de forma absolutament dramàtica i quedant-se per sisena vegada a la primera, per sisena vegada consecutiva a la primera FEB. La pilota al Roig Arena ara és per l'equip de València, per l'equip del Pedro Martínez, a 3 segons, 7 dècimes, per fer un darrer tir que pugui donar-los a evitar el temps extra ben bloquejat per la defensa blaugrana. Se'n van al temps afegit, 5 minutets més, empat a 101 en el temps reglamentari. Parlem del Mercato, perquè Valle, la penya, s'interessa per Àlex Reyes i ha de decidir quin serà el futur de Jabari Parker, de Ricky Rubio, de Cameron Hunt, de Hakanson i de Guillem Vives.
2: Sí, el fitxatge d'Àlex Reyes, que ja està tancat, demà passarà la revisió mèdica amb la penya, i si tot va bé, que suposo que sí, serà anunciat fins i tot potser demà mateix, el Ricky Rubio, que bé, se'l veu feliç, va acabar el partit plorant, segons ell, perquè va veure el Hanga plorant i es va contagiar, però bueno, a veure què acaba decidint. Ha dit que ha de parlar amb la família. Tothom és optimista a Badalona, però fins que no digui res, doncs no ho sabrem. Håkansson, que té una clàusula de tall fins al 30 de juny, jo si hagués d'apostar crec que seguirà. I Jabari Parker, que es vol quedar, però abans necessita cobrar una gran indemnització del Partizan per després poder regular el sou aquí a Badalona. És una operació molt complicada i jo crec que no es decidirà fins a la meitat del mes de juliol.
1: El Kids Anas Manresa, ens anirem fent familiaritzant amb la nova denominació de l'equip del Bages. Arnau marxa, Dani Pérez, després de 7 temporades, arriben Jasagú, Chibuzo, Agbo i sembla que Lucas Colenda, segons la premsa polonesa.
0: Sí, sembla que hi ha dos fitxatges que ja estaven fets, anunciats, com Pablo Tamba i el base francès, i aquests dos nous que... un anunciat ja, i aquest nou jugador polonès que anuncien que serà fitxatge de Manresa en les pròximes hores, i dos jugadors joves també que venen per aportar a l'equip de Diego Campo, que s'està reforçant ja des del ben inici del bon inici del mercat.
1: El mercat que també es mou pel que fa a la Lliga Femenina. José, 8 sortides a l'Uni Girona, entre elles la MVP de la temporada, Mariam Koulibaly, que incorpora la tiradora estadounidenca Madison Conner i la pivot turca Tilbe Senyurek.
3: Sí, Koulibaly finalment no va renovar per el tema de que volia tenir sortida a la One NBA, i després de Jenna Martín i Juana Camilion, doncs la pivot turca que recentment ha guanyat l'Eurolliga amb Fenerbahçe, Tilbe Senyurek. I com bé deies, la Madison Conner, una entrevista excelsa, que va fer una molt bona temporada a Estepona, són els nous reforços d'Espan Girona.
1: El Cedis La Seu, que incorpora una estrella universitària, la millor jugadora de la Big 12 de la NCAA, Lexi Donarczyk, i Paula Suárez, i a més la internacional olímpica alemanya Lina Sontag. I la penya, Jordi, que ha fet un comunicat refermant el seu compromís amb l'equip femení, tot i perdre la màxima categoria, i que ja ha renovat la seva capitana, Rebeca Cotano.
2: Sí, al final la penya que ha publicat un comunicat amb l'objectiu, bé, de tornar a la màxima categoria, si pot ser ja a partir de la propera temporada, aconseguir l'ascens. I bé, per això ja estan començant a construir, renova la Rebeca Cotano, i a veure quines incorporacions es fan, perquè és un repte difícil, no és fàcil ascendir una altra vegada.
1: Doncs tot això, en la setmana en què ens ha deixat als 91 anys Eduard Portela, exgerent, expresident al llarg de 23 anys i president d'honor de la Lliga ACB, i que desitgem descansi en pau perquè ha estat el gran impulsor d'aquesta competició. La propera setmana més de 3, més bàsquet. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, Arnau Conillera, El Ganxo, Jordi Valle, Agència EFE, els 3. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies, bona nit.
1: Contenidos del Radio Estadio Noche, 11:30. Productora Ana Rodríguez, hola.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues hoy recomiendo a todo el mundo que se pase por el Radio Estadio Noche de Onda Cero, porque vamos a charlar, vamos a escuchar a uno de los capitanes de esta selección. Vamos a hablar con Unai Simón, el portero titular de esta selección española, que seguro que tiene muchísimas cosas que contarnos después de ese debut ante Cabo Verde, cómo afrontan ese partido que se ha convertido en una final ante Arabia, la relación entre los porteros de la selección con la llegada de Joan García. Yo creo que una persona a la que hay que escuchar, porque además habla muy bien Unai Simón. También podemos escuchar, por supuesto, a Cucurella, que ha explicado cómo se fraguó su fichaje por el Real Madrid, y estaremos también muy pendientes en los partidos de la jornada, la previa de Brasil, que juega mañana. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, y el básquet, el partido, la final que ha comenzado entre Valencia Básquet y el Barcelona.
1: Y que el deixem a 3 minuts del final de la pròrroga, València 103, Barça 104. Tornem demà a la mateixa hora amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara, La Torre, aquí, a Onda Cero, amb la seva brúixola.

0: La brújula con La Torre.
1: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
2: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
3: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
4: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Tota l'actualitat en 10 minuts. Más de uno Catalunya. A les 7 i 20 i a les 8 i 20 cada matí de dilluns a divendres.
7: La campanya perquè els metges deixin de fer hores extres, impulsada l'1 de juny, va obligar a ajornar un miler d'operacions no urgents i un miler d'endoscòpies només en els primers 4 dies de funcionament. Ana Utiel, bon dia.
8: Bon dia, Montse. El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades aquest dimecres, coincidint amb una nova vaga de metges, la dotzena des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu.
7: Els bombers de la Generalitat han estat treballant tota la nit en l'incendi de Talavera a la Segarra, que es va donar per estabilitzat ahir al vespre, després d'afectar prop de 60 hectàrees de terreny agrícola. El foc es va declarar a última hora de la tarda en uns camps de cereal i va obligar a mobilitzar una cinquantena de dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb més de 200 bombers sobre el terreny.
6: A Onda Cero comença el dia amb informació. Más de uno Catalunya, a les 7 i 20 i 8 i 20, amb Montse Valls. La ciutat, amb Míriam Frank.
9: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
10: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
11: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
12: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
9: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
0: Rafa La Torre.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. I és que sí, ja és matinada de juernes, de dijous, cap al divendres 19 de juny de 2026. D'ara en endavant, moltes històries per acompanyar-vos. L'humor dels tribuneros, la tecnologia, els videojocs, els reportatges sobre programes de televisió, la nit dels juernes. Per tant, és una nit en la que intentem passar-nos-ho bé, fer una mica de tertúlia, xerrar i acompanyar-nos, sigui la situació en la que ens haguem d'escoltar, doncs que tinguem allò que va sonant, allò que ens va acompanyant, allò que va formant el nostre dia a dia o la nostra nit a nit. I és que aquí el que li diem a les matinades és Nits de Ràdio. Vinga, comencem.

0: fet més.
1: Se pinxó i se desinfló?
0: Sí, bé, però jo t'ho venc des d'una altra manera. Més que pinxó i desinfló, que és, i tot això qui ho paga? Perquè és molt car, sí, fa molta audiència, sí, però recaptes el que et gastes? Tornem a lo mateix. Un streamer, què és el que gasta en retransmetre una partida? Re.
1: Ah, ja està.
0: Clar, per tant, només que tinguis, m'ho invento, 1.000 seguidors, 2.000, 5.000, todo limpio. Però per muntar una Kings League t'has de gastar molta pasta. I llavors al principi la gent inverteix pensant que, bueno, però esto va a dar mucho dinero, muchos patrocinios, i deixa't estar, la gent no regala els diners.
1: Ahí está. Fíjate que casualmente toda esta paralización también llega justo cuando llega el Mundial.
0: Mm-hmm. Bueno, ja ha demostrat que la gent està com boja amb el Mundial, per tant... Lo tradicional és... Bueno, és molt... O sigui, a vegades sembla molt fàcil, no?, desvirtuar lo tradicional en pos de la modernitat i la innovació, però, clar, lo clàssic té un avantatge, que és que ja està rodat. Mentre que lo nou, sí, pot ser molt innovador, però hi ha un moment que deixa de ser innovador. Llavors, la qualitat no pot ser que sigui innovador. A partir de cert moment ja ha de ser tradicional. I aquest és el moment de crisi. Quan ja deixa de ser innovadors per ser una cosa més. Clar, no hi ha espai ni diners per tantes coses més, diguem-ne, no? A part de lo nou que aparegui, etc. No? Per tant, no hi ha... Bueno, perdoneu, però és com els podcasts, eh?
1: Sí.
0: Els podcasts serà el mateix, eh? Ara tothom... Hi ha més podcasts que oients de podcasts.
1: Sí.
0: Per què no poden amb la ràdio? Perquè la ràdio ja existia abans... Perquè la ràdio fa més de 100 anys que existeix. I per tant, hi ha gent que ja està habituada a escoltar la ràdio. Però l'altre és innovador, tal, no sé què. Sí, però al final, manca la professionalitat. Perquè no són professionals de la comunicació. Són altres coses. I llavors tothom creu que es pot fer, perquè sembla fàcil. I no, no ho és. Fer-ho és fàcil, fer-ho bé no. Com tantes coses. I llavors, clar, fer innovadors un torneig de futbol en què surten cartes i no sé què, doncs sí, és que és molt innovadors. Però tot el que és innovadors en algun moment deixa de ser-ho. Es pot consolidar, però segur que deixa de ser innovadors. Innovadors no pot ser només una garantia d'èxit.
1: Ahí está. I quan ja pierde l'efecte novedat?
0: Llavors bueno, és quan t'has de consolidar, però perquè et consolidis els números han de sortir, eh? Passa el mateix amb les empreses, eh? Quan comencen les empreses, montes un local, tot són il·lusions, perquè penses que tot anirà bé. Després els números et condicionen la il·lusió, saps què vull dir?
1: Sí, totalment d'acord. I además está muy bien el paralelismo, porque no sé por qué cuando has dicho empresa, en cierta manera lo que he pensado es cuando abre un bar nuevo, un
0: claro.
1: Restaurante nuevo en el barrio.
0: Sí.
1: Ostras, vamos a probar.
0: Sí.
1: Pero o tiene algo que marque algo a nivel muy diferencial, o a lo mejor vas una o dos veces y ya está.
0: Clar, perquè ja apareixerà un altre bar que farà descompte els primers dies, o saps? O que et posaran música, jo què sé. Vull dir, el que no pots anar és a quatre bars al mateix dia.
1: Ahí está.
0: Vas a un, com a molt, no? Bueno, doncs aquí està el tema. Que l'audiència sembla que pugui ser infinita i que hi ha gente pató. No, hi ha gente pató, però no hi ha tanta gente per a cada cosa, diguem-ho així, no? I això és així. Bueno, però sense anar més lluny, el propi Twitch, no?, que anava molt associat a això, Twitch ha anat decaient molt. Tu domines més les dades d'això. Però a mi em sembla que... Què s'ha consolidat? YouTube, perquè porta molts anys. És a dir, al final, els que porten molt de temps tenen avantatge. Perquè és allò de veure-les venir. Sí, aneu fent, que jo aquí sigo. Jo aguanto. Bueno, pues la gent es queda allà.
1: Así es. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Per això et dic.
1: Totalmente de acuerdo. Veremos en qué queda la Kings League.
0: Uh-huh.
1: Si vuelve, si no vuelve, si cómo vuelve. Pero bueno, una vez más, ya es que de todo esto ya estuvimos hablando, ¿no? Tiempo atrás.
0: Sí.
1: Y es cierto que hacía mucho que...

0: la Kings League no hacía ruido.
1: Mm.
0: Ni generaba titulares, ni nada de nada de nada. Entonces, bueno, mira, cuando el río no suena...
1: Exacto, es que agua no lleva. Es que el agua escasea.
0: Correcto. Entonces, bueno, pues veremos en qué queda todo. Y vamos a cambiar de tema, porque tengo más cositas para hoy. Y fíjate que te traigo, tengo hoy también un par de estos titulares que suman, ¿vale? Aunque uno es la cara y la otra es la cruz. Por un lado, Reino Unido da con la clave, según comentan, para que sus jóvenes sean más felices.
1: Ah, mira.
0: Prohibirles las redes sociales.
1: Ah, mira, está molt bé. Sempre, mira, és que en aquesta frase ja va molt condicionat tot. Quan en la idea de generar la felicitat hi ha una prohibició, permíteme que lo dude.
0: Ahí está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que España pues se ha fijado en ello, ¿no? Instagram, Snapchat y TikTok, entre las redes sociales que el Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años, no se limitará a redes sociales, también a chats, conversaciones sexuales con chatbots de IA, streaming y videojuegos.
1: Mm-hmm. Bueno.
0: Mira, porque es ahí el nivel de limitaciones interesante.
1: Mm-hmm.
0: Entonces, lo que comentan, que es una medida para endurecer la seguridad infantil online y, según comenta el primer ministro británico, hacer que los jóvenes sean más felices.
1: Bueno.
0: Fíjate que te puedo hablar a nivel experiencial. No estuve yo, pero según me han comentado, pero para que te hagas la idea, viaje de convivencias, lo que viene a ser las colonias de toda la vida, edad segundo de la ESO. La chavalada solo tenía acceso a los móviles 15 minutos al día.
1: Vale, interesante.
0: ¿Vale? Es decir, si había que hacer fotos o lo que fuera, lo hacía el profesorado. Los chavales y las chavalas de inicio, no mola. Y los 15 minutos que tenía, vamos, lo dedicaban a lo que más les apetecía. Pues si era jugar, jugar. Si era entrar a una red social, entrar a una red social. Incluso decían, wow, nos da tiempo a 4 partidas. Venga, va, va, va, va, va. Y acabaron reconociendo que esa medida les fue bien y les hizo disfrutar del viaje.
1: Interessant, eh? També ajuda el fet d'estar amb els amics o amb les amigues, no?
0: Ahí está.
1: Que també és important, que en el fons, sí.
0: És una situació distinta, novedosa també, perquè molts i moltes era la primera vegada, com quien dice, que salien de casa, lo que me comentas, no? Con amistades i tal. Però si hubieran estado con el móvil todo el día, seguramente no hubieran valorado todo eso.
1: Mm.
0: Por lo que, oye, pues sí que podría ser, ¿no?, algo que realmente afectara. O sea, a los mismos adultos nos pasa. Que si, por lo que sea, estamos en un sitio que no hay cobertura,
1: sí,
0: desistes y dices, bueno, pues nada, tranquilo, ¿sabes? Es como, bueno, no todo el mundo, porque hay gente que tiene más dependencia, pero quiero decir que hay personas que sí que saben disfrutar de ese momento de desconexión, ¿no? De decir, pues no se puede. Pues oye, no estás tan pendiente, ¿no? No le pierdes tanta atención al resto del universo, del mundo, ¿no?
1: Mm.
0: Entonces, claro, todo esto viene porque al final, el tema de la prohibición es porque al final las aplicaciones, o sobre todo todo el tema que nos aporta el móvil, están diseñadas para ser adictivas. Y eso les pasa a los más jóvenes y también nos falta a nosotros, ¿no? Nos pasa igual, quiero decir. Cuando te metes a mirar el reel de Instagram,
1: sí, sí,
0: te quedas embobado ahí.
1: Sí, sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Y es que es un efecto que dices, te das cuenta y soy consciente, pero dices, 5 minutos más, y de golpe han sido 10. Digo,
1: sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Es como muy... ¿Qué me está haciendo esto a la mente? Ahora, en cambio, por otro lado, tenemos que destacan que en Corea del Sur los jóvenes se han enganchado a aplicaciones que no ofrecen nada más, fíjate cómo lo denominan, que chutes dopamínicos diarios.
1: Mm.
0: Y es ante la imposibilidad, y fíjate lo relacionado que está, que es ya la semana pasada tuvimos esta relación o conexión, ante la imposibilidad de comprar, es decir, de gastar,
1: sí,
0: La juventud ha encontrado un oasis de alivio para liberar dopamina, ¿no? En aplicaciones de móvil. Entonces, una vez más, entra el dinero en juego y hablamos de cosas que nos mantienen enganchados, que nos hacen perder el tiempo y que a lo mejor lo que hacen es precisamente, ¿no? Que no haya tanta frustración porque no puedes gastar. Y la semana pasada no recuerdo con qué temas eran, pero hablábamos, ¿no? Creo que era lo del consumo, por ejemplo, del alcohol entre los jóvenes. No sé si fue la semana pasada o la anterior, que había disminuido y, por ejemplo, cambiaba el café. Y lo juntamos también con otra noticia y un poco lo que tenía en común es que al final también es la dificultad que hay en día, ¿no? De tener un sueldo que te permita,
1: Sí, está claro.
0: ¿no? Realizar todas las actividades, ¿no? Que se nos pueden ofrecer, etcétera. Entonces, lo que digamos han encontrado como esa forma, ¿no? De engañar al cerebro son aplicaciones que no venden nada. Entonces,
1: Sí, que
0: como
1: com a mi no gastes, no, com si diguéssim, no? Però que tens el mateix tipus de recompenses, no? Que en el fons és les recompenses de les tragaperres, de per entendre'ns, el retorn intermitente, li diuen, o no sé com, no recordo el terme exacte, no? Però ve ser aquest.
0: es como curioso, una
1: Sí,
0: vez
1: sí.
0: más, ¿no? Como en qué términos nos estamos como moviendo. Yo decir que yo estoy en contacto con la juventud y es verdad que si les dejas el móvil y, por ejemplo, en una salida de convivencia, la verdad es que hay momentos en los que dices, ¿en serio? O sea, te sorprende incluso el nivel. No todo el mundo, por cierto. No todo el mundo. Pero en el mismo instituto, el uso de las pantallas, los ordenadores, etcétera. Ojo con lo de replantearse, de quitarle un poco las pantallas, ¿eh? Porque al final se las saben todas para saltarse todas las limitaciones. Que bueno, eso lo hemos hecho siempre. Pero bueno. Curioso, curioso, si más no, David.
1: Sí. Interessant. El que passa és que és això, vull dir que jo considero que el problema que tenim avui dia és que com limites, és a dir, dit d'una altra manera, jo perquè ho entenguem tots, un pot dir vivir sin móviles. O sigui, hi ha coses que tu pots dir vivir sin tal cosa. Per exemple, vivir sense el cinema. Perquè tu tens l'alternativa a doncs, veure-ho des de casa o no veure la pel·lícula. Però vivir sin mòbil no es pot. Perquè les aplicacions del banc, perquè ja t'han tret l'atenció del no sé què, perquè, saps? O sigui, totes les gestions... Vivir sin cuenta corriente. No, no es pot. Perquè no pots fer cap cosa sense tenir domiciliats els pagaments, tal, no sé què. Per tant, si tu no pots viure allò que diuen ara els joves, literal, sense un dispositiu, en aquest cas el mòbil, és infinitament més complicat allunyar-te d'ell. Perquè ja no és que diguis, ai, és que no sóc capaç de no desbloquejar la pantalla, no? És que hi ha 50 moments al dia, diu, és que hacemos de media, m'ho invento, 60 desbloqueos al dia, però si hi ha 40 que ho havies de fer per feina, o per... saps? És molt difícil dir, no, és que no es pot, m'ho invento, ho exagero, no, s'ha de prohibir l'alcohol la segona copa, però la primera l'hem de prendre tots els dies. Escolti, vostè vol que no faci la segona copa, però m'obliga a fer la primera. Doncs una mica és això. Per això dic que és molt, molt difícil en aquest entorn doncs no fent altres coses. Que l'ésser humà seria capaç de sobreviure sense mòbils? I tant. Però si els traiem tots. Val? Demà desapareixen, pel que sigui. Ve un mago i diu xap, xap, xap, ja han desaparecido todos. La gent tiraria endavant. Però si saps que existeixen i els necessites per m'ho invento, 30 coses, et sembla inútil o et sembla absurd renunciar a la 31, 32, la 33, saps? Perquè vull dir, m'obligues a les 30 primeres, doncs si em ve de gust fer 5 més, on està el problema?
0: Així és.
1: Vull dir que és
0: Porque al final,
1: complicat.
0: y ya, es que simplemente el hecho de llevar el correo y
1: Sí,
0: el
1: sí.
0: WhatsApp, es que eso ya es simplemente una.
1: També et dic una cosa, eh? I que em perdoneu, perquè ja sabeu que us poso sempre d'exemple, però per fer una mica de cachondeo, com perquè és més representatiu. Si demà no hi haguessin xarxes socials, el percentatge d'assistents als festivals d'estiu es reduiria en un bastant percent.
0: Ja t'entendo.
1: En un bastants percent, no sé quant. No, hi ha molta gent que li agrada la música i que li agrada el format, i tant. Però no és lo mateix anar a la feina i dir «Ai, el cap de setmana vaig anar al Priskis Festival», que penjar-ho a internet amb una fotografia on surts el més guapo possible perquè has descartat 72 fotografies més i perquè hi havia la Golden Hour i perquè hi havia un focus que t'il·luminava i perquè per casualitat estadística allà vas sortir guapo i penges aquella foto. Clar, aquella foto és molt més flipant que dir «Pues fui al concierto», que no et foten ni cas, em perdó, ja m'enteneu, saps què vull dir? Hasta ahí puedo leer. Tarjetita por aquí y ahora segueix, Dani.
0: Sí, sí, no, no. Totalmente de acuerdo.
1: Estàs d'acord? Vull dir, clar, és que és així. Vull dir que estem enganxats a molts aspectes. És a dir, jo el que dic és que, exagerant-ho, que se m'entengui la gent, però no deixa de ser una connexió al mòbil en el festival. Perquè en el festival saps que et suposarà una satisfacció posterior digital. En forma de likes, de comentaris, és que no te pierdes una, saps? Per tant, és més enllà que l'experiència.
0: És que no puc añadir més perquè és així, David.
1: Estàs d'acord, no? Sí, sí. Que no vol dir tothom, insisteixo, no vol dir tothom, però que hi ha aquesta tendència. Sí. I a més ho han comentat molts cops, Dani, que això t'interessarà amb el Pablo Mérida en la secció de cinema, de que avui dia les pel·lícules, independentment de si estan bé o no, funcionen millor les que pots compartir l'experiència.
0: Què quiere decir? Compartir l'experiència en què sentido?
1: Barbie. Tu vas a veure Barbie i et fas una foto en els fotocalls que hi havien com si fossis una caixa de plàstic i fossis el Ken o la Barbie. Sí. Això és l'experiència. L'experiència compartible. Perquè no és veure la pel·lícula, és poder dir que has vist la pel·lícula amb algo que et faci llui. Ningú es faria una foto on l'experiència és que surti més lleig o més lleig. No, mira quina gràcia. I és, ho poso en un efecte, en una comparativa digital. Quan surt una aplicació que diu «¿Cómo series tú de joven y guapo?» i tal, no sé què. A la que hi hagi un que ho pengi, ja 200.000 persones ho han de fer. No fos cas que tu no haguessis compartit tu app de intel·ligència artificial que te va a pillar los datos perquè dice que és gratis. Saps què vull dir? Com va passar amb els Face Apps, com ha passat amb tantes i tantes coses. Quanta gent fa servir avui dia l'aplicació Face App? Ningú. Doncs va haver un moment que tothom la tenia instal·lada. Imagina't si no som volàtils. Imagina't si no som de fer les coses... sin ton ni son, que deia el clàssic. Bueno, fem una pausa per recuperar-nos, que el Dani té més coses que explicar-nos, i a més hi ha el món videojueguil. De seguida t'he de dir que la meva filla està enganxada a un joc que es diu Submarina?
0: Subnàutica.
1: Subnàutica. A més, ella sempre em corregeix així. Sempre li dic Submarina i diu «Papa, Subnàutica 2». I dic, bueno, pues aquest. Pues li diré al Dani, que està enganyat. Jo vaig veure que de cop i volta sortien bèsties per allà, vaig dir, ja ni vist prou. De seguida tornem amb més nits a ràdio.
2: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.